0: serà assolellat bona part del dia a tot el país, si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertes. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
1: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
7: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
1: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
8: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
9: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
9: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
10: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
11: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè diuen s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits, volen una Mallorca habitable.
12: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
11: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que i volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
13: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
14: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
13: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
15: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
13: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
10: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
16: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada al matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart. Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigua interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te'n poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensa més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, un altre els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això està evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 26 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Hinault i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això, s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Ampeis, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi Àvila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
11: So the whole come out this tent and there where you see the people and so on.
5: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: Pau, that is going up is very bad.
12: Yes.
9: So I suggest that the people put the mask on.
12: Okay. Could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més, d'empús, en carrer, manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascuna aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certàmens com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no?, en alguna de les bandes, i això ens ho indica, pues, el fet de que gent com nosaltres, no?, que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts. I és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Escó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia

0: comercialitzadora. No és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy i a més de la renovació de Carla Julià que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final.

0: màxima força possible, òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
1: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
2: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
1: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial. 3CAT Info.

0: Són les 3. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits, volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que i volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè en continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials. una altra els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
13: It's a dream.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí. Poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Ampeys, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses amb motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'alè croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2 minuts a 2 quarts, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vagil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
11: So the hallway, come out the tent, yes. And there where you yes. See the people.
5: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad.
12: Yes.
9: So I suggest that the people put the mask on.
12: Okay. Could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amandane Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascuna aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certàmens com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no?, en alguna de les bandes, i això ens ho indica, pues, el fet de que gent com nosaltres, no?, que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encaren l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Chamber.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial

0: la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols, que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23.

0: 23 també guanyant-lo, i ara aquí és que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
1: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli. El pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial. 3CAT Info.

0: Son las 4.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
2: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
1: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país, si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
1: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
1: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
0: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
0: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlas ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
0: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
1: Són setmanes d'incendis forestals simultanis també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
1: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a 3Cat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlita aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
1: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, en pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que i volien accedir.
1: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
1: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
1: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart. Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te'l poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, Un altre, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny, i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla, i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 26 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroner. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 4:45.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant dos minuts a dos quarts, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi Àvila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on?
11: So the whole is set, yes. And there where you, yes, see the people.
5: Yes. L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad.
12: Yes.
9: So I suggest that the people put the mask on.
12: Okay. Could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que es reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amandane Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal, encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot quedar alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercicis junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.

0: that you enjoy what you're doing and you have a people.
1: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
0: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Vanderpool s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
3: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols, que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però mai tant a bon matí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
6: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat, que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli. El pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.

R3CatInfo. R3CatInfo. R3CatInfo.

0: Són les 5. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué, en categoria femenina, i d'Oriol Sánchez, en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Àvila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nostres preocupacions que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
12: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits, volen una Mallorca habitable.
13: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
12: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
14: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nath, no han tingut més remei que disparar.
15: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
14: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
14: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
11: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè en continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que s'hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, un altre els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això està evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 26 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
13: It's a dream.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip, Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 6:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vagil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: Yeah. And then you go straight on?
11: So the four come out this fence, yes. And there where you, yes, see the people.
5: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad. Yes. So I suggest that the people put the mask on.
11: Okay. Could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que a l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balan, que te gastonya, lluny de ti, que en cau partir.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Reivindicar de refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
4: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
3: Un altre punt en comú entre els dos certaments és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
5: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts. I és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
3: Els dos certaments dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Escó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
8: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
9: Tots ens centrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
8: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Wei Shema, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
10: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
8: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is... That you enjoy what you're doing and you have...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi...

0: a televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
1: El tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols, que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però mai tant a bon matí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
1: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
4: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
1: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez dels 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià. De fet, amb aquesta tercera plaça es consolida el capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix, juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país, si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlita aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
11: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits, volen una Mallorca habitable.
12: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
11: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que i volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
13: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nath, no han tingut més remei que disparar.
14: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
13: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
15: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
13: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
16: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
17: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal, encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarás, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar als Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè en continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure, així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions de Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials. una altra dels danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això, per mi, és increïble.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni. It's a
12: dream. Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip, Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández, ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí és que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15 de 7.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi, Ávila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: Yeah. And then you go straight on?
11: So the whole come out this tent, yes. And there where you, yes, see the people.
5: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad. Yes. So I suggest that the people put the mask on.
11: Okay. So could you
9: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
10: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
10: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
10: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que a l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
13: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balan, que et deies conya, lluny d'aquí, que em cau partir.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascuna aposta per una programació òbviament diferenciada amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
4: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
3: Un altre punt en comú entre els dos certaments és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
5: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts. I és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
3: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Hasemasei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Hasemasei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps, cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Wei Shema, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Vanderpool s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info.

0: En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són 3 els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central Renee Fastasten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat, que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
0: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli. El pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 15 graus a Cervera, 18 a Gandesa, 25 graus al barri del Raval de Barcelona. Les temperatures, per tant, que han baixat una mica en aquestes últimes hores, però continuem tenint bona part del país en risc d'incendi forestal. Per ser concrets, 84 municipis catalans en perill extrem, 173 més en perill molt alt. Per tant, el risc és alt, el risc és extrem. La situació és delicada, sobretot veient el panorama que ens envolta. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Ávila i Toledo, ja són 136.000 les persones desallotjades o confinades. Ara repassem com està la situació.

0: funcionen aquests incendis. Però de moment, Jofre Joner, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, quatre núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniran donant en pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central. I bé, les temperatures més altes avui, a prop dels 35, cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, és a dir, una calor normalitzada. Pels propers dies, estabilitat, i el termòmetre, que un altre cop anirà anant cap amunt, amb un altre pic de calor, sobretot entre dijous, divendres aproximadament, però que tampoc serà com els que hem tingut.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: I el que dèiem, insistim, avui el temps doncs és notablement millor i aquesta fresqueta, fins i tot en comparació, com a mínim, en fa unes quantes setmanes, però dels incendis de les últimes hores, és veritat que la bona notícia de la nit és que hi ha hagut alguna millora, però la mala és que la millora ha sigut molt subtil, molt poc substancial, perquè ara mateix tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a nosaltres també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera, com a mínim, perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi. Per tant, això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectativa una miqueta de lo que mos puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si diguem, estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació particularment en la vall sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi ha avançat serra espadà cap a dins, la vall és com la porta, deixa serra espadà, i per tant, el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor. No n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui, a lo millor, les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser... el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vilavella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames les van tindre damunt, que és quan van desallotjar els tres barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies, una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta García, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis de Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests tres sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests tres incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar oblidar França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000! A més, aquest incendi talla l'autopista i la via fèrria amb Espanya, però amb això també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
4: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de métropole.
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeaux. Imagineu-vos quina és la situació, fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està a 15 quilòmetres de Bordeaux, de l'àrea metropolitana de Bordeaux. O uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeaux està a uns 15 quilòmetres, és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però, tot i així, molt alt i també, per tant, molt perillós. Però, a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
5: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra, de la prova PISA, atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs, que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs, una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara, una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara. Va ser la directora general de Currículum, Sònia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, la Associació de Directors dels Centres reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts el president Salvador Illa de Viatge al Vietnam ha defensat la consellera i anirem al Vietnam també de seguida en directe per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la reacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periódico. El PSC guanyaria les eleccions però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periódico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat.

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Yann Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
2: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
4: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Com pinta això?
5: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu. És un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo, per un altre foc que també creix, i la prioritat és que no s'uneixi. En uns focs molt presents arreu, penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres, la cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid a les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Tani. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
2: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten. De moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
7: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
8: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
4: L'altre gran incendi, al departament de l'Eland, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
2: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
7: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
4: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
2: Junts perdria la meitat de diputats i en trauria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'esquerres ni la del bloc Junts Esquerra, la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
10: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que és la correcta, i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
9: Una enquesta, la del Periódico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
7: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
9: Sí, perquè ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: Des del Vietnam...
9: Tot això ho ha dit...
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
9: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on, de fet, fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs bé, de mirar de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
9: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
4: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat la tensió amb la policia.
2: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
1: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i el meu se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Mos van contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
7: A Mallorca no arriben a ser 1 milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
4: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
2: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
7: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un 4:05 de 8, abatut.
4: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
18: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units. In unserem land
19: zusammen. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a Seattle.
2: Un tiroteig aquesta matinada a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Hi hauria almenys 2 morts i 5 ferits.
7: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi hauria un detingut i es busquen també 2 sospitosos.
0: Aturats.
4: Els atacs contra l'Iran. Després de 2 setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han parat els atacs en una treva tàcita que ja ha fet abaixar el preu del petroli.
2: L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
7: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
0: I 7:22, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
4: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
20: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
21: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
22: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això està evident.
20: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: I nou model de finançament.
2: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre'l amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
0: I també indemnització.
7: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
4: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
23: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit de casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus.
2: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: I hem de lamentar un nou ofegament.
7: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
4: Personal del sistema d'emergència Ciències Mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·lès.
2: És la cinquena víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
0: 5 minuts i arribarem a 7:45. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Pogačar. Pau Dacs, què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia. El ciclista eslové es va proclamar ahir a París guanyador per 5ª vegada de la Gran Volta Francesa. Pogačar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs que ja pensa en noves fites.
25: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
26: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
25: Need to now find a new goal after this.
24: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogačar Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Mathieu van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
0: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
24: Els blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques, on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
0: 3 minuts i arribarem a 2:15. Acabem, Pau, amb motor.
24: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
2: el 37.461, 37461 de la sèrie 8.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, algun dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
6: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora.
0: Eh?
6: Llavors, són amics, vull dir, vale? O sigui, vale, que, tal.
8: Vale, quedem entesos, doncs.
0: Home, Ferran Adrià, és la persona que calia. Benvingut, Ferran.
9: No. Del salmó.
0: Sí.
9: Balmó.
8: Com?
6: Què?
9: No. Lo que és el bull.
0: Sí.
9: La gala Montjuïc.
10: Sí. La gala Montjuïc,
9: de la damnificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la damnificació de la factòria, vale? Era gris.
10: Exacte, això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
9: No. Sí. És gris.
0: Bueno,
9: val,
0: No. Sí, és el que acaba de dir, sí. Ferran.
9: No, vam pensar, bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmó?
10: Exacte.
9: Vam donar ganchitos.
10: Sí. Vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronja.
9: Però què passa? Què passa?
10: Què passa?
9: Agafa un gust,
10: clar,
9: una mica home, raro,
10: clar,
9: com de queso cabucado.
10: Yeah.
9: Després vam provar amb les mandarines.
10: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc... A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria...
0: Ah, amb això arribem a 2:15.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control d'una banda al País Valencià, a la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor. No n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui, a lo millor, les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim, doncs, aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren, molt especialment el d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
2: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en tot el territori nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per la transició ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el mal de cap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PISA. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'associació de directors que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el periòdico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions, sí, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana es confirma que pot ser la segona força amb un cert frec-a-frec amb Esquerra, però un frec-a-frec menys intens del que pensaven les enquestes del CEO. Junts perdria la meitat de diputats i ara mateix, amb aquesta enquesta, si avui hi haguessin eleccions, no hi hauria cap possible majoria. No hi hauria cap combinació de partits que sumés majoria absoluta. I pel que fa als esports, Pau.
4: Tadej Pogacar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, com pinta el dilluns? Jofre Genuer, bon dia.
5: Bon dia, doncs un pronòstic que ens indica que aquesta setmana el sol s'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que anien dissipant-se i donant pas a aquest sol, que ha de fer que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt, al voltant dels 35 graus als vols més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha els retards habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Besòs, la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs, la B20, la Pota Nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda, a Barberà, i l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre, fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
6: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
9: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica a l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
6: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
9: En aquesta línia, a l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
6: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
9: La periodista Maria Ángela Alcázar es fa ressò de les paraules del rei durant la seva visita a Villamán, on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
6: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid que senten que estan abandonats per l'administració.
9: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdico apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
6: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva, insomni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
0: Són 8:45. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat en aquest cas a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
10: Sí, s'està optimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més, amb aus o paisatges, com la cigonya o el flamenc, i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'ara.
0: I què no ha agradat a les dones japoneses?
11: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar amb mitges o amb faldilles llargues.
0: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
10: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvat amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat dues vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
0: Perdó, Bougainvillea és una planta, eh? Pau? Bougainvillea és una planta?
10: Sí, senyor.
0: Val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
11: L'Agència Tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica. Un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
0: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
6: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Shara, en què explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut dues entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
9: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, On Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que dos de cada tres dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. Els 5 dies, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15%. I amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
17: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts.
18: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Pau Dax.
4: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estatge blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulić al Barça de bàsquet amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosun Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari amb 15 o 16 efectius per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick, i és que els joves del filial volen tenir fer-se un lloc al primer equip del Barça i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orion Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
19: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: Vinga, continuem repassant la premsa, quan falten 2 minuts per 3 quarts. La premsa del cor.
20: Doncs sí, els amants de les revistes del cor ja es poden estar d'enhorabona. Aquest dissabte hi ha hagut un dels casaments de l'estiu. La periodista Susana Griso i l'empresari i economista Luis Enrique es van dir al Cibull en una cerimònia informal que es va fer en un conegut hotel de S'Agaró. 250 convidats amb vestits informals i àpat a peu dret, lluny de formalismes. Res de corbates ni looks de revistes de moda. Molts companys de la núvia i del món empresarial entre els assistents. Ella portava un vestit llarg, blanc, dissenyat per Rosa Esteve, i ell una camisa rosa feta a mà per una camiseria de Sevilla. Hi va haver música, ball i aquell ambient cookie dels casaments picos. I del cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, no jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
0: Vinga, qui fa anys avui?
9: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicolas Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obabacoac, El fill de l'acordionista o 7 cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie 7 vides, en fa 61.
0: I el santoral, Mireia.
9: Avui el santoral té dues protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de bonus track també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
1: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol García i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrà i ens farà riure i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però, com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
0: Un minut passat de 3:15. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
21: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
0: Gràcies, Sílvia. Aquests són, d'altra banda, els sons d'aquest matí.
17: Els sons del matí.
22: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
23: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
24: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
25: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
9: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar a més de 150.000 persones. A França, els evacuats arriben als 300.000.
0: Llufa.
9: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
0: Turisme.
9: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa. A l'Àgora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
10: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron predeix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
0: 300.
10: Són les formigues hormigoneres que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de la R2 a Montcada i Reixac. Sis dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
0: 83.
10: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims 6 anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
0: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames, que ocupen més de 3/4 parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
21: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
0: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
21: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
0: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
21: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunick ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum, per reivindicar la inclusió LGTBIQ+. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8.
2: Catalunya Ràdio.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
5: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
26: En Joan va baixar la fonda...
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
27: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
27: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
28: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
29: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
27: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem. No ho sabem.
11: I per què?
30: No ser perquè cogí el martillo i le pegué...
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
31: Comencem.
32: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en 2 minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
10: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
22: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
10: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: i el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
21: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equivale a 4 vegades la ciutat de París.
10: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
0: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
21: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
1: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
0: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
10: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final, la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
4: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
8: És un moment de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
0: I la policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
21: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
0: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
10: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
12: Bon dia. Doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre i, en tot cas, a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no. Avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35, cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
0: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
21: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona Santa.

0: situada al Voral, també carregada a la mateixa P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i destaquem també la ronda litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs a causa també d'un vehicle avariat.
1: Gràcies, Marilu. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt. I, de fet, les autoritats diuen que només cal veure què està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo, que també continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li han donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment, eh? L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què. És el que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem l'AP7 a diversos trams en sentit sud, 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, perquè hi ha un vehicle avariat que ocupa un carril, també carregada entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Tarragona, de Bellaterra a Barberà, direcció Girona. I destaquem també la ronda litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs, també per un vehicle avariat.
0: El foc de Madrid, Toledo i Ávila no dona treva, ja ha arrasat 77.000 hectàrees. Les tasques dels bombers es veuen limitades per una climatologia que de moment no ajuda, i el que ja es considera el foc més extens de la història d'Espanya deixa també de moment 90.000 persones evacuades o confinades. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià continua cremant sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. A França, l'incendi de la Gironda continua també descontrolat. Les flames ja han arribat, en aquest cas, a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada supera les 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Almenys 2 morts i 5 ferits en un tiroteig a Seattle, als Estats Units, coincidint amb un festival gastronòmic aquesta matinada. Per ara, les autoritats no han ofert més informació, tot i que hi podria haver un detingut i s'estarien buscant 2 sospitosos més. La consellera d'Educació,

0: Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar per què es va alterar la mostra a les proves PISA. El departament hi va excloure més alumnes dels que estan permesos. La majoria, amb poc domini de la llengua, l'OCDE ha invalidat aquestes proves i aquest any no hi haurà diagnosi de nivell educatiu dels alumnes catalans. I a Palma, la manifestació d'ahir contra la saturació turística va acabar amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi va haver una desena de ferits. Abans la marxa havia plegat de manera totalment pacífica desenes de milers de mallorquins que demanaven poder viure a casa seva. A partir d'avui han de poder tornar a casa els veïns d'11 habitatges dels més afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. També podran reobrir 4 locals. Territori, tot això continua amb les avaluacions dels edificis i aquesta setmana s'activarà un dispositiu per als lloguers perquè puguin suspendre el pagament. En cultura, les novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana venen encapçalades pel duel psicològic de la sèrie Furious, el llargmetratge d'autor Meg Tu, Mi Amor, Canto Uno i també el thriller policial danès El Uniforme.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis. I el Barça i l'Espanyol, en futbol masculí, viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: Ens queda el titular del temps, calor normalitzada per a l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts a les 8 del matí. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem parlant de tots aquests focs que estan afectant la península Ibèrica. Comencem pel foc que hi ha al País Valencià, concretament a la Vall d'Uixó, que continua cremant sense control, que ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones. N'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
3: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Creme cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat, en les últimes hores, els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars ho han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si había 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
3: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
0: I ara marxen cap a Madrid. El foc que crema en aquesta comunitat a Toledo i Ávila, que ja és el més gran de la història d'Espanya, continua també sense control, ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees i els bombers avancen en les tasques lentament perquè el temps no ajuda a controlar-lo. I ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de incendi s'ajuntin. Madrid, Tania Tàpia.
5: Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no han pogut tornar ni a saber si casa seva continua dempeus i molts avui dilluns no podran anar ni a treballar. Les primeres dades de la Comunitat de Madrid parlen de 43 cases destruïdes i més de 300 afectades només a un dels pobles que s'ha vist envoltat pel foc. Les xifres, per tant, seran molt més greus. Avui, però, hi ha qui veu un bri d'esperança perquè podran tornar els desallotjats d'un càmping i també els d'una residència de gent gran. El gran incendi entre Ávila i Madrid ja té un perímetre de 280 quilòmetres i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'Estat. Els efectius avancen en positiu, però molt a poc a poc. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat al Morocs i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda. La Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km hora en les zones on treballen els efectius, amb l'Ume al capdavant. El fum i l'olor s'escampa per la zona i és molt present a la capital, a escassos 50 km del foc. Aquesta nit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil per anar sobretot més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, que el PP, però, no respon. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes. Itàlia, Grècia, Turquia i Portugal han enviat efectius o avions per ajudar a sufocar les flames.
0: I a França, l'incendi de la Gironda continua incontrolable. També ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat aquest foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat per avui el seu gabinet de crisi. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la, amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París.
0: Aquí, a casa nostra, a Catalunya, avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringir l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt Camp i el Baix Camp, també l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, també la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ens fem ressò ara d'una notícia d'aquesta matinada que ens arriba dels Estats Units. Un tiroteig a la ciutat de Seattle ha provocat almenys 2 morts i 5 ferits, segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington. El tiroteig ha passat a la zona de Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut. Es busquen també 2 sospitosos més i, segons els mitjans locals, els serveis d'emergència estan traslladant tots els ferits ara als hospitals. Tornem cap aquí, a casa nostra. Us ho dèiem en titulars. La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, hi compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que es considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el Departament en van excloure un 23%. La situació provoca que no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorres, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, i exigeix responsabilitats.
8: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
0: Des de Vietnam, on és de viatge oficial el president de la Generalitat, Salvador Illa ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Se'ns explica el nostre enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
9: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
9: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
0: Ens situem ara a Palma, on la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat l'atenció amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada. Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant la tarda, amb desenes de milers de participants que van demanar poder viure a casa seva.
11: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
12: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
13: Mos varen contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
0: A Mallorca no arriba a 1 milió de les persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes. Situem ara a Barcelona. A partir d'avui podran tornar a casa seva una part dels veïns del barri del Putxet, que van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges. També es podran reobrir 4 locals. La Generalitat calcula que en qüestió de 2 setmanes podran tornar a casa seva ja el 60% dels veïns afectats. Per a tota la resta, no hi ha encara calendari de retorn. Alguns ja preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Sentim Carmen Pérez, advocada.
14: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats, perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar, perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
0: El Departament de Territori continua avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana activarà un dispositiu per als llogaters perquè puguin suspendre el pagament del lloguer. I els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a circular per la zona afectada per l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. Avui és el primer dia laborable que ho fan. Com a mesura preventiva, els trens limitaran, això sí, la seva velocitat en aquell punt. Des de dimecres, recordem, la circulació havia quedat interrompuda en aquestes línies entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els usuaris han hagut de fer transbordaments o agafar altres alternatives de transport i amb tantes afectacions a Rodalies, els passatgers ja no les tenen totes.
15: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos. Y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus. Entonces sí está un poco complicado.
16: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: Per poder reprendre el servei ha calgut reomplir de formigó tot el forat d'uns 30 metres de diàmetre per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. La grua de grans dimensions, que l'esvoranc es va empassar, no s'ha pogut treure i ha quedat finalment enterrada sota tones de ciment. Hem arribat a 8:45, moment de connectar amb el nostre equip viari i sapiguem quines són les afectacions a aquesta hora. Mariluz García, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs el punt més conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 8 quilòmetres ara de lentitud i aturades de retencions més aviat intermitents entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit sud, en direcció Tarragona, perquè hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral. També hi ha un altre vehicle avariat, en aquest cas un camió cisterna, avariat a l'autopista C16, a l'altura de Terrassa Centre, en direcció Barcelona, talla un carril i provoca aproximadament 1,5 quilòmetres de cua. A la resta, doncs, amb cues més o menys habituals d'hora punta, els principals accessos a Barcelona, n'hi ha a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23, des d'Esplugues fins a l'entrada per la Diagonal, l'autovia A2, amb molta intensitat i alguna aturada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també direcció Barcelona, la C32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, també en direcció d'entrada, també aturants a la A60 a l'altura de la Roca del Vallès en direcció a l'enllaç amb l'AP7 a causa de la cua que hi ha a l'autopista en aquesta zona. També aturats a la C17 a Parets del Vallès en sentit a sud. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la més carregada la Ronda Litoral amb retencions entre Mercabarna i Montjuïc en sentit en Besòs a causa d'un vehicle avariat. També aturats amb una llarga retenció en sentit a Llobregat des de Fòrum i fins al Far de Montjuïc. En canvi, a la Ronda Dalt les retencions són molt més curtes. N'hi ha entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit en Besòs i també des del Nus de la Trinitat i fins a Roquetes en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
18: Comencem la setmana amb unes temperatures que s'han normalitzat, amb unes matinades agradables, suaus, de fet, les més agradables i suaus o fresques, fins i tot, del que portem de juliol, i amb valors que han arribat a baixar fins als 9-10 graus a Viella, al Pont de Suert, per exemple, i, en general, a l'interior, inferiors clarament als 20, han desaparegut a les matinades tropicals a l'interior, només a la costa es mantenen alguns valors per sobre, clarament, dels 20 graus, i en el barri del Raval de Barcelona, gairebé a tocar del valor tòrrid, amb aquesta illa de calor, però en conjunt, doncs, el que dèiem, han desaparegut aquestes xifres de més de 25 graus també a la costa. Avui, de fet, els valors més alts a Ponent arribaran com a molt al voltant d'aquests 35 o 36 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos poc importants que anien dissipant-se a l'interior de les comarques de Girona, també al nord de la costa central, o Pirineu Oriental. I al llarg de la setmana, doncs, la temperatura anirà remuntant. De fet, esperem que la calor torni a intensificar-se de valent, sobretot a finals de setmana, i en conjunt, amb força estabilitat, potser alguna nuvolada tarda al Pirineu i poca cosa més.
1: Trescat Info.
19: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
20: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
19: I se't transmet el fred a la mà?
20: Suposo.
19: Oh.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Trescat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 9, continuem amb més notícies. Ha mort un dels dos menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme, que va deixar 10 ferits de diversa gravetat. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu, i amb aquesta víctima són 78 les persones que han mort des de gener les carreteres catalanes, segons les dades del Servei Català de Trànsit. I un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre, el seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Munt. Testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat en unes branques. Personal del sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar-lo, però sense èxit. L'altre jove, que va saltar de les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la cinquena víctima mortal en aigües interiors des del 15 de juny, des que va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
1: Trescat Info.
0: I ara cultura. Les plataformes de streaming renoven el seu catàleg per aquests últims dies de juliol amb propostes que van des del duel psicològic de la sèrie Furious fins a la sensibilitat d'autor del llargmetratge Make Two, Mi Amor, Canto 1, passant també per l'animació gamberra o l'acció claustrofòbica Sota l'aigua. Repassem totes aquestes novetats més destacades amb la Montse Mas.
23: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes una asesina en serie.
24: Así es.
25: Disney Plus estrena avui Furious, la història d'una agent de l'FBI interpretada per Emmy Rossum, obsessionada a capturar una assassina en sèrie tan meticulosa com invisible. Una cacera personal en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie, dirigida per Elizabeth Merriweather, arriba avui amb 3 episodis de cop. Per la seva banda, Filmin incorpora demà el thriller policial danès El Uniforme, d'Oscar Giese i Anders August. La sèrie arrenca quan el tret d'un jove Cadet acaba amb la mort d'un ciutadà, un incident que desencadena una greu crisi política i posa al descobert les escletxes i els secrets de la institució policial. I acabem el bloc de sèries amb una dosi d'humor gamberro que arriba avui a HBO Max. És la sèrie animada per adults Presidente Curtis, el primer spin-off oficial de l'univers de Rick i Morty. La sèrie se centra en l'excèntric president dels Estats Units que haurà de gestionar crisis paranormals i conflictes interdimensionals. Per als amants del cinema d'autor, Filmin estrena divendres Mektub Mi Amor Canto 1 del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adèle. La cinta se situa a l'estiu del 1994 a la costa del sud de França i és un retrat de la joventut i el desig a través d'un jove aspirant a guionista que torna a casa per retrobar-se amb la família i els amics. La cinta arriba en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, molt polèmica, per com es va rodar una escena de sexe explícit no simulat.
2: No me da miedo el agua, sino lo que hay en ella. Uau!
25: I finalment, per als que busquin tensió pura, Prime Video presenta dimecres La boca del diablo, dirigida per Jeff Wadlow i protagonitzada per joves promeses com Catherine Newton i Lana Condor. La pel·lícula segueix un grup de 5 amics que viatgen a la costa de Tailàndia per explorar un sistema de coves subterrànies. El malson comença quan els joves queden atrapats a la foscor amb un depredador famolenc.
3: ¿Qué ha pasado?
4: Hay mucha sangre.
5: Todo va bien, ¿vale?
3: Tenemos que irnos.
4: No pienso irme.
0: I encara una darrera qüestió abans dels esports. El Murdoch, un passatemps que funciona, que fusiona, de fet, el Sudoku i el Cluedo, està arrasant tant l'edició en català com en castellà. Encapçala des de fa setmanes la llista dels més venuts de no ficció. Montse Camps.
6: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gas, editora de columna que el publica en català.
24: El mòbil, les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
6: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
1: Esport.
0: Fins 9:15 i amb el Pau Dax. Pau, molt bon dia.
26: Molt bon dia. Tadej Pogačar va fer història ahir guanyant el Tour de França i ja forma part del club selecte de ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el ciclista eslovè en arribar als Camps Elisis de París pensant ja en nous reptes.
27: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have
28: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
27: Need to now find a new goal after this.
26: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu. Escoltem ara el corredor neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar ahir a l'última etapa.
29: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
1: 3CAT Info.
26: El Barça comença avui l'estatge d'Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'aduni al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casado, Marc Bernal i Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I també en futbol. Avui torna a la feina el Barça femení i ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després d'una lesió al peroné el curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès i el Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora. De 21 anys, la central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça, la també central Renee Van Asten i la portera nord-americana Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però, bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
26: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
4: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
26: També van aconseguir l'or ahir Marina Martínez en els 1.500 metres i Martí Cissé en el salt d'alçada. En motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton a la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari i també les sancions que ha acumulat tant a la classificació com a la cursa. I en trial, nova victòria incontestable de Toni Bou. El pilot de Piera s'ha imposat al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Manresa, de Montesa, disculpeu, és més líder després i ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou cada vegada és més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova serà el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
26: En bàsquet, l'estrella del Madrid, Mario Hezonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'Ale Cruat, format al planter del Barça, firma pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, de 31 anys, cobrarà 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
1: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, el primer que fem a aquesta hora. Tornar a connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, també de Granollers a Montmeló per un vehicle avariat, també carregada de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona, de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, a l'autopista del Maresme a l'altura de l'Ella en sentit sud, autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona, a causa d'un camió cisterna avariat i força complicada la ronda litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs.
1: El més destacat aquesta hora, el foc de Madrid, Ávila i Toledo no dona treva, ja ha arrasat 77.000 hectàrees, el que ja s'ha convertit en el foc més extens de la història de l'estat espanyol, deixa de moment 90.000 persones evacuades o confinades. El ministre Marlaska diu que les darreres zones han avançat en positiu, tot i que la meteorologia no està ajudant gens. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant també sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. També us estem parlant d'aquesta polèmica per l'alteració de les mostres de les proves PISA que arriba avui al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda per explicar per què el departament va excloure més alumnes dels que estan permesos en aquestes proves de nivell. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi de nivell educatiu dels alumnes catalans. Des d'ara fins les 9 també anirem a Berlín, on la policia ha batut el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Estarem pendents també de la reunió d'avui entre el sector agrícola i el conseller d'Agricultura d'aquest ram. Després de les mobilitzacions del cap de setmana, el sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora també en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. I us explicarem que el Museu de la Conca d'Allà, al Pallars Jussà, inaugura una exposició d'una de les col·leccions de fòssils més importants del país. La mostra està dedicada al metge rural Lluís Ferrer i Condal, que va reunir tot aquest material de més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell fòssil trobada a Catalunya. En esports, Tadej Pogačar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França, l'última jornada de la Volta Francesa, amb arribada als Camps Elisis de París, i el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estaig de pretemporada. Pel que fa al temps, calor normalitzada per a l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, també interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu, amb temperatures que com a molt arribaran als 35 graus a ponent. Passen 3 minuts de 2:15. El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament en les tasques perquè el temps no ajuda a controlar-lo i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin. Madrid, Tania Tàpia.
3: Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no han pogut tornar ni a saber si casa seva continua dempeus i molts avui dilluns no podran anar ni a treballar. Les primeres dades de la Comunitat de Madrid parlen de 43 cases destruïdes i més de 300 afectades només a un dels pobles que s'ha vist envoltat pel foc. Les xifres, per tant, seran molt més greus. Avui, però, hi ha qui veu un bri d'esperança perquè podran tornar els desallotjats d'un càmping i també els d'una residència de gent gran. El gran incendi entre Ávila i Madrid ja té un perímetre de 280 km i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'Estat. Els efectius avancen en positiu, però molt a poc a poc. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat al Morox i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda. La Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km hora en les zones on treballen els efectius, amb l'Ume al capdavant. El fum i l'olor s'escampa per la zona i és molt present a la capital, escassos 50 quilòmetres del foc. Aquesta nit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
4: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
3: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil per anar sobretot més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, que el PP, però, no respon. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes. Itàlia, Grècia, Turquia i Portugal han enviat efectius o avions per ajudar a sufocar les flames.
1: I ara marxem cap al País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó continua també cremant sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo. Aviat les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
0: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Creme cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat, en les últimes hores, els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars ho han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
5: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
0: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
1: I a França l'incendi de la Gironda continua incontrolable. Ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat aquest foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat per avui el seu gabinet de crisi.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i també amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que es considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el departament en va excloure un 23%. La situació provoca que ara no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i exigeix responsabilitats.
7: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
1: Des de Vietnam, on és de viatge oficial el president de la Generalitat, Salvador Illa ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
8: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
9: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
8: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
1: Més qüestions. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura, va patir l'agressió sexual.
10: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
1: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. El sector agrícola reuneix avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, a la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'aquest divendres i aquest diumenge a Tàrrega. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i també una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Lleida, Alba Mor.
11: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
12: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
13: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
11: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
1: La setmana que avui comença posarà a prova el suport al nou model de finançament de les comunitats autònomes. Ara per ara només Catalunya hi dona el vistiplau. El Ministeri d'Hisenda ha convocat per dimecres les comunitats a un Consell de Política Fiscal i Financera que debatrà el nou model de finançament. La voluntat és deixar enllestida ja la proposta de reforma per poder-la portar al Consell de Ministres i posteriorment al Congrés. El govern espanyol hi defensarà el model que va pactar amb Esquerra, però totes les comunitats autònomes del PP s'hi oposen i tampoc l'acaben de veure amb bons ulls les autonomies on governa el PSOE. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, demana a les comunitats una nova mirada.
14: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Catalunya i hacer anticatalanismo.
1: L'actual model de finançament autonòmic està caducat des de fa més de 10 anys. Si s'aprova el que proposen el PSOE i Esquerra, Catalunya rebrà gairebé 4.700 milions més el 2027, un 22,3% del total. A més, es respectaria el principi d'ordinalitat perquè Catalunya seria la tercera comunitat en aportació de diners i la tercera a rebre'n.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La policia alemanya localitza i abat a trets al barri de Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització. Berlín, Jordi Regàs.
15: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
16: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
1: Més qüestions. Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de la franja i sota control de l'exèrcit israelià. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes amb la idea d'intentar restablir la gestió de recursos i podria ser el primer pas d'un nou esquema d'administració palestina amb el suport dels països aliats d'Israel com els Estats Units. La iniciativa, però, ja ha despertat algunes crítiques d'organismes internacionals. Recordem que el 2005, quan Netanyahu va presentar un projecte similar per concentrar la població de Gaza a Rafah, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins va advertir que una zona així podria derivar en camps de concentració massius.
17: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada.
1: I ara ens situem a Xile, on han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara els primers dies després del cop d'estat d'Augusto Pinochet l'11 de setembre del 1973 contra el govern de Salvador Allende. Es tracta de l'exoficial pròfug Nelson Haze Mazé i portava 3 anys eludint l'acció de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Dissabte, finalment, el van localitzar amagat en una zona rural del sud de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra aquest exmilitar i també 6 més per l'assassinat de Víctor Jara, un dels crims més simbòlics dels 17 anys de la dictadura de Pinochet, en què més de 3.000 persones van ser assassinades o van desaparèixer.
17: Los

0: Tres quarts de nou, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Ara una de les vies més complicades és la Ronda Litoral, amb retencions entre Mercabarna i Montjuïc, en sentit en Besòs, i és que hi ha un accident que talla un carril, segons informen des de Trànsit. També aturats a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Ronda Adal entre Diagonal i Pedralbes, en sentit en Besòs, i també del Nus de la Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat. Pel que fa a altres vies, es mantenen les cues a l'autopista AP7 entre Granollers i Montmeló en sentit sud perquè hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral. També aturats a la C16, l'autopista Terrassa-Manresa, des de Terrassa Oest fins a Terrassa Centre, direcció Barcelona, per enllaçar amb la C58, i és que hi ha un camió cisterna avariat que està ocupant el carril de la dreta. També cua més endavant, el tram ja C58, aturades habituals d'hora punta des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Aturats també a la C31 Nord, a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Premià de Dalt i Alella en sentit a sud, en direcció Barcelona. I pel que fa a altres vies, doncs amb cues habituals d'hora punta, per exemple, a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Barcelona, la B23, entre Esplugues i l'entrada per l'avinguda Diagonal, o l'autovia A2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en direcció d'entrada a la capital catalana. També aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada pel Nus de la Trinitat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Avui dilluns comencem la setmana amb aquesta segona matinada agradable del mes, entre i avui doncs les més agradables, més suaus, més fresques, fins i tot a l'àrea del Pireu, on el termòmetre ha baixat a prop dels 9, 10, 11 graus, i a l'interior moltes xifres que s'han acostat als 14, 15, 16, de fet, de valors tropicals, a la costa, bàsicament, i no hi ha hagut valors tòrrids, tot i que en el barri del Raval s'hi ha aproximat amb aquests 24 llargs. Bé, avui esperem que la calor sigui normalitzada, el que toca per l'època, amb temperatura entre els 30-36 graus, els valors més alts al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, com sempre, Franja de Ponent, i només esperem quatre núvols mal comptats, alguns núvols baixos aquest matí encara poden persistir en l'interior de Girona, és de Barcelona, això, zones interiors, nord de la costa central, potser, i Pirineu Oriental, i a la tarda alguna petita nuvolada esquifida que difícilment dona pluja. De fet, al llarg de la setmana esperem que les nuvolades siguin molt puntuals, bàsicament al Pirineu, per tant, una setmana de sol, d'estabilitat i descens del termòmetre, que anirà pujant progressivament, amb una calor de canícula intensa, novament, sobretot a finals de setmana.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CatInfo.
4: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3CatInfo. Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9. Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Anem cap a Girona. Fèlix Martín.
6: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
7: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
6: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
0: El Museu de la Conca d'Allà, al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que, entre consulta i consulta, va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya. La mostra presenta més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell fòssil trobada a Catalunya. Isona i Conca d'Allà, Pau Rovira.
8: Ferrer i Condal va exercir de metge en diversos pobles de Catalunya després de la Guerra Civil. En el seu temps lliure recorria jaciments paleontològics propers als municipis on treballava i recollia fòssils que, amb els anys, acabarien conformant una col·lecció excepcional, tant per la quantitat com per la qualitat, ho explica el director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart.
9: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
8: Ferrer i Condal també mantenia contacte amb investigadors i museus internacionals i va contribuir a donar a conèixer jaciments tan importants com la Pedrera de Meià. Ara, l'exposició permet veure algunes de les seves troballes més destacades de ressò internacional.
9: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure en una recepció al marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I també una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova, i que què fa en Lluís Ferrer Condal? Doncs, com que això està amb dues llesques, es ven una llesca als museus de Madrid i amb aquests diners es compra una moto per continuar buscant els jaciments i trobar més fòssils, no?
8: La mostra també contextualitza la seva tasca en una època en què la paleontologia encara era una disciplina molt poc desenvolupada i mostra la importància d'una figura poc coneguda. Després de la seva mort, l'any 2011, la família va cedir la col·lecció perquè pogués conservar-se i posar-se a disposició dels investigadors i del públic. Gràcies a la mediació del Geoparc Orígens, els més de 3.000 fòssils es conserven, doncs, avui aquí, al Museu de la Conca d'Allà.
0: Comencen les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle i l'objectiu és que a llarg termini l'espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Avui comencen les obres de restauració d'un espai que porta més de 100 anys tancat i que va ser construït pels jesuïtes a partir del segle XVI. Són treballs que duraran 3 setmanes i en què treballaran tant arqueòlegs com també antropòlegs. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arquebisbat de Tarragona.
11: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit d'aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
10: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.
12: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després llavors els buscarem un lloc per fer dins de la mateixa cripta una sepultura que sigui digna.
10: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també la agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar aleshores a mans dels agustins.
0: I ara parlem de la nova exposició del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. S'hi explora un segle de planificació urbana amb l'Eixample de Cerdà com a punt de partida i amb una selecció de 10 projectes urbanístics. Adrià Clotet.
13: Coincident amb l'any Cerdà i la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, l'exposició apropa a la ciutadania les millors idees teòriques i pràctiques d'arquitectes i enginyers a la recerca de la ciutat ideal per viure. Carles Crosas, arquitecte i un dels comissaris, explica l'objectiu de l'exposició.
14: Aquesta és una exposició que neix en el marc de l'any Cerdà, de la capitalitat de Barcelona, i el que fa és agafar l'argument de lo modèlic que ha sigut el Pla Cerdà per Barcelona i també per projectes que han vingut després i fer una indagació ja no sobre l'obra de Cerdà, que la coneixem molt, sinó en veure-la amb els ulls comparats d'altres projectes, propostes modèliques que s'han desenvolupat durant el segle XIX i el segle XX.
13: Fernando Marza, arquitecte i un dels comissaris, explica la idea amb què vol que la gent es quedi.
15: Son 100 anys que recogen dos èpoques. Una època que coge lo que estaría por el siglo XIX y al principio del XX, y una época que es la mitad del siglo XX, en donde ya también la mentalidad ha cambiado. Eso es lo que nos gustaría que la gente tomara conciencia.
13: A partir de documents originals, fotografies i relleus a escala, A la visita s'hi poden trobar projectes formulats des de països com Espanya, el Regne Unit, França, Estats Units, els Països Baixos, l'Índia o el Brasil. Es podrà visitar gratuïtament a la seu del COAC a Barcelona fins al 18 d'octubre.
0: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
16: Molt bon dia. Tadej Pogačar va fer història ahir guanyant el Tour de França i ja forma part del club selecte de ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el ciclista esloven arribar als Camps Elisis de París valorant la seva victòria.
17: Every victory is really special and
18: cada victòria és molt especial. I bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
17: Unbelievable also for me.
16: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu. Escoltem ara el corredor neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar ahir a l'última etapa.
19: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió. I aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
0: 3CAT Info.
16: El Barça comença avui l'estaix d'Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'adoni al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Marc Bernal i Bardagy, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, el gruix d'expedicionaris seran joves del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I també en futbol, avui torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però a Maitana Bonmatí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després.

0: Passió de Carles Julià, que puja al primer equip. L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells és el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bestué, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriben bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
1: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
2: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
0: També van aconseguir l'hora ahir Marina Martínez en els 1.500 metres i Martí Sisè en el salt d'alçada. En motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton a la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari i també les sancions que ha acumulat a la classificació i a la cursa. I en trial, nova victòria incontestable de Toni Bou. El pilot de Piera s'ha imposat al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder després i ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat.
3: 3CAT Info.

0: Dilluns 27 de juliol del 2026. S'imaginaven aquesta temperatura magnífica durant tot l'estiu? No tindrem aquesta fortuna, més aviat al contrari. Benvinguts a la darrera setmana d'aquest juliol xafogós, calorós i sec, d'un estiu calorós, xafogós i sec, molt representatiu d'aquest canvi climàtic que viu el món o bona part d'ell. Abans no arribi l'agost, el proper dissabte, l'hostaleria celebrarà Santa Marta amb l'ull posat en el projecte de llei de prohibició de fumar a les terrasses. L'Ajuntament viurà el ple ordinari del mes de juliol, el darrer de l'any abans de les vacances d'agost i el primer després de la crisi de govern que ha deixat les coses com les ha deixat. Dijous es presentarà la Festa Major d'aquest 2026, no ens n'adonarem i ja l'haurem passada, i divendres començarà el festival Jardins de Terra Mar amb Sílvia Pérez Cruz, dissabte arribarà Sergio Dalma i diumenge Joan Dausà. I per arrodonir la setmana, dissabte, Festassa al Mambo, organitzada per les Colles de Foc, i diumenge, les vinyets de Sitges estan cridades al santuari per celebrar que el seu és un nom de Sitges. Hauran passat 15 anys. Des de la primera edició d'en Dic Vinyet, un nom de Sitges, el 2011, al Saló de Plens. O sigui que imaginen com passa el temps, eh? No està gens malament, doncs, per tancar el juliol. En uns moments ho repassem tot i els proposem posar-nos al dia.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: I a quarts de dues, i aquesta és també una d'aquelles incògnites que caldrà saber, potser en algun moment o altre, es diu o no, però el pàrquing de Can Robert, l'incendi d'un cotxe va acabar cremant el del costat, i el del costat, el del costat, i el del costat, el del costat. Al final, 7 cotxes afectats. 7 cotxes afectats. Eren quarts de dues al pàrquing de Can Robert i va començar aquest incendi en un vehicle i un foc intens, eh? És a dir, les imatges que ens van proporcionar els veïns, així ho testimoniaven. Al final, bombers que varen intervenir, els bombers que venien precisament d'aquesta zona dels Molins, corrents i de pressa al parc de Can Robert, i al final, com els dèiem, 7 vehicles afectats per aquest incendi al pàrquing de Can Robert. No sabem, però, perquè almenys no s'ha dit, les causes que varen originar aquest foc. Dilluns 27 de juliol, avui que s'ha fet clar a les 6 i 11 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 43, el sol es fondrà a gairebé un quart de 10 de la nit, a les 9 i 14 minuts, i es farà fosc a les 9 i 46. El dia s'escurçarà 1 minut i 53 segons, tindrem 14 hores i 31 minuts de llum solar i 9 hores i 28 minuts de foscor. Avui que saludarem a tres vinyets a la segona hora de programa, la Vinyet Ferrer, la Vinyet Casoliver i la Vinyet Montaner, membres de la comissió de, em dic Vinyet, un nom de Sitges, aquest diumenge dia 2, a 6:45 de la tarda al Santuari del Vinyet. Estan convidades totes les vinyets sitgetanes que vulguin participar d'aquesta celebració. Com els dèiem, han passat 15 anys des d'aquell agost del 2011, aquella iniciativa que va tenir el govern de la primera legislatura de Miquel Forns. Va haver uns anys amb el canvi de legislatura en el govern d'Aurora Carbonell, que no es va celebrar. L'Ajuntament, diguem-ne, no està al darrere de l'organització. I al final han estat les pròpies vinyets les que s'han espavilat per si soles i organitzen la festa. Per tant, avui saludarem a membres de la comissió d'en Dic Vinyet, un nom de Sitges, després amb en Pitu Valera, el resum de la 41a edició de la nit de l'esport, una hora i mitja de cerimònia. S'entregaven 91 guardons i la vetllada també va retre homenatge a l'expresident del Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, Rafael Alcázar Alquézar, i va reconèixer la trajectòria esportiva de tres persones vinculades a l'esport local, en Fèlix Cusiner, la Lolita Rubio i, a títol pòstum, en Josep Vilalta. Doncs escoltarem també els parlaments de la 41a nit de l'esport i ja que aquest divendres comença al festival Jardins de Terramar, la conversa que mantenia fa unes setmanes la Carola Fernández amb en Joan Ramon Rodríguez, el codirector del festival Jardins de Terramar. Aquesta és la darrera edició d'aquesta licitació i també, si res no canvia, la darrera edició en els Jardins de Terramar, perquè saben vostès que la propietat del terreny on hi ha l'escenari del festival hi té intenció i ja té, diguem-ne, legalment parlant i administrativament parlant, tot a punt per poder-ho fer, de construir-hi un hotel. Per tant, l'escenari no es podrà situar en el futur allà on està ara. Bé, en qualsevol cas, comença el festival aquest divendres i a la conversa amb en Joan Ramon Rodríguez apunta a tots aquells protagonistes i protagonistes sitgetans també que participaran en l'edició d'enguany. Vinga, anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana. Apuntem algunes de les qüestions fonamentals. La resta ja les anirem afegint. Aquesta setmana de ple municipal, aquest dimecres dia 29, es tanca el curs. Aquest dimecres dia 29, ple municipal. En Pitu ens deia, com ens nota que és final de legislatura? Perquè la nit de l'esport hi havia els regidors d'Esquerra, David Martínez i José Antonio Gilabert. I prou. Es nota que això comença a acabar-se. Bé, doncs, el darrer ple d'aquest curs polític i el mes de setembre, el primer ple del que ens quedarà de legislatura. Ple del mes de juliol, entre altres coses, que portarà el plec de la licitació de la llibreria del Patronat. Saben que en els baixos del Patronat l'intenció és que s'hi pugui establir una llibreria amb condicions avantatjoses. 700 euros al mes de lloguer, aproximadament. Per tant, hi ha una licitació oberta, si han de presentar ofertes, sembla que hi ha llibreries interessades i sembla que hi ha també emprenedors interessats, a veure com es desenvolupa tot això, però evidentment la licitació s'ha d'aprovar. També s'aprovarà inicialment el reglament de les llars d'infants. Hi ha dues mocions de Vox, una d'elles la de la reprovació de l'alcaldessa. Us ho vàrem explicar l'altre dia, ho recordarem també demà o passat demà. Pensin que no es donen les circumstàncies ni per una qüestió de confiança, que de ser-hi l'hauria de propiciar la pròpia alcaldessa, però no es donen les condicions que estableix el reglament orgànic municipal perquè es pugui posar en marxa una qüestió de confiança, i la moció de censura, bé, estaríem amb el debat de tota aquesta legislatura. Per haver-hi una moció de censura hi ha d'haver 11 regidors que votin a favor d'un candidat o una candidata. I de moment no ens sembla ni que n'hi hagi 11 ni que hi hagi candidat o candidata. Bé, doncs, així està l'assumpte. Ple municipal aquest dimecres, que és Santa Marta, patrona de l'hostaleria. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, cantava la cançó popular. Bé, doncs aquesta Santa Marta, a la qual el gremi d'hostaleria ho celebrarà amb un esmorzar a l'Hotel Calípolis, a 2:15 aquest dimecres, amb els reconeixements, l'esmorzar tradicional, i òbviament en el rerefons aquest assumpte del projecte de llei de la prohibició de fumar a les terrasses i també de la possibilitat d'augmentar fins al 21% l'IVA al turisme. Bé, doncs, en aquest rerefons, en aquest context, també hi ha algunes notícies, sobretot Mallorca és protagonista en els diaris per aquestes manifestacions, perquè l'illa no pot més ja, no pot engolir més turistes dels que venen, i hi ha un rebuig molt intens, aquesta sobrepressió del turisme, que no és el cas que ens ocupa, però un d'aquells temes que envolten sempre el món del turisme. Això serà dimecres, per tant, dimecres ple municipal, dimecres Santa Marta. Dijous, atenció, dijous dia 30, a 8:45 del vespre, la presentació de la Festa Major de Sitges a la Torreta, com l'any passat, eh? Presentació de la Festa Major de Sitges aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Divendres dia 31, el Festival Jardins de Terramar, que s'estrenarà amb Sílvia Pérez Cruz. El divendres, Sílvia Pérez Cruz, el dissabte, Sergio Dalma, i el diumenge, Joan Dausà. Aquests són els tres primers artistes del primer cap de setmana del Festival Jardins de Terramar. I us recordem també que, esclar, ja comença a bullir la Festa Major, i entre aquestes prèvies de Festa Major, el concert, l'Alegria de Festa Major, amb la gent de l'Alegria de Sitges, el Retiro, per cert, el Retiro. El Retiro ha arribat a l'aire condicionat. La maquinària, volem dir, eh? Els jardins, una baluerna de maquinària, perquè, és clar, per refrigerar el Saló Teatre. Bé, ja mirarem de parlar-ne amb en Francho Núñez, perquè ens semblava que això trigaria una miqueta més, però allà hi ha, com a mínim, disposada la maquinària als jardins del Retiro. Bé, allò que anava. El dissabte hi haurà festassa a la discoteca Mambo. Les Colles de Foc, les Tres Colles de Diables, l'Àliga i el Drac organitzen l'Encesa. Una festa, preu de l'entrada, 5 euros, i el benefici de l'entrada anirà íntegrament a les Colles de Foc. I, òbviament, són beneficis per les Colles de Foc, més foc. A la 1 de la matinada d'aquest dissabte, de la 1 de la matinada a les 6 del matí de diumenge, l'Encesa, a la discoteca Mambo, organitzada per les Colles de Foc. Hi ha més coses, i com els dèiem, avui parlarem d'aquest Em Dic Vinyet, un nom de Sitges, el diumenge 2 d'agost, a partir de 6:15 de la tarda. Hi ha concerts, hi ha activitats musicals, hi ha cinema a l'aire lliure. Es continua celebrant al Prado l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges fins al dia 30, o sigui que hi ha moltes més activitats de les que els hem comentat, però l'oportunitat de comentar-les en detall ja l'anirem tenint al llarg de la setmana. Un repàs a algunes de les notícies de les darreres hores, entre elles la instal·lació de 3 planxes de suport de rescat al mar. Perquè tots vostès ens entenguin, per explicar-ho així més o menys fàcilment, segur que amb més d'una pel·lícula i segur que amb més d'una informació televisiva han vist els socorristes de les platges amb una planxa vermella, una mena de planxa de surf, semblant una planxa de surf. Bé, doncs, l'Ajuntament de Sitges ha instal·lat 3 planxes de suport al rescat de mar a les platges de la Fregata, Sant Sebastià i Garraf. Per què en aquestes 3 platges? Diuen els bombers que aquestes 3 platges acostumen a estar també força concorregudes a la nit, en hores en què el servei dels socorristes no és actiu. Com funciona això? Si algú es troba amb la situació de veure que una persona s'està ofegant o està tenint problemes al mar, primera, trucar al 112. Primera. Segona, agafar aquesta planxa i aleshores amb coneixement, òbviament, eh? Perquè això només ho pot fer gent que més o menys tingui aquella capacitat de nedar al mar sense massa preocupacions. Aquesta planxa té un sistema de geolocalització. Per tant, es tracta d'arribar a la persona que està tenint un problema, oferir-li la planxa i, com a mínim, òbviament, aquesta persona que tingui la possibilitat d'agafar-se a un element que li permeti, com a mínim, surar. I els cossos de seguretat, els cossos d'emergència, a través d'aquesta geolocalització, s'activen immediatament i van a rescatar aquesta persona. El divendres es va presentar aquest sistema de seguretat a les platges, el voran que hi ha on estan instal·lades aquestes planxes, un rètol que indica el procedir, primer el 112, després agafar la planxa i, òbviament, anar a socórrer a la persona que pugui tenir problemes. El cap dels bombers voluntaris de Sitges, Jordi Rius, acompanyat de Ramsés Martí, especialista en socorrisme i seguretat aquàtica, i de la regidora d'Espais Naturals, Cristina Guiu, van explicar el procediment, el so no s'escolta massa bé perquè feia força vent a les platges, però en qualsevol cas ens sembla que qui més ho va explicar va ser en Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges. Escoltaran Jordi Rius i, amb un afegit, part d'aquestes planxes de seguretat, una moto aquàtica. Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i també de les canteres, els bombers de Sitges tenen també una moto aquàtica que en determinades situacions, diu Jordi Rius, és el millor element per garantir el rescat d'una persona que estigui, doncs, passant-ho malament, sobretot a zones en les quals la típica llanxa de salvament ho tingui més difícil, com a prop dels espigons. La moto aquàtica, vostès diuen, no, la moto aquàtica, com s'ho fa, com s'ho fa? Entre els avantatges de la moto aquàtica, per exemple, està que no té hèlix externa. Per tant, amb una moto aquàtica, en principi, tu no tens un element tan preocupant com és una hèlix que pugui fer mal a algú. O amb la moto aquàtica, tu et pots acostar molt més a un espigó que no pas amb una canoa de rescat dels bombers. Per tant, per un costat, en Jordi Rius parla d'aquest dispositiu, d'aquestes planxes de suport de rescat al mar i de la moto aquàtica dels bombers de Sitges.
1: De fet, això va ser una iniciativa que vam treure a nivell de bombers. Aquí dins del parc de bombers de Sitges tenim molta inquietud amb el tema del salvament de platges, seguretat de platges i a més. Vam començar ja fa prop de 4-5 anys, amb 2 simples dispositius de flotants de salvament i mica a mica vam anar evolucionant fins a tenir el que tenim ara i a més després altres iniciatives com el que tenim de la planxa aquesta de 24 hores, 365 dies a l'any a l'ús de qualsevol persona que tingui les ganes o tingui la família.
2: Una iniciativa més enllà del servei que vosaltres oferiu, de que qualsevol persona no pugui utilitzar-lo.
1: O sigui, de fet, l'emergència està tots els dies de la vida, no? O sigui, llavors, bombers no pot donar, o bombers, o proactiva, o els serveis de rescat de platja no estem 365. Bueno, bombers, en el cas de bombers sí que estem 365 dies, però estem immediatament. Un rescat aquàtic, l'èxit d'un rescat aquàtic és qüestió de minuts. Llavors, qualsevol persona que tingui una mica de coneixement amb aquest element de flotant és molt més fàcil de poder accedir-hi i poder extreure la persona, o si més no, deixar-la en flotabilitat. Llavors ja arribaran els cossos d'emergència pertinents per poder fer l'extracció o fer les maniobres que facin falta. Però ja tenim un element a l'abast de tothom per poder fer aquest tipus de tasca amb seguretat. Bàsicament el que estem buscant és la seguretat d'una persona que entri sense cap mena d'element flotant, amb la qual té un perill d'ofegament, i tenint aquesta planxa de surf ens garanteix, o a menys, si més no, una efectivitat pel mateix rescatador o per la víctima que està traient.
2: S'han triat aquestes tres platges tenint en compte, suposo, sobretot l'afluència de gent.
1: Sí, bàsicament les tres platges que s'han agafat, que són aquí la Ribera, la Sant Sebastià i Garraf, aquestes dues platges de Sitges han sigut per l'afluència de gent nocturna, bàsicament. Són dues platges que són molt concorregudes de manera diurna, però estan molt a prop de la zona d'oci de nit. Llavors, oci de nit i platja i aigua, conjunt, és un perill potencial. Llavors, com que no hi ha servei de platges a la nit i és un lloc on sí que hi ha un potencial gran de possibles ofegats per negligències, que entrin ebris o perquè justament a la nit hi ha corrents que no ho podem detectar, tenim un element aquí que podem utilitzar en cas d'emergència. En el cas de la platja de Garraf, hem decidit aquella platja per isocrona. És la platja que està molt més allunyada de les zones de bombers, o de, doncs, si bàsicament de bombers, que són els que tenim el servei de nit. Hi ha Vilanova, que està una mica més lluny, Sitges també ens enganxa una mica lluny, i Gavà igual, no? Llavors, per isocrona és la, diguem que és la distància més llunyana. Fins que arribem als serveis d'emergència, mínim són uns 10 minuts. Aquests 10 minuts són crucials per poder treure en vida una persona.
3: Espera, última pregunta. Explica'ns una miqueta això de que teniu el mercat, teniu la primera moto aquàtica, que sou...
1: Sí, això és un projecte, com hem dit abans, a Bombers de Sitges sempre ha estat mirant, ha tingut la visió al mar. No? Tot va començar post-pandèmia, que el que són els temes de serveis aquàtics, o en el medi natural, sigui muntanya, sigui mar, ha tingut un pic exponencial. Veient la problemàtica que teníem, que nosaltres, per exemple, no teníem ni un trist flotador per poder-nos entrar, conjuntament amb l'Ajuntament de Sitges, que mitjançant col·laboracions econòmiques amb la subvenció que es donen anualment i de més, vam fer aquesta inversió per intentar reforçar els mitjans de seguretat pel propi bomber i per poder actuar dintre. Vam començar amb elements flotants com els floppies, camilla flotant i el que és la paddle surf, que va ser tota una innovació, i l'aportació d'aquest vehicle. És un vehicle que és especial, que ens permet portar una persona de la platja o de muntanya fins on tenim l'ambulància, si el lloc és de difícil accés, i és on tenim tot el material aquàtic i de rescat de muntanya. La segona part del projecte era l'acompanyament d'una moto d'aigua. Conjuntament, un altre cop, amb la Comissió d'Ajuntament i de les canteres d'aquí a Sitges, es va aconseguir que ens fes una donació d'una moto íntegra preparada pel tema de rescat aquàtic. Hem estat treballant molts anys per poder-la posar en funcionament i finalment hem aconseguit que aquesta moto ja estigui en bus i ja estigui reconeguda. La tenim aquí al Port d'Aigua Dolç, conjuntament també amb una col·laboració de Yamaha, que és la que ens va oferir la venda d'aquesta moto i és la que ens ofereix el pupilatge durant tot l'any, i el Port d'Aigua Dolç, que ens ofereix un recinte per poder tenir el material de primera intervenció per quan puguem arribar, o sigui que ens tinguem un avís podent abastir i sortir. I aquesta era el conjunt de tot el projecte del que és rescats de platges o preocupació del que és el medi natural. És el primer pas, això es farà extens segurament a nivell de tota Catalunya, perquè hi ha unes 12 motos licitades en tota la Generalitat que en breu suposo que faran la licitació, i per un lloc s'ha de començar, i en aquest cas hem sigut nosaltres que hem tirat la primera pedra.
3: I que s'ha vist que va bé, no? O sigui, la moto, l'actuació amb les motos...
1: Les motos és una cosa que... O sigui, no és res, algo que inventem nosaltres. País Basc fa molts anys que treballen amb motos, València fa molts anys que treballen amb motos, inclús Madrid, que és una ciutat anterior, treballen amb motos, el que són aigües de pantans i de més, i s'ha anat, o sigui, durant el pas del temps s'ha vist que és l'element primordial i necessari per fer aquest tipus de rescats. Per què? Perquè és molt àgil, és una màquina que és molt àgil, molta potència, que en cas de volcar de la mateixa embarcació, el mateix patró la pot redirigir, posar-la, o sigui, deixar-la un altre cop i sortir endavant. En el cas d'una embarcació semirrígida, tenim els hàndicaps de que si nosaltres volquem l'embarcació, poder-la girar és pràcticament impossible. Llavors, aquest avantatge ens permet poder treballar el que són tocant a les roques i a les trencants de les onades, que amb una embarcació semirrígida no ens permetria. A més, com a avantatge que també té la moto, és que el no tenir hèlix no hi ha el perill de poder estar lesionats per les hèlices amb ni tallants ni fins a mal, i a més ens permet parar la moto en cas de necessitat a la mateixa sorra, per la qual la podíem tornar a treure sense tenir cap mena de desperfecte, i a més és el mateix sistema que fan servir a Nazaret, a les famoses onades gegants, que és la prova adient que és la màquina exacta o necessària per treballar amb el que són onades, grans onades o en situacions de mala mar, que és on realment nosaltres treballarem.
0: Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris. Aquesta és la diferència entre una Zodiac i una moto d'aigua. Si, com dirien les àvies, si la moto d'aigua es trabuca, la pròpia persona la pot, de nou, col·locar en posició vertical. Si una Zodiac es trabuca, això ja és molt més complicat. La moto no té hèlix, no té motor fora borda, o funciona d'una altra manera l'impuls, i permet també acostar-se a llocs més complexos per poder rescatar totes aquelles persones amb dificultats. El més important, però, aquestes tres planxes de suport al rescat de mar. Sempre abans trucar al 112 i després agafar la planxa. Per tant, a les platges, com els dèiem, de la Fregata, Sant Sebastià i Garraf, ja hi ha aquestes tres planxes, especialment, com deia Jordi Rius, encara que no ho sembli, platges concorregudes a la nit, no només de dia, sinó també de nit. La Regidoria de Salut Pública està elaborant el primer pla de salut mental del municipi per definir les polítiques municipals dels propers anys. Al setembre s'obrirà un procés de participació ciutadana per conèixer l'opinió de la població sobre els aspectes que incideixen en el benestar emocional. Aquest pla ha de servir per conèixer l'estat de la salut mental i el benestar emocional de la població, identificar els recursos existents i definir les línies d'actuació que orientaran les polítiques municipals en aquest àmbit durant els propers anys. El procés es troba en aquests moments en una etapa inicial d'investigació per elaborar una anàlisi acurat de la situació. S'estan duent a terme entrevistes a professionals municipals, agents vinculats a d'altres administracions i sectors relacionats amb el benestar de les persones. L'Ajuntament, per tant, impulsa l'elaboració d'aquest primer pla de salut mental al municipi el mes de setembre, com els dèiem, hi haurà en aquest sentit aquest procés de participació ciutadana. 9:26.

divendres, dos ensurts. Al migdia, un petit foc a la zona jardinada entre els blocs de l'avinguda Josep de Miró i Argenter, que ràpidament apagaren els bombers. Tot plegat va començar amb uns baixos.

Temps per recordar què va passar tal dia com avui. Comencem, però, tal dia com ahir. Ahir va fer anys. Com passa el temps? Perquè fa 4 dies recordàvem el 300 aniversari de la benedicció de la parròquia i ja fa 4 anys que celebràvem aquest 300 aniversari. 25 de juliol del 1772, benedicció de la parròquia. Ahir també va fer anys, tal dia com avui, com ahir, perdó, del 1948, que tenia lloc al Prado, el primer campionat, el primer torneig nacional d'escacs. Aleshores, tal dia com avui, 27 de juliol, moria a Barcelona l'hisendat Bernadí Llopis i Pujol, el propietari de la Casa Llopis i autor de la Relació Històrica de la Villa de Sitges. Qui sap si a la tardor tindrem notícies de la Casa Llopis? Potser que ens apunten. Notícies, eh? Entrari o que es diu entrari? Notícies. Diem només. Però com que estem pendents de notícies de tantes coses... Tal dia com avui del 1926, l'Ajuntament presidit per Pau Barraveig acordava batejar amb el nom de Pinsbens el sector de terres limitades pel camí de la Fita, el torrent de les Oliveres i el camí de l'Hospital. I també tal dia com avui de l'any 1961, avui fa 65 anys, que a proposta d'un grup d'antics alumnes, l'Ajuntament presidit per Josep Ferret i de Carol resolia donar el nom del mestre Magí Casanovas a un carrer de la vila. Tal dia com avui del 1961. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen. Tornem a... Sí, esclar, les efemèrides ja és això, eh? El pas del temps. Bé, doncs avui fa 30 anys, que un grup de joves, noies, eren noies aleshores, perquè eren molt joves totes elles, a través de dos mànagers, els germans Chris i Bob Herbert, van treure al mercat un disc que es convertiria en un èxit total no només a la Gran Bretanya, on s'hi va estar 7 setmanes en el número 1, gairebé 2 mesos, sinó arreu d'Europa i arreu del món. Elles eren les Spice Girls. Trenta anys han passat, 30 d'aquest wannabe que va ser coreografiat per totes i per tothom a totes les festes. Gary Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton i Victoria Beckham, que de totes elles és qui ha tingut un recorregut més, diguem-ne, més estel·lar a la premsa del cor.

Un dels grans temes, sens dubte, dels anys 90, aquest wannabe de les Spice Girls. Tal dia com avui de l'any 1867 que naixia, a Lleida, Enric Granados. Un home que va haver de lluitar molt també perquè es va sentir sempre atret per la cultura andalusa, per la tradició andalusa d'Enric Granados. Són les seves boiesques, les seves danses andaluses, i una reflexió que ja en el seu moment, estem parlant del segle XIX, era molt present. Granados que deia: a mi em sembla que l'art no té res a veure amb la política. Potser és perquè jo no l'entenc ni m'importa. Això m'ha causat alguns disgustos, arribant a rebre menyspreus i anònims en què se m'acusa d'escriure danses andaluses, com si això fos un pecat, deia Enric Granados, nascut a Lleida tal dia com avui del 1867. Tal dia com avui de l'any 1794, era arrestat el líder de la Revolució Francesa, Robespierre. Fou guillotinat l'endemà amb 21 seguidors més a la plaça de la Revolució. S'han de fer la idea, Perquè costa fer-se la idea, 22 persones guillotinades en una mateixa plaça, 1794. Tal dia com avui, Frederick Banting i Charles Best aïllaven l'insulina, l'hormona fonamental per la prevenció i la gestió de la diabetis. Tal dia com avui de l'any 1940, celebrem el debut de Bugs Bunny, un dels grans personatges d'animació de tota la història. Tal dia com avui de l'any 1990, Citroën deixava de produir el Dos Cavalls, o Citroën Dos Cavalls, a Portugal. Se'n varen fer, des del 1948, 5.114.969 cotxes entre turismes i furgonetes. Era aquell famós vehicle de postguerra que havia de servir, o almenys així els detalls de l'informe d'enginyeria ho deien, per portar persones d'un lloc a l'altre, encara que les carreteres fossin molt dolentes, i en el maleter un cistell d'ous que no s'havia de trencar. I d'aquí aquesta suspensió tan meravellosa dels Dos Cavalls, que servia per passar per tot arreu. Però que ho saben els repartidors del seu moment i tots aquells que van tenir un Dos Cavalls i que encara ho tenen, i que passen per les corbes amb aquella sensació que el cotxe se'n va, i no se'n va, no se'n va, encara que vagi més tombat que una barca en temporal. 1990, Citroën deixava de produir el Dos Cavalls. Tal dia com avui de l'any 1953, l'armistici de la Guerra de Corea. Tal dia com avui del 1976, s'enterrava a Poblet el sobirà de la Corona d'Aragó, Jaume I el Conqueridor. El senyor de Montpeller, comte de Barcelona, rei de València, rei d'Aragó, rei de Mallorca, comte d'Urgell, 3 matrimonis, 8 amants i 15 fills, Jaume I, enterrat a Poblet tal dia com avui del 1276.

Vinga, i tanquem les nostres efemèrides amb una cançó que tal dia com avui de l'any 1974 es convertia en un èxit total, sobretot en el mercat nord-americà, amb una d'una veu entre la melanconia, sí, una veu molt, molt melancònica. Ell va morir en un accident d'avió el 1997, en un accident d'avioneta, i aquesta cançó, que fou un dels seus grans èxits, fou escrita en un telecadira, en el trajecte d'un telecadira. A John Denver li va sortir la cançó Danny.

Sí que és veritat que ara té un punt de carrincloneria. Estem al 1974. Annie era la seva primera esposa. Annie Martell, amb qui va viure entre el 1967 i el 1982. I com els deien, John Denver, que va viure bona part de la seva vida a Aspen, a la població que dona nom a aquesta estació d'esquí a l'estat de Colorado, va escriure la cançó d'Annie en un telecadira, allò, un moment de veritable inspiració.

Ara seria una cançó de bengales o de llanterna de mòbil o d'encenedor encès, el ritme de la música. La cançó d'Annie, John Denver, un dels grans cantautors dels 60s, 70s, nascut el 31 de desembre del 1943. Tenia 30 anys quan va enregistrar aquest èxit, la seva cançó d'Annie. Amb John Denver tanquem les nostres efemèrides d'avui.

Bé, qui eren a la cançó de l'estiu, eh? Que té un vessant històric. Un vessant històric. Vostès ja, un vessant històric. Sí, sí, sí, sí. Los Siete Niños. Qui eren Los Siete Niños? Los Siete Niños eren una colla de bandolers sevillans de la província de Sevilla que s'enfrontaren a les tropes napoleòniques. Estem, per tant, a l'època de guerra, de la mateixa manera que les tropes napoleòniques arribaren a Montserrat i el timbaler del Bruc les va foragitar, doncs bé, en el cas de Sevilla, les tropes napoleòniques s'enfrontaren a aquesta quadrilla de bandolers que eren Los Siete Niños. Als anys 40, per Concha Piquer, per la gran Concha Piquer, Quintero, León i Quiroga, tres dels grans compositors de copla, varen composar-li les coples de Los Siete Niños. Molt bé. 1940, Concha Piquer, les coples de Los Siete Niños. 30 anys més tard, el 1970, Adolfo Weizmann, músic argentí, afincat a Espanya, l'autor de la conegudíssima sintonia del concurs televisiu 1-2-3, va agafar aquestes coples de Los Siete Niños i les va actualitzar. Les va actualitzar per proposar-li a la seva dona, que era Encarnita Polo, que cantés una cançó al ritme del que en el seu moment es va dir flamenco pop. Estem al 1970, han passat 56 anys, i la cançó més clàssica del flamenco pop, després que Encarnita Polo l'any 69 tingués un èxit enorme amb Pepa Bandera, va ser Paco, Paco, Paco, que tenia com a subtítol Coplas de los Siete Niños, basada, com els dèiem, en aquesta cançó dels anys 40, basada a la vegada en aquests fets històrics de les batalles, de les guerres amb les tropes napoleòniques. Aquí on ho veuen, i pels relativament més joves, la cançó va tenir una nova vida fa uns 15 anys més o menys, arran d'un videoclip de Beyoncé, del videoclip de Single Ladies, perquè algú va agafar aquell videoclip i el va musicar amb la cançó d'Encarnita Polo, el Paco, Paco, Paco. I trobaran a YouTube, precisament, el videoclip de Beyoncé, aquest Single Ladies del Beyoncé, una cançó que es va fer també extraordinàriament popular amb la banda sonora del Paco, Paco, Paco. Aquesta cançó de l'estiu, que va ser una de les grans cançons de l'estiu del moment, és la que recordem avui. Encarnita Polo, Paco, Paco, Paco, 1970. Paco.

Los siete niños eran los Migueletes. Edit flamenco pop. Més aviat hauríem de dir sevillanes pop, perquè de flamenc, flamenc, estrictament flamenc, Paco, Paco, Paco, en tenia poc. Enregistrat per la RCA, es va fer un tip de vendre discos en Carnita Polo. Carnita Polo, que malauradament ens va deixar fa pocs anys i va morir tristíssima en una residència d'avis de Dàvila, però amb una història entremig plena de mals moments en els seus anys finals. Però en el seu dia fou una de les grans de la música pop espanyola.

0: 9 i 41 minuts, i és veritat, s'enganxa com una mala cosa, la cançó no té res, és evident que no té res, però al final aquesta tornada queda al cap. Amb Encarnita Polo tanquem avui la nostra cançó de l'estiu. Avui que Sant Cugat, que Santa Juliana, que Santa Aureli, Santa Semproniana, Sant Pantaleó, Santa Jocunda i també Sant Bertolt. El dissenyador Juan Avellaneda, que té un perfil Instagram que és per veure'l, perquè se n'aprèn molt si volen passar una bona estona, és un senyor que sap explicar perfectament bé doncs allò, els outfits o els estils dels famosos. 44 anys celebra Juan Avellaneda, l'actor Santi Rodríguez en fa 61, l'actriu Maya Rudolph en celebra 54, la model Winnie Harlow en fa 32 i l'actor Jonathan Rhys-Meyers, 49 anys, celebra avui. Avui que a 11:45 serà enterrada Manuela Gázquez. Hem recordat la Manuela perquè fa només 2 anys era una de les protagonistes del programa de la Festa Major de Sitges. Recordaran que el programa va tenir un apartat destinat a aquelles sitgetanes que per Festa Major doncs, es passen moltes hores a la cuina fent algun menú especial pel dia de Sant Bartomeu. Bé, doncs, la Manuela feia uns canelons que encara avui recorda tota la família. I l'article del programa de Festa Major es titulava així, La canelonada de la Manuela, i no en quedava ni un, amb tots els records de les festes majors. A la Manuela, que no li agradava gens ni mica la pólvora, i precisament per no agradar-li la pólvora, a casa seva en va tenir molta. Manuela Gázquez Pérez, ha mort a l'edat de 88 anys, serà enterrada avui en una cerimònia a 11:45 a la parròquia. Manuela Gázquez ha mort als 88 anys, cerimònia funerària avui a 11:45 a la parròquia. 18-20 persones a casa seva, 5 canelons per cap, entre 90 i 100 canelons. Vinga, doncs que quedin sempre els bons records. Quin bon cap de setmana que hem passat de temperatura. S'ha acabat això ja, eh? En aquest estiu extraordinàriament calorós estem ja a 27 graus, 44% d'humitat, i la temperatura anirà pujant, i anirà pujant, i anirà pujant, i al cap de setmana tornarem a estar a dalt de tot, aquest estiu que no ha deixat ni res, em sembla que ni una setmana sencera per poder respirar. I de pluja no en parlem, perquè sort que va ploure molt en el seu dia, i els embassaments estan plens, però per la resta van ploure, mig litre aquest cap de setmana, molts llamps, imatges molt boniques de llamps, però ben poca pluja. 27 graus, per tant, temperatura agradable, però això durarà ben poc, tornarem a viure calor, i ara alguns meteoròlegs o perfils a les xarxes dedicats a la meteorologia apunten que més o menys tot plegat ha de canviar una mica a partir del 10 d'agost. Ha de canviar des del punt de vista de la temperatura i ha de canviar des del punt de vista de la pluja. No, si el dia que plogui veuràs tu. Però de moment, continuem amb l'olla ben bullint. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada marcada per un ambient suau, en cel serè, i que anirà amb temperatura a l'alça durant tota la jornada, que més es mantindrà aquesta pujada durant les jornades següents, especialment a partir del dimecres. La temperatura, com hem dit, anirà a l'alça, especialment en zones de l'interior i principalment al Pla de Lleida. Respecte a la nuvolositat, només esperem alguns núvols en el litoral sud i nord durant el matí, que s'aniran esveint, mentre que durant la tarda apareixerà alguna nuvolada de creixement a punts de muntanya. Per altra banda, els propers dies la temperatura anirà en augment, mentre que no esperem precipitació durant cap dels propers dies. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 48 minuts. Era... no ho sabré dir. Comencem bé. Coses que han passat aquest cap de setmana. Avui ha de parlar la consellera d'Educació, perquè hi ha hagut... Cada vegada que vostès escoltin això d'una errada tècnica, és com quan aquí podem dir hi ha hagut un problema tècnic. I el problema tècnic és eufemisme de tot. De tot, com jo que sé, com quan van al metge i han dit de què mort? D'una insuficiència cardíaca, si sap, perquè tothom acaba morint del cor, quan el cor es para. Doncs en aquest cas hi ha hagut un problema tècnic en això de les proves PISA. Quin era el problema? Bé, doncs que Catalunya no ha aplicat correctament els criteris que l'OSCE marca per establir allò, les proves PISA tal com són, i també, en aquest cas, el que ha fallat és que no s'ha justificat o no s'han posat en marxa els criteris perquè un alumne no se sotmeti a les proves. El govern va rebre una alerta de l'error. Espera, baixa aquest micro perquè vaig sentint ara i després... El govern va rebre una alerta de l'error al març i ho va comunicar ahir, 24 de juliol. És a dir, en el percentatge d'estudiants que s'ha considerat que ja sigui per capacitats físiques, cognitives i emocionals o de desconeixement de la llengua no havien de fer els exàmens PISA, en el cas, a Catalunya, aquest percentatge de nois exempts de fer les proves PISA ha de ser d'un 5% i a Catalunya ha estat d'un 23,2%. O sigui que, pel que sigui, hi ha hagut un munt de canalla que no ha fet les proves PISA i que l'hagués hagut de fer. Què ha passat aquí? Bé, la conseqüència de tot això és que no són ara homologables els resultats de Catalunya amb la resta de països que fan les proves PISA i, per tant, bé, diguem-ne que no es pot fer la comparació. A veure quina explicació es dona avui, però diguem-ne que es va excloure a molts nens, a molts nois i noies que havien de fer les proves PISA, doncs es va excloure. Una de les notícies d'avui, en aquest cap de setmana en què han cremat enormement i continuen cremant aquests focs al centre d'Espanya, a Àvila, als entorns de Madrid, cap de setmana de la velada de l'any, Si vostès no saben què és això de la velada de l'any, és que no són d'aquest món. Hola, Carola.
1: Bon dia.
0: No són d'aquest món si no ho saben, perquè prop de 9 milions de dispositius es van connectar el dissabte a Sevilla per veure aquesta velada de l'any, que d'alguna manera, perquè tothom ens entengui, es tractava de combats de boxa entre influencers i youtubers coneguts, ells i elles. I 9 milions, més de 9 milions de persones connectades en aquest esdeveniment que organitza Ibai Llanos.
1: Sisena edició, era la sisena edició d'aquest acte que realitza la Cartuja a Sevilla, no perquè sí, no per un tema de subvenció, no per un tema
0: de la Cartuja,
1: exacte, no per un tema de patrocini, sinó per un motiu molt, molt, molt clar que l'explica, i un moment que l'explica l'Ibai Llanos, i és que un estadi que permeti aquesta capacitat de gent, com podria ser, per exemple, també el Camp Nou, ara no podria ser perquè estan obres, però també podria ser el Bernabéu o Madrid, però que permeti allargar, diguem, l'actuació fins a altes hores de la matinada, com és el cas, només a Espanya es veu que només ho permet la Cartuja de Sevilla, perquè el Bernabéu, amb els problemes que tenen amb el tema dels concerts, no ho permet. El Camp Nou ara mateix està en obres i veurem si es podria...
2: I la Cartuja crec que queda bastant apartat del que és el centre neuràlgic. El Bernabéu i el Camp Nou són dos estadis que continuen estant, no diria el centre, però estan allò enmig
1: doncs efectivament, clar, la Cartuja permet doncs, que s'allargui l'acte aquest o qualsevol altre fins a altes hores de la matinada, com és el cas de la velada.
0: Però altes hores, eh?
1: Sí, fins a... De fet, l'acte en sí crec que va acabar prop de les 3, la velada. Diguem els combats de boxa a quarts de 2.
0: Un èxit total.
1: Sí, sí.
2: Només són combats o hi ha actuacions musicals?
1: Sí,
2: o...
1: sí. Va actuar. El Juanes, que jo pensava, quan vaig veure el Juanes, vaig pensar, però si tots els que estan aquí no saben qui és.
0: No saben què és allò de la camisa negra.
1: Clar, però va cantar, la camisa negra, però dic el Juanes, els de 16,
0: una de
1: no
0: les,
1: saben
0: una de les bandes més conegudes de la Setmana Santa de Sevilla, també interpretant allà un dels temes molt clàssics dels darrers anys de la Setmana Santa de Sevilla, o sigui que allà hi havia de
1: la batguia,
0: de tot. Bé, un altre dels temes del cap de setmana, perquè els mitjans, diguem-ne, més clàssics no n'han parlat, però això ha tingut una audiència horrorosa. El senyor Sergio Martín, venedor de l'ONCE a Lleida, feia 3 anys que ven cupons, i ell mateix, davant dels micros, deia que li venien els clients, que nunca das un premio, que nunca das un premio. I ell deia, un dia veré el pelotazo. Efectivament, 71 milions d'euros de l'Eurojackpot que va vendre aquest senyor, que creu que el va vendre amb algun dels treballadors que van al bar del polígon, però evidentment no se sap.
2: Sí, perquè li va preguntar, va dir, creo que sé quién es.
0: Creo que sé quién es. 71.262.143 euros amb 10 cèntims.
1: Caram.
0: Això és més que el pressupost de l'Ajuntament, eh? Més, eh? Bé, doncs, Sergio Martín. Aleshores, una parella que ha passat unes fotos que s'han fet molt virals, de Marcos Llorente i Ferran Torres, celebrant la victòria de la selecció espanyola a Eivissa. Celebrant la vida, celebrant l'amistat, celebrant l'apreci, l'estimació. Les fotos han tingut molt recorregut, però també, i aquí qui vulgui doncs, fer una reflexió, l'ampolla de vi, o una de les ampolles, però l'ampolla de vi que van ensenyar que es van prendre per brindar. Una ampolla de vi del Domaine de la Romané Conti, que és un dels vins... Bé, l'ampolla aquesta, segons els entesos, depèn de l'anyada, entre 15 i 25.000 euros.
2: Què dius?
0: Val l'ampolla, eh?
1: Marcos Llorente, que és un, més enllà de bon futbolista, que serà bon futbolista, amb això no hi entro, és d'aquests il·luminats que el Cayo Solar i aquestes coses. I també aquest home es veu que no beu vins espanyols, només beu vi francès. Vés a saber, per alguna collonada d'aquestes que deu haver llegit algun lloc, només veu vi francès.
0: Aleshores, torno a repetir, eh? Una ampolla de vi que val entre 15 i 25.000 euros, presa allò sobre el iot.
1: Com perquè se't caigui al mar.
0: És a dir, que els ortodoxos diran, no es donaven les millors condicions, deixa't estar de les millors condicions. Entre 15 i 25.000 euros. Sí, vostès ho estan pensant. Primer, mare de Déu, quin desvergonyiment.
2: Són gent que està en un altre nivell.
0: En un altre nivell.
2: Ja està.
0: I segon, també poden dir que nosaltres som de ser boda per força, aquest vi.
1: A mi que es prengui una ampolla de vi de 15.000 euros em sembla bé, igual que altres es compren bolsos de 15.000 euros. És a dir, tant me fa, no m'hi poso.
0: Sí,
1: és a dir,
0: mira, Carola,
1: que faci això de que només vins francesos, això ja no m'agrada gens.
0: Carola, si la bossa la cuides et dura uns anys.
1: Però el vi el pots... No, sí, bueno, sí, el degustes, sí. No?
2: I si encerta malament...
0: Vinga, i dues coses més. Ja comencen a funcionar els trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Bé, aquest esvoranc, aquest sot que els veïns ja deien, que bé, allò que passa sempre. Total, per omplir aquest sot, primer, l'empresa que va contractar DIF va ficar 365 metres cúbics de formigó a la paret inferior del pou d'atac. El pou d'atac és el forat que es fa per introduir la maquinària per poder fer aquest túnel. Pensin que 365 metres quadrats, vostès s'han d'imaginar un cub que fa un metre per un metre

però un disbarat de ciment que després de les obres de la línia 9, en fi, que les empreses cimenteres no donaran l'abast. 1.930 metres cúbics de ciment per omplir aquest forat. Òbviament van haver de desviar les obres del rec Comtal, han hagut de fer allà un disbarat. I tot aquest ciment que cobreix aquesta excavadora que va caure dins, bueno, tota aquella imatge. Vull dir que Déu-n'hi-do. I si poden, si no la van veure, la recuperen de Ràdio Televisió Espanyola, la darrera etapa del Tour de França. Perquè va ser una cosa tan bonica, no només per veure París des de l'aire, sinó perquè aquesta darrera etapa del Tour tenia, si ho volen dir d'aquesta manera, una mena de port de muntanya, que era pujar a Montmartre. I els ciclistes passen per aquells carrers estrets de Montmartre, aquests carrers plens de llambordes, amb una gentada que els envoltava sota el Sagrat Cor de París. Vull dir, és una etapa que, encara que no us agradi el ciclisme o no en siguin massa entusiastes, està penjada a l'app de Ràdio Televisió Espanyola, i l'esprint final d'aquesta etapa també és un esprint que val la pena veure. Un gran Tour de França en la seva etapa final, que va haver de ser retallada per mort també dels incendis, perquè França viu també incendis a prop de Bordeus, aquest foc enorme, aquí Madrid, Ávila, Toledo, en fi, que és un estiu d'aquests també per recordar en aquest assumpte.

0: Madrid, Ávila, Toledo, Castelló, la Vall d'Uixó, en el rerefons la possibilitat que algun d'aquests focs hagi estat intencionat i en la realitat aquest debat sobre la gestió dels boscos, del qual els especialistes ja en van parlant des de fa dies, i se n'ha parlat i se'n parlarà. Si no hi ha pagesos, plega veles, perquè això no hi haurà qui ho pugui contenir. Això és el que diuen els experts. Allò que els dèiem, per un costat, la gestió del bosc, hi ha massa forestal i, per tant, hi ha d'haver aquest mosaic propiciat per les terres de conreu com a eina bàsica, fonamental, troncal, estructural, perquè no ens puguin passar aquestes desgràcies. 136.000 persones desallotjades de casa seva i quan tornin es trobaran el que es trobin. Uh-huh. La casa sencera o no sencera, o a veure què es troben. Primers senyals de millora als focs de Madrid, Ávila i Toledo, però un cap de setmana en què s'han vist unes imatges horroroses, i a Castelló també s'han vist aquestes imatges horroroses, afegides a les de França, que també són horroroses. Bé, les imatges dels incendis.
1: El foc d'Ávila ja s'ha anomenat com el foc més gran de la història d'Espanya. És a dir, hi en tenim uns quants, però vull dir que és un foc molt, molt, molt potent. Sembla ser que estan continguts. La gran por que tenen i que han tingut fins ara és que no s'unissin el foc d'Ávila amb el foc de Madrid, perquè, clar, això podries, doncs, d'alguna manera ser fer que fos molt més perillós. Sembla que de moment ho tenen controlat, com deies, 77.000 hectàrees, 90.000 persones evacuades o confinades, i el factor de risc principal, el vent, que és el que d'alguna manera ha dificultat tots les feines d'extinció d'aquest foc, i del que avui també, doncs, en dependrà bona part com se'n desenvolupi, no?, a aquests incendis. I a banda d'òbviament tot aquest debat entorn a la gestió forestal que ha omplert les tertúlies de tots els mitjans i que tots posen al centre, doncs, aquesta necessitat de recuperar, doncs, l'agricultura i la ramaderia com a elements claus de la gestió forestal i deixar una mica de banda totes aquestes lleis que durant tants anys han impedit tocar tant el verd, no?, que semblava que talar un arbre fos una cosa com terrible. També aquests incendis han destapat casos com el dels bombers de Madrid, no?
0: Sí.
1: Que han posat sobre la taula aquesta situació d'irregularitat en la que sembla que viuen a nivell contractual per uns desacords i unes trobades, diguéssim, desencontres amb la comunitat de Madrid.
0: Que no se'ls reconeix la categoria professional i que no poden fer prevenció, precisament, entre altres coses, per això els bombers forestals se senten abandonats per la comunitat de Madrid. Bé, hi ha tot un debat. Bombers d'allà, bombers d'aquí, però en unes altres circumstàncies.
1: Sí. És que la circumstància dels bombers és veritat que és curiosa. Aquests bombers, a més, el que denuncien és que se'ls contracta només 6 mesos l'any. Ara es torna, com cada estiu, es posa sobre la taula que els incendis no s'apaguen a l'estiu, que s'apaguen a l'hivern.

0: l'hivern, és a dir, que durant l'hivern caldria potser també tenir contractades persones que facin tasques, en aquest cas, de prevenció, no tant potser d'extinció, perquè s'entén que a l'hivern no hi ha tant de foc, però sí de prevenció, això s'està posant ara sobre la taula, però és veritat que al final tot plegat està destapant, doncs, com altres focus que van lligats al tema dels focs i tot plegat també amb la visita dels Reis aquest cap de setmana a Madrid, a Àvia, tots. I per cert, unes declaracions de la reina Letícia amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, al darrere, fent unes cares quan, perquè aquesta, Ayuso el que té és que és molt expressiva,
1: sí,
0: amb les que de vegades no cal que parli, que ja saps el que està pensant. I en un moment en què li pregunta, la reina Letícia ve a dir alguna cosa així com que cal escoltar els veïns i cal preguntar i cal demanar-los l'opinió perquè són els que saben. I la cara d'Ayuso, en quin moment, o sigui, és de desencaix absolut. Vaja, això és una anècdota més enllà del tema important que és el fet del foc, no?
1: Per tant, estem en allò de sempre, eh? Per un costat, aquest canvi climàtic, aquesta calor horrorosa, i per altra banda, la gestió forestal. Aquí i a tot arreu, eh? Perquè França estan amb la mateixa, amb uns focs extraordinaris, extraordinàriament grans també, que hem vist a través dels mitjans de comunicació, i aquesta derivada... Que dels piròmens, que també n'hi ha, i què es pot fer aquí? Aquelles persones que, d'alguna manera, no només es tingui ja la consciència, sinó que es tingui la certesa que han estat darrere d'aquests focs forestals. Bé, ahir, Mallorca sortia al carrer contra la massificació. Els diaris també en parlen, d'aquesta manifestació que està vivint Mallorca i les illes en general. És també una situació difícil de pair. No només les illes, perquè, com sempre passa a l'estiu, hi ha algunes zones, especialment aquelles protagonistes en publicacions d'Instagram, que són fruit de la massificació. La Playa des Catedrais, no sé si ho dic bé, però a Galícia també es va haver de tancar perquè hi havia allà unes cues de gent, una munió de gent a les fotografies que acabes pensant, però per què hi aneu allà? Perquè, esclar, de totes aquelles persones que feien cua, probablement vés a saber qui arribaria finalment a la platja, i qui arriba a la platja vés a saber quines ganes en té ja d'estar a la platja. Per tant, diguem-ne que en determinades circumstàncies la situació depassa la capacitat de gestió no només dels municipis, sinó una frustració contínua. El diari Ara, per exemple, parla de les platges a les quals els illencs ja hi han renunciat. Els residents de les Illes Balears busquen horaris intempestius i espais inaccessibles a causa de la massificació. Cala d'Allà, que està al nord-oest de la illa de Mallorca, la Serra de Tramuntana, 50 minuts de Palma, es veu que no s'hi pot arribar. Bueno, llavors s'aparquen els cotxes al mig de la carretera, aleshores els transportistes no hi poden passar, la gent del poble no pot arribar a la platja perquè està tot colgat per tot arreu. Una situació...
0: I hi ha molta gent que declina des de fa anys a l'estiu escapar-se a Mallorca o Menorca, que era una cosa que era bastant prou habitual fins i tot des d'aquí.
1: Per allò de la proximitat, de dir, mira,
0: exacte, i ho declinen fer-ho perquè és que és cert que per anar a segons quines platges, jo a Mallorca no hi era tant, però a Menorca havies de llevar-te a les 7 del matí, perquè és que si no era... I és impossible accedir-hi. Aleshores, home, arriba un moment que dius, home, doncs potser a les 7 del matí per anar a la platja no tinc ganes. Sí que és cert que jo crec que d'alguna manera les Balears, i amb aquesta darrera manifestació i tenint en compte que reben 19 milions de visitants a l'arxipèlag Balear, són moltíssims. 19 milions de visitants de l'any, això és el que van rebre l'any passat. La previsió és que aquest any fins i tot superin aquesta xifra, i d'alguna manera sí que fa la sensació que Mallorca i en general les Balears estan com liderant tot aquest moviment de necessitat de descentrificar, de necessitat de rebaixar...
1: De posar seny,
0: Sí, de rebaixar aquesta xifra que té després altres conseqüències i derivades, com és el tema de l'habitatge, etcètera, etcètera. I algunes de les...
1: El manifest així ho diu, a Mallorca no hi caben més cotxes, no hi caben més lloguers turístics. I el que deia la Carola, després hi ha tots els treballadors de tots els establiments que serveixen al turisme, que en algun lloc han de dormir.
0: Sí, sí.
1: I si han de dormir en algun lloc, segurament poc els compensa el sou davant del lloguer per uns mesos d'un apartament o d'una... o d'una habitació.
0: Hi havia unes declaracions que recull en aquest cas la Vanguardia d'un dels manifestants que m'han fet gràcia que en la línia del que comentaves ara, Vicenç, deia: a Mallorca no hi caben més cotxes, no hi caben més hotels, no hi caben més lloguers turístics, no hi caben més franquícies de cafè, de menjar ràpid o pastissos de formatge, és a dir, cheesecakes, i no caben més turistes. I m'ha fet gràcia això dels cheesecakes, perquè clar, és que és veritat que una cosa porta a l'altra i Sitges no està, òbviament, en aquesta situació, però d'alguna manera sí que és una mica allò de veure-li les orelles al llop, no? I quan veus el que està passant a les Balears i com s'estan movent, doncs des de municipis turístics, com és el cas de Sitges, on també d'alguna manera és un tema que cada estiu surt a debat, doncs sí que una mica ens ensenya el que podria ser.
1: I nosaltres en parlem des d'un punt de vista així mínimament crític i no ens trobem en aquesta situació. En principi, si algú de Sitges vol anar a la platja, pot anar a la platja a qualsevol moment del dia perquè hi arribarà a la platja.
0: Sí.
1: Hi arribarà. Però aquí estem parlant de persones que no poden ni arribar-hi a la platja perquè la carretera està absolutament colgada de gent. Tot això uns 15 dies, 16 dies de l'eclipsi. Que això serà una altra pel·lícula, però en aquest cas, per la gent de Tarragona, l'AP7 es preveu també que visqui una jornada de col·lapse. Ja ens hi ficarem amb tot això, però només la recomanació bàsica, res de veure, i encara que nosaltres no ho veiem sencer, l'eclipsi total, però res de veure l'eclipsi sense protecció. En absolut, res de veure l'eclipsi sense protecció. Que el poden veure sense protecció, no adonar-se'n, i al cap d'una setmana, com diuen els especialistes, començar a percebre que la vista no els funciona com els hauria de funcionar. O sigui que res de veure l'eclipsi sense protecció. L'eclipsi solar s'ha de veure amb protecció, amb aquestes ulleres homologades, o com diuen els diaris també, com diu La Vanguardia avui, lents amb filtres, projecció, és a dir, a la manera antiga, allò de posar la cartolina en un foradet i que projecti l'imatge, però res de veure-ho directament. Res, ni tan sols de veure-ho directament amb el mòbil, res de visió directa, tot amb ulleres de protecció. Si no, problema segur, I ja els dic que aquí no ho veurem allò sencer del tot i després està per veure que el dia ens acompanyi i saben que com que això serà a quarts de nou, el sol estarà just sobre l'horitzó, per tant, diguem-ne, tampoc ho posa molt fàcil per veure's, Però com que no tornarà això a passar més fins d'aquí 100... o 2180, em sembla que era.
0: No hi serem.
1: No. Vés a saber qui quedarà, però sobretot tranquil·litat. I en matèria esportiva?
2: Bé, el nom, sens dubte, és el de Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour de França, és el cinquè Tour del ciclista eslové, és el tercer consecutiu. Allò, a moda de curiositat, he anat a cercar què s'endú econòmicament Pogačar per haver guanyat el Tour. Ha guanyat 500.000 euros.
0: Caram.
2: Que això venen a ser, què, uns 8 milions de les antigues pessetes?
1: Sí. Bé.
2: Més 8.000 addicionals pel fet que ha estat 14 etapes amb el mallot groc. És a dir, que això encara li ha reportat aquests 8.000 addicionals.
1: Quin és aquell jugador pel qual el PSV vol pagar 120 milions? O un equip
2: el PSG.
1: El PSG.
2: Diomandé, que l'ha fitat al Madrid. El Madrid el té ja fitxat i el PSG ha sortit al pas dient que no es pot gastar ni aquests diners ni es pot permetre la fitxa del jugador.
1: El guanyador del Tour, 500.000 euros... Aquest jugador del PSG que es venia o es comprava per 120 milions d'euros.
2: Sí, sí. Bé, o el mateix cas de Julián Álvarez, que es parla entre 100, 120, 150...
1: I ja us ho diem perquè encara que això del ciclisme sigui una veritable heroïcitat, perquè bé, tots els esports tenen un punt, però està clar que probablement el rendiment econòmic que en treu un ciclista de guanyar el Tour per cinquena vegada,
2: sí, sí.
1: 500.000 euros. Els tenistes en guanyen més, també.
2: Sí.
1: Bastant més, no?
2: Sí.
1: Bé, doncs, Tadej Pogačar, el guanyador del Tour de França,
2: sí,
1: que entra... que hi va estar a punt de guanyar l'etapa.
2: Sí, no la va guanyar, la va guanyar el Van der Poel. Per tant, el podi final queda amb Pogačar com a avançador, Evenepoel el belga segon i el mexicà Isaac del Toro tercer. Juan Ayuso ha estat el millor ciclista espanyol, ha ocupat el setè lloc. Va haver un moment en què, vaja, especulàvem si Ayuso podria colar-se entre aquests tres ciclistes que han acabat certificant aquests tres primers llocs. No ha pogut ser Ayuso, com dèiem, el millor espanyol amb aquest setè lloc.
1: I com els dèiem, si volen recuperar l'etapa, val molt la pena, perquè la realització televisiva també és estupendíssima. Hi ha un pas dels ciclistes per la plaça de l'Etoile amb l'Arc de Triomf. Els ciclistes passen per davant de la càmera, però per davant a una velocitat, sí. Bé, allò que no ens ho imaginem, però els veus passar tots, que sembla que algú s'hagi d'estimbar la primera de canvi, i hi ha un mestratge absolut per tot aquest paviment de París, que tots són llambordes, i els veus a tots, veus
0: que tremolen
1: tots de dalt a baix. En fi, una magnífica etapa i també una visió de París que sempre val la pena, sí, veure-la amb tots els monuments.
2: I el Tour, que ja és història i que òbviament serà molt recordat, sobretot pels sitgetans, el seu pas per la vila. Més enllà de Pogacar, que és sens dubte el nom esportiu del dia, altres protagonistes que ens deixa el cap de setmana esportiu, doncs Lando Norris, el pilot de Fórmula 1 que ha estat el guanyador del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Alonso va acabar en el 14è lloc i Carlos Sainz va ocupar el 18è lloc. Per tant, els dos pilots espanyols van acabar fora dels punts. I en matèria futbolística, més enllà del mercat i dels noms i dels fitxatges, si ara fitxo i ara desfitxo, doncs el Barça avui marxa cap a Anglaterra perquè té previst de fer com una mena d'estaix al complex esportiu on s'hi entrena la selecció anglesa, que és St. George Park, i el dia 31 jugarà un amistós contra l'equip del Birmingham. Mentrestant, la secretaria tècnica, amb Deco al capdavant, continua treballant, jo diria que en el més absolut dels silencis i de les discrecions, perquè aquí tothom parla de Julián Álvarez i de noms que han sortit 40.000, però Deco suposo que va treballant i veurem si això de Julián Álvarez certifica o no certifica.
1: Els jugadors que tornen de vacances el 12 d'agost, els, sí, que van participar,
2: sí, sí,
1: en el Mundial.
2: Sí, clar, hi ha els mundialistes, hi ha els jugadors que estan lesionats, com és el cas de Frenkie de Jong, que ahir va aterrar a Barcelona. Veurem com es gestiona també el tema Frenkie de Jong, perquè, vaja, ja vàrem dir la setmana passada que en principi la idea és no operar-se i, per tant, poden ser 2-3 mesos de baixa.
1: Què hi afegim, Carola?
0: Molt ràpidament, aquest cap de setmana s'ha celebrat la rave dels Monegros, aquesta festa de música electrònica al desert dels Monegros, que té un exitàs. Ha estat un rècord de...
1: Riem perquè vostès poden estar pendents de moltes coses, però hi ha gent a Los Monegros que li és igual si el món gira o s'atura.
0: No, és pur hedonisme. Van allà a passar-s'ho bé i a més, amb rècord d'assistents.
1: Una mena de cirat.
0: Sí, sí, sí. Fins i tot deia algú que aquest rècord, si es podia
1: tenir
0: amb cirat, deien que no. Perquè... En tot cas, el que jo anava, si algú perquè algú pugui pensar que darrere d'això hi ha una gran empresa, no sé què. No. Hi ha una família. És la sisena generació la que organitza aquest festival i entre altres qüestions. És la família Arnau Lasierra. En aquests moments són dos germans que se n'encarreguen no només d'això, sinó també d'altres negocis vinculats amb els esdeveniments així musicals. Però tot això comença al segle XIX amb Josep Satorres, que era el rebesavi d'aquests dos, és a dir, estem parlant de sis generacions enrere, que es veu que van a Madrid a la mili, ell era de Fraga, van a Madrid a la mili i va descobrir Madrid. I li va encantar tot el que hi havia a l'època dels cabarets, que li va encantar. Fins al punt que va demanar repetir la mili tres vegades. És a dir, s'hi va quedar, va allargar la seva estança a la mili.
2: És un rar avis,
0: fins que li van dir prou, no pots continuar, va haver de tornar a Fraga, i quan va arribar a Fraga va...
2: És el primer cop que sento que algú...
1: algú pot pensar, esclar, de Fraga a Madrid, d'obrir obrir...
0: Clar, se li va obrir un món, òbviament. Doncs aquest senyor, Josep Satorres, quan va tornar a Fraga, el que va fer és va obrir un cafè, una cafeteria que li va posar de nom el Josep, que es va convertir en un centre neuràlgic de la població. Després, generacions futures van obrir cinemes, sales de teatre, orquestres, fins a arribar al Florida 135, que és el temple del techno a Espanya,
1: sí, sí, sí,
0: és una,
1: sí,
0: discoteca,
1: sí,
0: que és el temple, i després el Rou, de la qual en tenim una aquí a Viladecans, que aquesta discoteca també té una peculiaritat molt gran, és que el Rou aquí a Viladecans no funcionava, anava a tancar abans de ser el Rou. Ja era d'ells, ja era propietari, ja era en propietat d'aquesta família. I llavors es van decidir que per tancar-ho farien una gran festa. i va muntar un festival. I va funcionar tan bé que d'allà va néixer el Rou i va néixer tota la marca del Rou, que després s'ha extès a altres països. Per tant, que ningú es pensi que darrere de Los Monegros hi ha una empresa, una multinacional, i el que hi ha és una família i tota una saga familiar.
2: Sí, sí, una història.
0: Sí, de gent dedicada, doncs, això, a muntar festes i, a més a més, relacionades amb el tecno.
1: Per festa també la del Xiringuito que hi va tancar. Saben vostès aquesta història de la llei de costes i d'aquest conflicte, d'aquest establiment amb Adif, a qui li paga el lloguer, però en canvi costes... Bueno, en fi, i ara s'obrirà una licitació per establir un nou propietari per aquest Xiringuito mentre aquesta bona gent continua pagant el lloguer a Adif. Bé, doncs ahir també es tancava una gran festa aquest Xiringuito. Ai, coses veredes, amigo Sancho. Josepet, adéu, eh?
2: Adéu.
1: Carola, que vagi bé.
0: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: S'apropa, s'apropa, poquet a poquet, pas a pas, però arribarà el proper dimecres 5 d'agost la festa del vinyet, aquesta festa tan nostrada a Sitges i des, que des de fa ja uns anys d'alguna manera la revifen, no? I han agafat les rendes de la festa, doncs un grup de vinyets, un grup de vinyets de Sitges que no volen que això es deixi de celebrar i que doncs, després de diverses iniciatives de fa anys han d'alguna manera decidit doncs, agafar les rendes de l'assumpte i organitzar d'alguna manera tot el que s'hi ha de celebrar el dia 5 i per qui algú es pugui pensar que és una festeta, un dia, que és cosa petita, organitzar res és molt difícil. És molt difícil, hi ha moltes coses, s'ha de tenir en compte molts assumptes, hi ha molta gent implicada, moltes administracions, molts agents, i tot es fa molt complicat. Avui volem parlar de la festa del vinyet. Han tornat un any més aquí a l'estudi, les tres vinyets d'alguna manera que estan al capdavant de tot plegat. Vinyet Quesada, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia.
0: Vinyet Casoliver, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Vinyet Ferrer, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: I han vingut acompanyades dels administradors del vinyet, la Vinyet Muntaner, què tal?
4: Bon dia.
0: I en Dani Ferrarons. Dani, què tal?
5: Molt bé, bon dia.
0: Que quan dius vinyet se't giren totes aquí, eh?
5: Sí, al costat de quina vinyet em pos.
0: Per on comencem? Per on voleu començar? Per on voleu començar?
3: Bueno,
0: està sent complicat organitzar això o ja ho teniu per la mà?
3: Bé, jo crec que bueno, hem tenim bastant
0: per la mà.
3: Mà,
0: no?
3: Sí, això
0: per
3: sí.
0: La mà, eh?
3: L'únic que som, cada any volem innovar una mica, fer cosetes noves. És difícil, perquè clar, no comptem amb pressupost i això és el més difícil que hi ha. Però bé, a part d'això tenim molta gent que ens ajuda i gent molt implicada. I llavors, doncs, això ens ho
0: quan no es compta amb pressupost, el que s'ha de comptar és amb les ganes, la il·lusió i la voluntat de la gent.
3: De la gent, exacte. I per sort ho tenim, això. Això sí que ho tenim.
1: Sí, ajuda bastant, no?, de dir, per dir el motiu, no?, i el vinyet, doncs, crec que ho hem explicat altres vegades, no?, el vinyet tothom vol, no?
0: Uh-huh. El gran dia serà, òbviament, dimecres 5 d'agost, el dia de la Mare de Déu del vinyet, però abans no? Ja hi ha alguns actes previstos que comencen justament, de fet, aquest divendres 31 de juliol amb una visita guiada al santuari a les 7 de la tarda a càrrec de les agis. Entenc que ja és una manera no? de sí. que cada vegada més les festes ja s'avancen uns quants dies i es va posant com una petites píndoles no? a la festa. Això de les agis ja ho havíeu fet, això.
3: Això
0: és
3: sí.
0: cosa dels administradors.
5: Sí, sí.
3: Això ja fa anys que ho fan.
5: Sí, això de les agis ja fa anys que es fa, és, bueno, per conèixer una miqueta el santuari.
0: Però vinculat a la festa es feia sempre o es feia en altres èpoques de l'any?
5: Doncs jo diria que vinculat a la festa. Clar, nosaltres, la Vinyet i jo, debutem d'administradors. La Vinyet Muntaner i jo. Debutem d'administradors. Diria que es feia també vinculat en aquestes, en aquestes dates.
3: No penses que molts anys no fa, eh?
0: No,
3: per això
0: ho dic.
3: Festa, però poder...
0: És que a mi em sona que això s'havia fet altres anys, però no necessàriament però vinculat amb la festivitat del vinyet, no? I aquest any entenc que ho heu volgut vincular, no?
4: Sí, l'any passat també es va
3: fer. L'any passat,
5: poder fa 4 anys. I així és el primer acte que es fa, llavors el segon és aquest, el que us explicaran aquí les tres vinyets de Vinyet Un Nom de Sitges, doncs que també a l'administració ens fa molta il·lusió doncs que realment aquest acte que ha sortit des del poble, no? Per dir-ho d'alguna manera, no organitzat institucionalment, doncs l'hagin pogut recuperar i nosaltres des del santuari contentíssims d'aquesta iniciativa que tenen, que també
0: clar,
5: us explicaran.
0: És com el gran dia per vosaltres també, pels administradors del vinyet, és a dir, no sé si és com el gran dia.
5: Sí, el dia 5, sí.
4: Sí, és el gran dia, sí, sí.
5: És el gran dia, és el dia de la Mare de Déu, no? És el dia sí. que hi ha la festa, és el dia que es concentra una part important de gent de Sitges allà, que es fan moltes activitats, passa moltíssima gent, passa una barbaritat de gent pel Santuari del Vinyet, doncs per sort.
0: T'heu comptabilitzat això, aproximadament? No,
5: però l'any passat, per exemple, va ser una barbaritat.
4: Sí. És un degoteig.
3: No, és tremendo.
1: Tot el dia, eh?
4: Sí, sí, el cambril ha d'estar obert tot el dia. A les 10 del vespre, no sé, te'n recordes, Dani? Encara hi havia gent que pujava, però és que venia de treballar.
1: Sí. És que jo vaig sentir una frase fa un parell d'anys, o l'any passat, no ho recordo ben bé, i crec que em va quadrar com tot, no? Perquè al final els anys van passant i la forma de les creences, doncs també, no? I tal. però al final vaig sentir una noia de la meva edat que deia, diu, no, dius que jo ara vinc al Vinyet amb els meus fills perquè els meus pares ja m'hi portaven. I és que al Vinyet s'hi va, no? I potser doncs, no serà gent a lo millor molt creient o no serà practicant o mil històries, no? Però el Vinyet hi va i fa tot, no? Puja al Cambril, va a Durar, va al Siri, porta al Siri, no? Va a la Fira, és tot un
4: conjunt de coses.
3: És una tradició.
4: Sí, just.
0: Clar. Hi ha com una devoció al Vinyet. Exacte. Que traspassa fins i tot una mica la qüestió més religiosa, no?
4: L'espiritualitat, sí. Mm-hmm.
3: Sí, jo crec que abans poder era més sí. cara, sí. perquè, bueno, clar, tot aquest símbol... Però s'està mantenint bé, eh?
0: És que hi ha com un lligam, un vincle també amb la, com la identitat sitgetana, no? No, no sé com dir-ho, no? Sí. És a dir, volia dir que més enllà de, doncs, això, d'aquest vincle, òbviament, espiritual, religiós, el que vulgui dir, hi ha molta gent que el que hi veus és un vincle amb, amb identitat de municipi, no? I amb totalment. Sentiment de sitgetanisme, no? I aleshores té com, hi ha com aquesta capacitat, no?, de separar aquestes dues coses, tot i que al final on va... Jo. És a una església, puja un cap... No?
3: Jo personalment crec que s'hauria de fer de pedagogia del que és el Vinyet, de la història del Vinyet, de la llegenda del Vinyet, i que la gent no vingui allà i digui, bueno, esto, això què?
0: Com si fos una fira qualsevol, no?
3: I aquest nen d'aquí qui és? Uh-huh. Això fa molta ràbia.
0: Sí. Entenc que d'aquí...
4: Ens visiten escoles, també.
1: Però venen les escoles de Sitges?
4: Sí, sí, a l'institut, per exemple, de Sitges ens ha vingut cada any... Bueno, ara ja... ens ha vingut i
5: s'intenta fer pedagogia.
3: Jo crec que és important
5: també, també el Vinyet és potser molta gent s'hi aferra, no, en els moments dolents, també agraeix en els moments bons, i el dia de la festa també és un dia, doncs mira, que hi vaig sense molta gent, i vaig sense una necessitat entre cometes o sense una voluntat específica, sinó a combinar l'agraï amb el gaudi, amb el passar el dia.
1: Jo dic que el dia del Vinyet també és un dia que Sitges torna a ser el Sitges d'abans, no? Sitges més enrere, no? Sense aquesta voràgina de tanta gent que ha vingut a viure de fora, sense... Bueno, és com el Sitges, que molts ens agrada i que,
3: i que tothom... I ens trobem allà.
1: Et trobes, no? Sí. I saps que et trobaràs amb tothom. Bueno, també és... com que ja respira també com un ambient de festa major, no?
0: Pre-festa majorec,
1: Tot una...
0: De fet, les colles totes, no?, aprofiten el dia del Vinyet ja per començar a vendre producte.
1: Però quan jo era petita, de fet, moltes vegades els deia als meus pares que a mi m'agradava el dia del meu sant, a part de, perquè era com una petita festa major,
4: clar,
1: no? Perquè era dir,
4: sí, clar,
1: qui podia dir que el dia del seu sant tiraven un castell de foc?
0: Sí, clar. Clar,
1: bàsicament els que després diguessin, no?, Joans o d'això, no? Qui ho podia dir-ho, això? I dic, que el dia del meu sant es tira un castell de foc, no? I era... Bueno, és bonic. Sí que és veritat que el que dèiem de la pedagogia i tot això, doncs, bueno, sí que és veritat que a vegades dius, ostres, doncs, una assignatura Sitges, no?, que ara torna
0: això
1: fa la fan volada, no?
0: El
1: dir el per què, no? Al final jo l'havia fet a l'assignatura Sitges a l'escola i anava bé perquè els de Sitges apreníem coses i els que no vinguts, doncs aprenien des de més enllà, des de les tradicions, això, fins i tot els noms dels carrers i saber per què. Oh, no, és que això és el barri del Vinyet, ja, però tu ja, saps per què es diu el barri del Vinyet? És que hi ha una ermita del Vinyet i saps d'on ve el nom?
3: Doncs clar, aquesta... Hi ha tantíssima gent de fora, clar, nosaltres no havíem fet mai l'assignatura del Vinyet.
1: L'assignatura.
4: Bueno, d'aquella manera, manera,
3: perquè ja ho vivíem, perquè era una cosa que ja
1: hi anava.
3: Ara ve gent de fora, llavors és quan és... Sí.
1: És important.
4: El que passa que també, fixa-t'hi, tu dèiem la tradició i l'espiritualitat, no? Dius, fins a quin punt hi ha una ratlla que ho separa? Perquè és veritat que el Vinyet és un degoteig constant de gent. Això ho veig jo, i ara que estic quasi bé a primera fila, com amb Dani, no? Ho veiem, no? Que cada hora el Vinyet hi ha algú, del dilluns, el dilluns. Ara vas a les 10 i et trobes algú de Sitges, algú que no ho és.
3: Sí.
4: A mi em fa molta gràcia aquella inscripció que hi ha en el frontal de la Porta Petita, que diu, qui entri trist i plorant en esta santa capella no serà gens meravella. Que nisca alegre i cantant. I possiblement aquest és el ganxo, no? Perquè és el que deia el Dani. Moments bons, moments difícils, i t'acostes al Vinyet, a lo millor te sentes al banc i no dius gaire cosa més, i te'n vas, però penso que és difícil, això que dèiem també, no? Separar tradició i espiritualitat. I el Vinyet és un centre, no?
3: Per mi és molt important, jo ho veig cada setmana. Cada setmana al món.
4: Exacte.
3: Sí, cada setmana hi veig. cada setmana, porto el cil, bueno, em passo el passeillo, sí, miro tot, exacte, miro els meus sants.
2: Sí, sí.
3: Però clar, jo ja sóc...
0: No, i tanta gent, però... que potser ni tan sols no, esperen, no, gent que... Vaig a posar un cil vinyet perquè la nena té un examen difícil, clar, no té prova, sí, no sé, sí, què. I dius, poses cap més cil a l'any, no, o en algun altre lloc? Sí, sí. No, jo, jo però veig... quan hi ha algú, el cil vinyet. Sí,
1: clar, o per entrar a l'escola, no, per entrar a l'escola, ara que les llistes a vegades són complicades, per entrar a l'escola.
0: Vaig a posar el cil, no, que m'entri l'escola que vull, no?
1: Jo l'estampa, jo ho he vist a casa tota la vida i ho faig, i ara ja tothom ho té com naturalitzat, i a la feina ho van veure un dia i van quedar esfraïts, van quedar
3: sorpresos.
1: Sí. Jo porto les tampes del
3: al cotxe.
1: El cotxe,
3: a casa meva, tots els cotxes. Tots,
1: sí, jo, quan
3: cotxes.
1: Vas al dia del vinyet has d'agafar estampes i has de pensar, bueno, pel meu cotxe, sí, per l'altre, per no, sí, sé, sí, què i tal, i jo porto l'estampa, bueno, de protecció.
3: Tothom porta l'estampa del vinyet, i jo no sé si ho crec que se'n recordaran els meus fills, perquè jo la meva...
1: I a la feina, i a la feina ho vam veure.
0: No, els hi poses Siri,
3: tu,
0: eh?
3: Tu abans de començar, bueno, jo poso sempre Siri, però jo els dic, tu has d'estudiar,
1: clarament.
3: I sempre digues, socorreu-nos nit i dia, Verge Santa del Vinyet. Casa, i llavors tira endavant, que ja veuràs com ho faràs bé. I jo sempre els dic, no sé si ho fan, eh? Sí. No, penso que sí que ho fan.
4: Sí, sí. Perquè mira, la gent jove, jo per exemple, la família, no? La gent jove, a vegades en truquen, les meves... Tia, posa un Siri. Haig d'anar a posar un Siri. Però, tia, és que és necessari. Dic, bueno, pues vine i posa'l tu, escolta. No, no, que... escolta, una vegada em va trucar una neboda. És que se'ns ha espatllat, com una empresa, no? Se'ns ha espatllat l'aire condicionat i tenim un greu problema. Tia, vés a posar un Siri. Dic, no pot ser. A les 4 de la tarda la tia vinyet a posar un Siri. Doncs, i després els hi pregunto, però s'ha solucionat això? Doncs mira, no et diré que
0: sí,
4: no.
0: Sí, és a dir, que
3: jo
0: funciona.
3: Sempre, si no soluciona del tot, és perquè no convé.
4: El del Siri també és un què.
1: El senyal que no convenia. Però sí, jo el de l'estampa ho porto al cotxe, i de, sí, fet a la feina tant, no fa gaire.
3: Tots.
1: Vaig portar companys de feina i ho van veure, que els porto a les laterals de les portes, i m'ha dit, però què portes aquí? Xxt. Dic, són les estampes del vinyet. Dic, no ho toqueu, això.
2: No es toca.
1: I es van quedar una miqueta sorpresa. Dic, veus? Dic, aquí posa el dia del vinyet, no sé què, clar, l'estampa va canviant.
3: Això ara, nosaltres fer aquesta festa i anar al vinyet, doncs per, sí, nosaltres
1: és, home, és important.
3: És molt important.
0: Sobretot mantenir-ho, no?
2: Mantenir-ho, que és molt difícil.
1: I la, sí, i la il·lusió, i que veus que la gent, doncs...
2: Respon.
1: Hi ha gent que col·labora, que porta col·laborant des de que ho hem recuperat, aquests, sí, que ja serà la tercera edició, no? Però després hi ha de gent nova que bueno, que s'han afegit aquest any, i la veritat és que, bueno, tothom respon i tothom ho agraeix. I és
3: molt senzillet, perquè clar, més senzillet ja no, vull dir, és un acte
0: senzill.
3: Però
0: tindríeu senzill. Voluntat de que fos més gran? O
1: No, això ho tenim controlat. O sigui,
2: això està final, controlat.
1: És un, saps, treball en equip de tres, bueno, i amb els administres del vinyet que ens donen suport amb tot el que necessitem. No?
0: Però us agradaria, és a dir, si hi hagués més gent implicada i amb ganes, aquí, us agradaria que això pogués créixer? O us sembla bé aquesta mida?
3: Jo crec que està bé.
2: Aquesta pregunta per l'any que ve.
1: L'any que ve, en què passa. Però la mida...
3: De moment no es pot més.
1: D'això nosaltres ho controlem. No?
2: Sí, ara això tot és voluntari, saps?
1: I és un treball en equip, cadascú té com un rol, no? I d'això...
3: Si es perd algun quartet l'assumim i mira.
2: Ja està.
3: Exacte.
2: No passa res.
3: Però és poquet.
1: Sí, clar.
3: Si ho féssim gros...
1: És controlat. I després que és veritat que a l'hora d'organitzar-ho, entre les tres, doncs, a part que ens avenim, no? I és fàcil la forma de treballar. Sí. Clar, no saps si fent molt més gran l'equip, la magnitud, llavors... Sí.
0: Per tant, no hi ha un objectiu clar, no, o evident sobre la taula de créixer, sinó, no, de mantenir.
1: Evidentment.
3: Mantenir.
0: I molt... preservar.
3: Sí.
0: Entre altres, aquest acte de l'Amdic Vinyet, un nom de Sitges, no?, que es realitzarà diumenge 2 d'agost, després de la missa que hi haurà a les 10, en aquest cas a la tarda, a 6:15 de la tarda. Aquest acte festiu, no?, que es va incorporar a Sitges fa uns anys i que vosaltres vau decidir que això no ho podíeu perdre, perquè... És un acte molt curiós, és un acte també com molt bonic, no? Perquè de sobte us ajunteu totes les vinyets, que cada vegada tinc la sensació... A mi em fa la sensació que cada any sou més en aquella fotografia.
1: Vaja, perquè aquella fotografia... És a dir, al final... Aviam, l'hora de comptar-ho no és molt científic, perquè al final, a partir de la foto de grup, conto caps.
0: Sí.
1: No té gaire més, eh? Però sí que és veritat que abans els hi explicava amb ells que... són dates complicades, no? Hi ha gent que està de vacances, sí, i d'això. Llavors, hi ha gent que balla, és a dir, hi ha hagut gent que el primer any va venir, que l'any passat no, però potser aquest any torna. Després ve gent de fora, que això sí. que s'han enterat de, sí. a través de boques orelles.
3: Sí. Jo crec que sí, és sí. el que ens agradaria una mica és poder-ho expandir a gent.
0: De fora.
1: La Mirka Soliver és la que lluita més amb això.
3: Perquè, per exemple, a Igualada n'hi ha moltes.
4: Sí. Hem intentat, però ja veurem.
0: Jo conec una de Manresana.
4: Sí, bueno, Manresa, Igualada, tota sí. aquella...
0: Sí, sí.
4: Però clar, si vols escriure, ja ens fas un favor.
0: Ella ve, ella sempre ve... Bueno, de fet, la que es diu Vinyeta és la seva filla, perquè ella va estudiar amb mi, i ella ve sempre que pot, ve perquè li encanta, i li encanta que es faci aquest acte, i a més a la nena li feien una il·lusió bàrbara, perquè clar...
1: A Manresa és l'única vinyeta, segurament.
0: Clar, no hi ha gaires, i allà suposo que és un nom, doncs això, que l'ha de repetir tres vegades, en moltes vegades, i quan sí, arriba aquí sí. se sent una mica com a casa, no? Seva, és una, és de tantes, no? I és una mica...
3: Però sí que cada vegada...
5: Ara cada vegada n'hi ha més,
3: n'hi ha per més, això. Ja no et pregunten tant.
5: Jo vaig mirar l'IDESCAT. Sí. Ostres, i vaig quedar molt sorprès de la gran quantitat de vinyets que hi havia fora de... Perquè em sembla que va per... Fora del Garraf n'hi havia moltíssimes. En alguns llocs més concentrats.
3: I el Garraf tampoc n'hi ha tantes.
1: No, a la Noia, el Noia al Bages se posa bastant. Sí que és veritat que ara al final, bueno, la globalització per bo i per dolent, no? Vull dir, ara a l'hora de posar el nom dels nens, que posen molta gent, nom original, en català, i et surten. I també això fomenta, no? Que la gent...
0: Va haver un any que mirant els Goya... van donar un premi a Goya Vestuari i es deia Vinyet.
3: Sí,
0: i
3: sí,
0: vaig
3: sí,
0: veure aquella noia aquesta. Vaig dir aquesta noia sí o sí, sí. ha de tenir un vincle amb Sitges. Efectivament, sí, era neta de sitgetans i vam tenir l'oportunitat de parlar-hi amb ella. Vull dir que passen aquestes coses, que el nom et porta directament al municipi i queda clar que Vinyet et porta
3: a
0: trasllar de Sitges. No? I normalment quantes dones, quantes vinyets us aplegueu?
1: Una cinquantena.
0: Una cinquantena.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: clar, tenint en compte les dades de l'IDESCAT podrien ser més, òbviament, clar. Ha de ser que coincideixi que tothom li vagi però... bé el dia 2, per dia Sitges.
1: Clar. Ja quan ho organitzava l'Ajuntament ja passava, eh? És a dir, clar, a mi m'havia passat, hi havien hagut anys que muntava l'Ajuntament que jo no havia pogut anar perquè estava, potser estava fora.
3: També es deuríem concentrar un moment.
1: Jo crec que més o menys sempre anava... De fet, crec que quan ho vam començar a muntar vam rescatar fotos antigues i vam comptar també caps i més o menys anava per aquí.
4: No sé, el primer any va ser l'any que... Te'n recordes que ho vam fer-ho a l'Ajuntament?
3: A l'Ajuntament,
4: Potser aquella foto de l'escala, no sé, no vam comptar-ho, però potser n'hi havia més, però perquè el primer any era més novedor.
3: Pensa que si ho fa l'Ajuntament també... té un altre... Sí, clar, pot fer una altra difusió.
4: Sí, nosaltres hem fet el que hem pogut dintre les nostres possibilitats.
0: Bueno, que ja és moltíssim.
4: Que ja és molt, sí.
0: Serà un acte, òbviament, amb benvinguda, amb actuació de la Suburban.
4: Afortunadament.
0: Hi haurà foto de grup perquè després la Vinyet pugui comptar
3: els caps.
4: Els caps dels barrets, sí.
0: Hi haurà cava, vendreu les pulsaretes, no? Vendreu unes pulseretes que entenc que heu fet vosaltres.
1: Com aquí tenim la sort de que l'Ou Estudi, la Vinyet Casoliver, que va ser qui va gestionar-ho, doncs els hi vam demanar i...
0: Que són d'aquestes tipus
1: de
0: festivals.
1: Sí, d'aquestes tipus de...
3: Que venen els balls.
0: Sí.
1: I ens van, la veritat, ens van ajudar molt tant amb el disseny com amb l'idea de coses, perquè al final també nosaltres tenim la idea i llavors...
4: Els professionals...
1: Exacte.
4: Després te'n regalarem una.
0: Gràcies.
4: Però amb una condició.
0: Oh, quina, a veure.
4: Que fins al dia 2 no te la pots posar.
0: Ah, fins al dia 2, cap
4: perquè
0: problema.
4: Perquè és una primícia, només la tens tu.
0: Cap problema. Eh? Però és la que porteu vosaltres?
4: No, nosaltres fins al dia 2.
0: Ah, d'acord.
4: Ah, després te la dono.
0: Sí, el dia 2, a les 7 del matí me la puc posar
1: sí,
0: ja?
1: Sí. Tens l'autorització per...
0: Bé, el dia 2, que estiu menja, no sé si a les 7 del matí me la posaré, però... Ah, moltíssimes gràcies, que bonica. Fantàstic, home, això de les pulseres, amb això ara dels outfits, festa majoreta, això tira que no vegis, eh? Pulsareta, doncs, pel dia 2 també, i entenc que també estarà el dia 5 disponible.
3: Sí,
0: no?
3: sí.
0: Tot el tema del marxandatge, tot això funciona i això serà la prèvia al gran dia, que serà, com dèiem, el dia 5, que començarà amb la missa matinal, oi?
3: Explica-ho.
0: Vinga, Dani, arrenca.
5: Vinga, el dia 5, sí, la missa a les 8 del matí, celebrada pel Pare Enríquez, com cada any.
0: Sí.
5: Després hi haurà el cambril obert durant tot el dia, ininterrompudament, migdia també inclòs, perquè la gent pugui anar-hi durant tot el dia. A vegades a la tarda es creen aquelles cues tan llargues, no?, que fa, ostres, tant per vendre ciris com per pujar al cambril, doncs durant el matí i durant el migdia també s'hi podrà anar, durant tot el dia. A les 11 hi ha la missa diguéssim, la missa concelebrada, l'oficial, les autoritats, etc. Les dues misses, gràcies a Déu, tenen molt de públic.
0: Sí. Molt.
5: Molt, molt, molt públic. Molt. Tant una com l'altra.
0: La de les 8 del matí és increïble. Jo que... Jo sóc de les que hi vaig corrent, sí.
3: Ella és de les que es fa la foto abans, eh?
0: Sí, sí, nosaltres tenim, hi ha un grupet, no?, que tenim com el privilegi que ens, que ens atorga les organitzadores, que és que arribem corrent i abans de la missa ens deixen pujar de la cambra i fer la, i fer la foto. Però és veritat que està a les 8 del matí, està, ja, que ja no hi cap ningú.
3: Ja està ple.
0: No hi cap ningú en que hi ha missa. És a dir, que realment tenen molt de seguiment, sí, sí. Segueix, Dani.
5: Doncs a les 11 la sí? missa solemne, amb la participació del Cor dels Amics, de l'Orga. Aquest enguany, com a novetat, el pobillatge de Sitges faran les ofrenes. Val? Doncs molt contents també, nosaltres, sí, i ells també. I després de la tarda ja, doncs, a part de la veneració de la imatge, com hem dit, i el cant dels goig i res del rosari, també hi ha els actes populars, que hi ha la fira d'artesans, hi ha el parc del Vinyet a davant, amb totes les paradetes de menjar, d'activitats per nens, sí, etc. I la venda de coques i servei de bar a la Pineda, a l'altra banda, i l'audició de sardanes a les 7 per la, amb la Copla Sitgetana. I per últim, doncs, el castell de foc a les 10 de la nit, com sempre. A més, enguany torna a estar obert el Xic Golf, que molta gent venia al Vinyet, sí, i després sí, anava al Xic Golf o abans, i els últims anys l'havien tingut tancat, doncs aquest any, enguany...
3: Sí, és que al final no s'hi deu construir res, allà, o...
0: De moment han agafat el David Rossell i germà,
3: el David Rossell!
0: Sí. A veure si els podem portar un dia i que ens expliquin una mica com ha anat això, però sí, està obert i estarà obert.
1: Jo vaig estar molt contenta de veure que estava obert una altra vegada. Els meus fills ahir em miraven amb cara rara, ells no ho sabien, clar, ells no l'havien vist obert, i m'estava mirant al pal, què està fent la mama, que està tan contenta perquè han obert una cosa que no sabem de què va. Dic, us hi portaré una tarda, i entendreu el perquè de
0: tot encantarà,
3: plegat. Sitges ja no té espais d'aquests.
0: No.
1: És que hi havia hagut també el del carrer Parellades.
3: Bueno, n'hi havia hagut el Xic Golf del Vinyet.
1: I també el del Vinyet.
5: Hi havia hagut tres.
1: Hi havia tres.
0: Sí, no, hi ha certes generacions, no?, que van fer molt Xic Golf,
1: Sí, sí.
0: Vam fer molt. Ara després va passar que ara hi ha nens que, doncs, que probablement no saben el que és, ara podran redescobrir-ho.
1: És que els meus són petitets, però...
0: Clar,
1: els
0: que són petits podran redescobrir-ho perquè serà... Per tant, el dia 5 és el de sempre, no? Que sí. El dia gran amb el de sempre, no? Aquí poca novetat, amb la intenció, entenc, de que hi vagi com més gent millor, no? Que vagin al Vinyet, que mirin, que comprin ciris, que entrin, que pugin, que vegin, que resin, que orin, que gastin, facin gasto a les paradetes. Perquè aquests dinerets després van per la festa major, pel seu foc i per les seves coses, no és perquè després se'n van a fer cervesetes, que gastin també el servei de bar. Es tracta una mica d'això, com molt de poble, no? Molt de les festes de poble de bars, clar. No? D'anar allà i com donar un cop de mà al veí, no? A la veïna que organitza, no? Perquè l'any que ve pugui continuar. Clar, això ara mateix depèn de vosaltres tres, és a dir, si vosaltres ara posem el cas que no passarà, us enfadeu, diré, jo ara en què ve ja plego, no tinc més ganes de menjar això. Què?
3: Que no es faria.
1: No es faria, perquè som...
4: Per tant, no ho sabem,
3: Millor ho faria. Bueno,
1: faria no millor.
0: Ojo, l'administrador surten aquí
3: calla,
0: i...
3: Calla, que ara els hi demanarem...
4: No, els hi anirem darrere.
0: No poden pal·legar, no?
5: S'ha de dir que el tema aquest d'em dic Vinyet, un nom de Sitges, aquest acte tan bonic, al principi el va organitzar l'Ajuntament, no?
3: L'Ajuntament, clar.
5: Inicialment ho va fer l'Ajuntament.
0: Sí, en època de Miquel Forn.
5: Sí, uns quants anys, ara ho parlàvem, 6 o 7 anys. Després es va deixar de fer i llavors ho van agafar elles. Sí. Perquè elles, de fet, van... Normalment acostuma a ser al revés.
0: Sí, van heretar, en aquest cas, una iniciativa...
5: L'administració, ara, normalment, en aquests últims anys... agafa, no? L'organització de coses que abans s'organitzava popularment i aquí ha estat al revés.
3: Sí.
5: Jo crec que també potser és una clau de l'èxit també de la participació i de
1: aquí
5: tot.
1: Aquí també, al final la culpable són elles dues,
3: a mi
1: van...
3: La idea és de la vinya que es van
1: enredar a mi després, però elles ja ho havien
3: parlat.
1: Ella
3: ja em deia, Vinyet, hem de recuperar això, Això ho hem de recuperar. Mira, quan passi l'estiu en parlem. Jo no crec que ens barallem, que no?
1: No.
3: Ara no espereu que ens barallem, perquè no ens barallarem.
0: Hi ha una hipòtesi que sí que és impossible, però per alguna manera posar sobre la taula fins a quin punt això depèn de la voluntat de tres persones i prou, no? Entenc que els administradors aquí també no deixaran...
1: No, però ells també, però ells també ens donen un cop de mà, perquè al final nosaltres...
3: Clar, no,
1: al final,
3: tenim lloc.
1: No tenim lloc. Al final, el dia sí que el triem una miqueta nosaltres, això sí.
4: Perquè,
1: bueno, per circumstàncies el triem més o menys, però sí que és veritat que també ho triem perquè sabem...
0: La qüestió és, s'ha de dir un vinyet per poder organitzar això o no és necessari?
1: No, això ha vingut donat perquè...
3: Perquè pensem que en Dani no es diu vinyet,
0: no, però
3: té una filla que,
0: té filla que es diu vinyet, sí.
3: El podem incloure.
5: Jo hi havia anat amb aquest acte.
1: Però sí que és veritat que al final quan això es va deixar de fer... Doncs, bueno, tothom tenia el regust, no, de dir que es tornés a recuperar, que quina pena que no es faci, tothom en parlava i tothom, ai sí, quina pena que s'hagi perdut.
3: És que era bonic,
1: perdut.
3: Eh?
0: Us agradaria que l'Ajuntament, que l'administració ara us digués, escolteu, va, ja ho agafem nosaltres, des de cultura, des de tradicions i festes, no? Més aviat seria des de tradicions i festes, ho agafem nosaltres i ho fem, us agradaria?
3: Esperem l'any que ve, a veure.
1: Sí, jo crec que sí que ens agradaria. En part estaria bé, però llavors tornes a tenir el risc de que es torni a perdre.
3: No, perquè envetllaríem, hem d'esperar.
5: Sempre es podia fer una col·laboració, potser, que l'Ajuntament us ajudés una mica. No?
0: Bueno, doncs hi encem l'AM també, no? Aquí l'Ajuntament, que l'any que ve, l'any que ve ja serà igual, no sabem què passarà, eh? Però hi encem l'AM, que estaria bé, no? És a dir, que... No, ho explico perquè al final, clar, si tot ha de dependre de la iniciativa de tres persones, que la vida va com va i que les casuístiques canvien...
3: Clar, que
0: a més
3: nosaltres som grans també...
0: No, ho dic per això, que us queda molta vida per davant, però que les casuístiques són diverses i que les coses de vegades, doncs els contextos no els pots preveure en molts casos, no? Doncs
3: i sempre hi ha així una entitat, doncs clar.
5: L'Ajuntament quan organitzava ho havia fet en diferents llocs, no?
3: Sí, cada any un lloc diferent.
5: A l'Hort de Can Fals. El fer-ho elles de forma privada, doncs... Des de l'administració, doncs, encantats de cedir-los el lloc.
3: Clar, però
5: no,
3: tampoc potser ara anem a... No.
0: Clar. Bé, allò que és ideal, no? Entenc.
1: Clar, sí, clar.
3: L'Ajuntament ho va fer un any, el vinyet.
1: Sí. Crec que va ser l'últim?
3: L'últim, sí, penso.
1: Però sí, clar, aquí la sort que tenim és que, clar, ells ens ajuden, ens deixen l'espai i d'això, no? De fet, i clar, que ja vas comptant, no? Però clar, sí que és veritat que cada any és com, bueno... La banda, que podreu tornar...
3: Clar,
1: no?
3: Clar.
1: Que és superagraïts a la Suburban,
0: no sé si
1: eh?
0: És sensació una mica això de que aneu demanant favors.
1: Bueno, clar, és això.
3: Aquí està, per exemple, el cava, les begudes...
1: La família Mates ens ajuda amb tota... La família Mates ens ajuda moltíssim amb la beguda. Des de la primera vegada que ho hem
3: demanat, clar.
1: Però clar, sempre estàs... No?
0: Com pidulant, no?
4: Pidulant, just, la paraula és pidulant.
3: És pidulant, sí. Clar. I clar, el que dius tu, les casuístiques poden canviar en qualsevol moment sí. I...
1: Per,
3: bueno, pues sobre la marxa.
0: Sí. Ja s'ha llançat aquí que ho agafi qui vulgui, que reculli qui vulgui el guà, però vaja, potser estaria bé. Potser estaria bé, no? Que hi hagués aquí una mica d'implicació, diguem, de l'administració, en la forma que sigui o en la manera que sigui, per tal de que no hagin de portar aquest pes a sobre tres i set hores, no? Que entenc que no és un pes pesat i que ho feu amb agraïm.
1: I ho fem amb tot el cor. Exacte. I sí que és veritat que el primer any que ho fèiem anàvem més perdudes, no? Sí. I era com que anàvem molt, perquè llavors era... No, i era perquè hem de tenir-ho com més controlat. Ara cada vegada les reunions les comencem més tard.
0: Clar,
1: també,
0: sí,
1: eh?
0: Clar.
1: No.
0: I si no, haureu d'anar fent com allò, divulgació entre les vinyets, no? Sí, que van venir als actes i, escolta'm, a veure si alguna l'any que ve, no? Agafa una mica el relleu tot plegat. A més, entenc aquí tots heu, el de preservar el nom i el de que el nom continuï la família, ho heu practicat totes i tots, eh?
3: Jo sí.
1: Jo sí, jo
0: i
1: també.
0: Sí?
4: Sí, sí, a casa som tres.
0: I el Dani també.
3: Jo també tinc la meva filla que es diu
1: la
3: vinyet.
1: La meva filla també s'ho diu. Sí, sí.
0: Per tant, tenim vinyets per estona. Sí, sí, perquè a més és un fet curiós.
3: Som
0: també.
3: Antigues,
0: és
3: com que
0: és
3: sempre... Som antigues, repetim el nom.
0: Però no, però no sempre passa això amb aquests noms. Hi ha com de sobte temporades que el nom es deixa de posar molt. Vinyet és com que sempre hi ha algú que l'acaba mantenint.
3: Ara actualment no n'hi ha masses, eh? Penso jo de petites.
1: Bueno, però jo també, per exemple, quan anava a l'escola, tampoc hi havia moltes allà a l'escola.
3: No, a la meva edat...
1: I ara,
3: hi ha bastantes.
1: Ma filla a l'escola i a ella... I em sembla que hi ha alguna més de més gran. Dos o tres sempre n'hi ha.
5: I van havent, eh?
1: I van havent. Són com,
0: jo crec que
1: com uns dos o tres.
0: Una o dos per classe no és estrany.
5: Altres noms de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, potser segurament s'estan perdent més en proporció
3: que la vinyet.
5: Home, la
3: Tecla no hi ha alguna manera de posar-ho, eh?
0: Tecla ha costat més. Tecla ha costat més.
3: Tecla no es posa? N'hi ha dues només a
5: Montserrat, si mires quantes Montserrats hi hauria entre canallares, molt poquetes. En canvi, vinyet, dins del que cap. I cada vegada crec que també, com que és un nom així... diferent, no? Mm, sí. I curtet, que és el que es porta ara, exacte, noms curtets i diferents.
1: Que no tenen traducció, que sí, també està fa com que... a vegades un mot que no tenen
3: traducció. Montserrat és llarg, llavors Montse m'agrada. I poder per això costa, però a Montserrat també no faria res.
0: Jo, la percepció que tinc per l'entorn, la meva filla, la meva neboda, no sé què, és que Vinyets, en totes les classes, com a mínim n'hi ha una.
3: Sí. Sí.
0: No està mal, eh?
3: No. Vinyets, home, n'hi hauria d'haver més.
0: Una per bueno, classe, no. Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, Vinyets, tampoc ara no ens posem exigents.
5: No us hi cabrien, eh? A l'acte, llavors, ja no hauria de buscar el Melià, eh? Ja, i no el santuari.
1: Ja aquest any hem decidit fer la foto de grup a fora, perquè si no tenim un trasbals de moure bancs i es crea
3: allà
1: una tensió.
3: I al final sempre hi ha un que no es veu que queda allà. Sí,
1: sí. Ja hem decidit aquest any que la foto de grup la farem fora perquè...
0: A veure si es farà massa gran l'acte i aleshores tindrem un problema i haurem de demanar que la gent comenci a posar altres noms, perquè... De moment, el nom de Vinyet té llarga vida i l'acte de la celebració de la Mare de Déu del Vinyet també, l'acte no, els actes, perquè al final això és un gruix d'actes. Vinyets, moltíssimes gràcies, Dani, tu també.
5: Moltes gràcies.
1: Gràcies per la gràcia.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.

0: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
5: Hi, this is Michael Jackson.
3: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
6: Què és aquest soroll?
7: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
6: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua... Amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
8: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a ak.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 5 minuts i seran les 11 del matí. Posem una miqueta de crònica esportiva de cap de setmana. Fins a un total de 91 guardons es van lliurar el passat divendres en el marc de la 41a edició de la Nit de l'Esport que va tenir lloc al Camp Polivalent de Pinsbens. Un any més, l'Ajuntament va voler reconèixer els diferents èxits esportius d'esportistes, en particular d'entitats i de trajectòries. En aquest darrer apartat, per exemple, la Nit de l'Esport va homenatjar Fèlix Cusiner pels seus anys al capdavant de l'escola esportiva, o Lolita Rubio, que fou, dit així, la pionera de la gimnàstica rítmica amb les Sitges. La trajectòria també d'en Rafa Alcázar, 21 anys al capdavant de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol, i la figura del recordat Josep Vilalta i la seva també recordada escola de taekwondo al carrer Santiago Rusiñol. El Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, amb els seus conjunts infantils, va oferir dues petites exhibicions per poder celebrar també la bona temporada dels seus gimnastes, com el cas, per exemple, de Cora Huasc, present en el Campionat d'Espanya, o del nen Àlex Brea, a qui varen poder entrevistar fa uns mesos, que ha estat sotscampió de Catalunya. El recent creat Club Esportiu Aquàtic Sitges també fou un dels més guardonats, en especial la trajectòria aquesta última temporada de la seva jove nedadora, Angèlica Txernef. La Nit de l'Esport també va reconèixer la temporada d'esportistes sitgetans que competeixen, però amb clubs d'arreu, de fora de Sitges. Ha estat, per exemple, el cas de les patinadores Maria Baños, Laia Jiménez, Nayara Maldonado, Andrea Serra i Vinyet Sintes. Totes elles amb un brillant palmarès com a campiones del món i d'Europa amb l'artístic skating de Cunit. O el cas també d'un esportista, diríem que dels més guardonats, com Oriol Monzó, i els seus èxits en aquesta última temporada amb els equips del Mònaco i de l'Olesa. A nivell de clubs, la Blanca Subur fou un dels més destacats, amb un total de 7 equips que aquesta última temporada van assolir campionats i, per tant, ascensos de categoria. O la Unió Esportiva Sitges, que també va veure reconeguda la trajectòria de 5 dels seus equips, inclòs l'equip del Diversit. També va haver reconeixements per al Rugby Club Sitges, concretament per a 15 dels seus jugadors que aquesta última temporada han format part de la selecció catalana i espanyola. La 41a Nit de l'Esport va comptar amb la presència d'Abel García, el secretari general d'Esport de la Generalitat, David Escudé, president delegat de l'àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Conrad Felip, coordinador de l'àrea d'Esports també de la Diputació, el regidor d'Esports, Dani Martínez, i l'alcaldessa, Aurora Carbonell. Moment, per tant, d'escoltar els parlaments del passat divendres a Pinsbens. Escoltaran, per aquest ordre, les intervencions de Dani Martínez, de David Escudé, Abel García i l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
1: Bona tarda.

una feina que durant l'any passa força desapercebuda. Parlo de les persones que preparen entrenaments, coordinen equips, resolen horaris, organitzen desplaçaments, gestionen inscripcions o dediquen moltes hores del seu temps lliure per fer funcionar un club. No sempre és una feina agraïda ni senzilla, però sense ella l'activitat esportiva de Sitges no seria possible. Per tant, gràcies. Gràcies pel vostre temps, la vostra constància i gràcies per la vostra responsabilitat. Sitges és coneguda per moltes coses, però els que hi vivim sabem que l'esport també forma part de la vida quotidiana del municipi. Es veu cada tarda a les pistes, als camps, al pavelló, a la piscina i als carrers. Es veu els caps de setmana, amb equips que competeixen fora de casa i es veu en la feina de base que fan els clubs durant tot l'any. Jo mateix vaig jugar molts anys al Club Bàsquet Sitges. La meva aportació va ser probablement més entusiasta que decisiva, així que realment no em busqueu al palmarès perquè no m'hi trobareu. Però aquells anys em van permetre reconèixer i conèixer molt bé el que significa formar part d'un equip i d'un club. Aquesta experiència i la gent que ho hem viscut ens permet entendre una mica millor la feina que feu i també les dificultats amb la que us trobeu. Com a regidor d'esports, em correspon escoltar-vos, però també prendre decisions i donar explicacions. Sabem que hi ha instal·lacions que necessiten millores, entitats que tenen dificultats per trobar espais i horaris i clubs que dediquen massa temps a qüestions administratives quan hauria de ser més senzill. No seria seriós prometre que tot es podrà resoldre immediatament. El que sí que podem exigir-nos és treballar amb criteris clars, establir prioritats realistes i mantenir una relació directa amb totes les entitats. La nostra responsabilitat és millorar progressivament els equipaments, facilitar la gestió dels clubs i procurar que els recursos disponibles arribin allà on més es necessita. També hem de continuar obrint espais a l'esport femení, a l'esport de base i a l'esport inclusiu. No només perquè apareguin els discursos, sinó perquè disposin de condicions reals per poder créixer. Invertir en esport vol dir tenir instal·lacions dignes i clubs ben organitzats, però també significa afavorir hàbits saludables, crear espais de relació i oferir alternatives educatives i de lleure, especialment als més joves. En aquesta línia, treballem perquè, a dia d'avui, Santa Bàrbara es converteixi en un nou espai esportiu de referència, on, a més de la colla de castells, també tingui cabuda un esport tan important a Sitges com és la gimnàstica rítmica. És un projecte molt important i a l'inici de curs ja en començarem a veure avanços tangibles. També afrontarem una situació molt esperada a les pistes de l'escola Miquel Utrillo, amb unes millores que hem treballat conjuntament tant amb el club Bàsquet Sitges com amb l'escola per donar resposta a les necessitats reals de les persones que utilitzen aquell espai. La previsió és executar-les el més aviat possible i, si tot va com hauria d'anar, poder-les tindre adequades l'estiu de l'any que ve. Aquesta nit reconeixem persones que fa molts anys que treballen per l'esport sitgetà. Algunes han estat vinculades al mateix club durant dècades, d'altres han entrenat diverses generacions o han assumit responsabilitats que feien falta mans i no sobraven voluntaris. Aquest reconeixement que avui reben no és només pels resultats aconseguits. És per haver sostingut equips, seccions i projectes esportius durant molt de temps. També quan les coses no eren fàcils o quan la feina quedava lluny del focus. Els protagonistes d'aquesta nit, però, sou els esportistes. Els que avui rebreu un premi és perquè heu destacat pels resultats, per la progressió o per la temporada especialment bona. I cal dir-ho clarament, arriba fins aquí té mèrit. Darrere de cada reconeixement hi ha entrenaments fets amb constància, caps de setmana ocupats, moments de dubte i moltes hores de feina que ningú veu. De vegades, quan només coneixem el resultat final, tot sembla més senzill del que realment ha estat. Per això, el premi d'avui no reconeix només el resultat, reconeix la constància necessària per arribar fins a aquest final. A més, quan competiu fora de casa, porteu el nom de Sitges a altres municipis, pistes, camps i pavellons,
Ho feu des de les disciplines molt diferents, amb objectius i realitats també molt diversos.

0: diverses, però formant part d'un mateix teixit esportiu. Els esportistes que avui sereu premiats, enhorabona. I els que avui no pujaran a l'escenari, també us volem reconèixer. Una gala obliga a escollir uns noms, però l'activitat esportiva de Sitges és molt més àmplia que qualsevol llista de premiats. Hi ha esportistes que han millorat aquesta temporada, que han tornat després d'una lesió, que han ajudat a mantindre un equip i que han continuat entrenant en un moment molt difícil del club. Potser avui no tindran un premi, però la seva feina potser és la més important. També m'agradaria agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, a les juntes directives, al personal tècnic i als voluntaris. Sou els que assumiu la major part de la responsabilitat diària i els que sovint heu de resoldre els problemes abans que la resta, arribant a vegades a saber ni que existeixen. I gràcies per descomptat també a les famílies dels esportistes, que coneixen bé de què tracta: desplaçaments, dinars a deshores, etc. etc. L'esport no resol tots els problemes, ni es converteix automàticament en res que millori les persones, però quan es treballa bé, s'ensenya a assumir responsabilitats, a conviure, a gestionar una derrota i a entendre que formar part d'un equip implica pensar més enllà d'un mateix. I això és moltíssim. Per acabar, donar de nou l'enhorabona a les persones premiades i reconegudes aquesta nit. I gràcies a tots els qui, des de les responsabilitats diferents, manteniu viu l'esport a Sitges durant tot l'any. Abans d'acabar, m'agradaria agrair també la feina a totes les persones que han fet possible aquesta nit de l'esport, a tot l'equip tècnic, l'equip de l'Ajuntament i tots aquells que hem col·laborat. És una feina que sovint no es veu, però que és imprescindible perquè aquesta trobada es pugui donar. Moltes gràcies. Visca l'esport i visca Sitges.
1: Bé, bona tarda. Escolteu, molt breu, perquè jo crec que el regidor ha fet un magnífic discurs i ens ha deixat poc espai als que li venim al darrere, no? Em sumo, evidentment, a tot el que has fet un magnífic discurs, regidor, així que em sumo, evidentment, a les teves paraules, als teus agraïments, i dir-vos poques coses, però em feia especial il·lusió venir aquí per molts motius. Resumiré una miqueta. Primer, perquè jo crec que és un municipi al que tinc un lligam personal des de fa molt de temps i em feia molta il·lusió quan l'alcaldessa em va comentar la possibilitat i em va convidar. És d'aquelles coses que no volia deixar passar l'oportunitat, sobretot també perquè l'any passat, que fèieu 40 anys, no vaig poder acompanyar-vos. 40 anys vol dir que s'han fet les coses molt ben fetes durant molt de temps i que es continuen fent d'aquesta manera, si no, és impossible que en aquesta 41a edició doncs vegi aquest magnífic camp, per ser molt ben cuidat, ple de gom a gom, no? Ple d'esportistes, i el que ve després, que és 91 premis, que això vol dir que hi ha moltíssima gent en aquest meravellós municipi que fa esports. Em vull sumar els agraïments perquè 41 anys vol dir que hi ha hagut tècnics, tècniques, funcionaris, funcionàries, equips de govern, evidentment, tècnics i tècniques dels clubs, clubs que en el pitjor dels moments han continuat treballant per aixecar les persianes, evidentment els entrenadors i entrenadores, i per suposat, com deia el regidor també, a les famílies. Per què? Perquè ho deia també el Dani, jo crec que l'esport, els que ens ho creiem com una eina, com una política que va més enllà de la pròpia activitat física, és una eina que genera comunitats, que genera hàbits saludables, que ens converteix en un municipi i en una societat, jo crec que més lliure, no?, en el fons, i millor preparada i con uns valors que ens ha d'acompanyar la resta de la vida, doncs jo crec que fa que tot plegat sigui doncs, màgic poder estar 41 anys seguits celebrant i repartint aquests premis. I per últim, volia estar aquí expressament doncs, agrair a l'equip de govern i a l'alcaldessa en persona, perquè quan em va tocar la decisió, meravellosa decisió, de dibuixar quin seria la ruta del Tour de França, avui que ara parlava amb el meu estimat coordinador de la Diputació, no?, primera de les jornades que han acabat al P2E, home, les costes del Garraf no són el P2E, Sitges té certes pendents, però tampoc serien el P2E. Però, sens dubte, vaig tenir molt clar, més enllà de l'estima que hi tinc al municipi, que el Tour de França i Catalunya Es mereixia, doncs, que el món, perquè ens ha estat mirant el món, conegués aquesta meravellosa terra del Garraf, Sitges i tot l'entorn i, evidentment, les costes. Heu fet una feina meravellosa, alcaldessa, i com a president de l'àrea d'esports de la Diputació t'ho volia agrair personalment i en públic, perquè hem tingut moments de tot, ensurts de tot tipus, i a última hora també, que els hem anat superant amb una cosa que jo crec que ha sigut magnífica, que ha sigut la feina en equip. I jo crec que la feina de l'equip és un de les exemples, és una de les valors, és una de les, jo crec que, dels ingredients més importants que tots els que ens estimem l'esport doncs, ens ajuda a compartir. Així és que des d'aquest atril, a tots i totes, els premiats, premiades i els que no heu estat premiats, premiades, perquè això d'això es tracta, no? I l'any vinent hi haurà més premis, i més premiats i més premiades, i més gent que es quedarà, però això és l'esport. De nou, enhorabona, moltes felicitats, i per la 42a edició. Molt bona nit, visca Sitges i visca l'esport.
2: Bé, bona tarda, alcaldessa, regidors, diputat d'Esport, David Escudé, Conrad, coordinador. Mireu, jo repeteixo una vegada més aquí aquesta nit de l'esport. He repetit representant quan treballava amb el David a la Diputació i l'any passat com a secretari, i vull aprofitar també l'ocasió, doncs, per agrair-vos sobretot als guardonats, però sobretot als que feu possible que hi haguin guardonats, que sou aquells que empenteu, que aixequeu la persiana, que esteu al darrere sobretot de l'activitat diària. I això fa possible no només que es faci esport a Sitges, sinó que la suma d'esforços sigui, doncs, que tinguem una província activa i la suma de tot un país actiu i esportiu. Mireu, jo no em vull allargar més perquè crec que s'ha dit tot, però sí que també jo volia fer avui un doble reconeixement, avui que tinc l'oportunitat de tenir el David i el seu coordinador a la Diputació al davant i una alcaldessa d'un dels municipis que recordo que durant el trajecte li vaig passar un vídeo i em va demanar permís si el podia utilitzar i li vaig dir que era un regal i era el vídeo dels que vam tenir la sort de poder fer l'etapa. Jo vaig tenir la sort de fer l'etapa amb un comissari de cursa del Tour i vaig tenir l'etapa doncs, d'anar al darrere dels tres escapats i vaig fer un vídeo expressament de Sitges i li vaig voler regalar a la vostra alcaldessa com un humil regal a un municipi doncs, que ha treballat i ha fet possible doncs, el que deia el David, no? Demostrar Catalunya i els seus municipis al món. Però permeteu-me que avui aprofiti també per reconèixer, reconèixer els 7.000, més de 7.000 voluntaris que es van mobilitzar arreu de Catalunya per fer possible això. Que un voluntari que es va passar hores amb una cruïlla pogués ser igual d'important que el comissari o el director de cursa, perquè tots van ser importants el dia de cursa. Però si hi ha hagut persones importants perquè tot això passés, hi ha hagut un lideratge que el conseller ha reconegut i jo vull fer-ho avui a Sitges, ha sigut el lideratge del regidor de la ciutat de Barcelona, que fa molts anys doncs, va treballar perquè tinguéssim un dels, David, dic tercer esdeveniment, perquè el David i jo compartim moltes reunions i tothom diu que el tercer esdeveniment més important és aquell que presenten, però per nosaltres un dels grans esdeveniments que ha tingut aquest país ha sigut el gran de part del Tour de França. I això ha sigut, i segueixo amb el fil, gràcies a un lideratge de fa molts anys del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament i empantant el seu àmbit amb el suport del seu alcalde, d'una Diputació de Barcelona també que ha sabut coordinar i treballar en xarxa amb aquests municipis que majoritàriament eren d'aquesta província i realment ha sigut molt fàcil treballar quan l'objectiu no era qui es posava la medalla, sinó que l'objectiu era que l'èxit compartit fos un èxit comú. Barcelona, històricament ja ho va fer amb els Jocs Olímpics, ho ha tornat a fer amb dos grans esdeveniments, uns dies abans amb la rebuda del Papa i l'estrena de la incorporació d'una nova torre a la Sagrada Família i fa pocs dies doncs, amb aquest gran depart. Jo aprofito per agrair aquest treball en xarxa amb un lideratge una vegada més de la ciutat de Barcelona, que realment doncs, és un luxe tenir una ciutat i gent que empenta per l'esport i com a administració del país, com a secretari general del departament, seguint el que el conseller i el president ens va demanar, que tinguéssim el millor gran de part de la història del Tour de França. Per tant, com dic sempre, la Generalitat de Catalunya al costat dels ajuntaments i al costat de les altres administracions, perquè treballant en xarxa fem possibles coses com aquesta. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per estar avui, per acompanyar-nos en aquesta 41a edició d'aquesta nit de l'esport que, com dèiem, portem molts anys i la veritat és que és un honor i un orgull tornar a fer una nit com aquesta. Això vol dir que aquí Sitges l'esport és veritat que no només és molt important, sinó que és una marca, és un ADN dels sitgetans i les sitgetanes. Això comporta molta feina de moltíssima gent, molta feina també de l'Ajuntament, moltes demandes que tenim cada any necessitem més equipaments, més espais, però això és molt bo perquè vol dir que la gent estima l'esport, té ganes de fer salut i té ganes de fer esport i això és bo. Jo vull felicitar moltíssim a tots els que avui rebereu aquests, aquí hi ha medalles, reconeixements, però és veritat, com deia el regidor, que és pels que avui pugeu aquí i pels que no pugeu aquí, pels que cada dia esteu fent esport, pels que cada dia esteu fent salut, pels clubs, pels directius, pels que cada dia lluiteu amb les subvencions, que som conscients que són un drama i que som conscients que l'administració ens costa molt tirar endavant, però jo us vull agrair moltíssim la feina que feu, moltíssim, us agraeixo molt de veritat la feina que feu amb la gent jove, aquí en veurem molts de nens i nenes que pugen amb salut, amb ganes de fer esport i això és molt important per un municipi. I us ho vull agrair de veritat, de tot cor. Vull també només dir dues paraules. Avui es fa un reconeixement amb el Josep Vilalta Alonso, que va morir no fa molt, i en Josep va ser un esportista d'aquí a Sitges. Tothom el recorda segur pel taekwondo. Sembla com per mi, almenys, era com un referent del taekwondo. Era com qui va inventar, no? El carrer Santiago Rusiñol. Qui no el coneixia? Una persona que durant moltíssims anys va estar en el món de l'esport i que des d'aquí avui crec que tots i totes li devem un record i espero que si ens veu que ens tingui present, no? I li agraïm moltíssim tota la feina que durant tants anys va fer en Josep Vilalta. Jo fins i tot faria un aplaudiment per ell. I com no em vull enrotllar molt, perquè hi ha moltes felicitacions, només dir una cosa. Avui aquí tenim la Generalitat i la Diputació i jo també els vull agrair, tant amb l'Abel com el David, com el Conrad, perquè la veritat que el Tour de França aquí va estar un èxit, la gent va estar molt feliç, vam ser tots molt feliços i molt contents i us agraeixo especialment a vosaltres tres, perquè sé que us veu esforçar molt, no només perquè passés per Sitges, sinó que quan passés per Sitges problemes que van sortint, com diuen, com els vam anar solventant i que no va ser fàcil i que si no hagués sigut per vosaltres, de veritat que potser no hagués pogut ser. Així que us agraeixo moltíssim, moltíssim que veu estar al peu del canó. També us diré a tots vosaltres que aquí que tenim Generalitat i Diputació i que el Tour de França és un exemple, com s'ha dit, del treball en equip de diferents administracions i això és molt bo. I per això també us dic que només arribar, jo els he dit que aquí tenim un projecte d'un camp de futbol i que ens han d'ajudar. El primer que els he dit és que necessitem diners. Tenim un projecte fantàstic aprovat. No és només un camp de futbol, és un camp de futbol, són unes pistes internes, indoor també. És tota l'urbanització, és tot l'aparcament, que suposo que heu vist la problemàtica que tenim, que puja molts diners, que necessitem també treballar tots en equip per tirar-ho endavant i que segur que en els propers anys això es tirarà endavant, perquè ara ja tenim el projecte, però sí que necessitem també de la col·laboració i del treball en equip de tots i totes, que segur que ho farem. Així que moltíssimes gràcies, de veritat, per portar aquest gran esdeveniment a Sitges. Moltíssimes felicitats a tots els guardonats, les guardonades, moltíssimes felicitats per la feina que feu. Moltes gràcies a la Rítmica per avui, perquè ens heu gaudit aquí d'un petitet espectacle. Moltíssimes gràcies per la feina que feu i ara passarem a fer ja els reconeixements. Moltes gràcies i felicitats.
4: Aquesta demanda que feia l'alcaldessa Aurora Carbonell, aquest necessitem diners. En el rerefons, òbviament, aquestes noves instal·lacions que han d'ajudar bé, a facilitar el dia a dia i la vida esportiva de les entitats, els clubs i els esportistes al nou camp de futbol. Veurem què passa també amb el nou camp d'hoquei herba, tal com ens apuntava fa uns dies la presidenta del Sitges Hockey Club, la Pato Melvin. Les instal·lacions, evidentment, que havien de ser protagonistes també en aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres al Camp Polivalent de Pinsbens. Nit de l'Esport que va finalitzar, com cada any, amb la habitual i tradicional foto de família de tots i cadascun dels guardonats. Ara mateix les 11 i 19 minuts del matí. Fins aquí, per tant, la crònica del que va donar de si aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres. Petita pausa musical i tornem amb més coses.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Es diu Peter Embrex and the New Radio Kings i la cançó Dance Me to the End of Love. 11 i 24 minuts del matí. Què els sembla si els posem una miqueta de festival Jardins de Terramar?
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

El concert que oferirà Sílvia Pérez Cruz el proper dia 31 d'aquest mes serà l'inici ja de l'edició d'aquest 2026 del Festival Jardins de Terramar. Seguirà amb el concert que oferirà Sergio Dalma el dissabte dia 1 d'agost i el que farà Joan Dausà el diumenge dia 2. Aquest ja té entrades exaurides. Els altres encara queden entrades, tant el de Sílvia Pérez Cruz com el de Sergio Dalma. Què tal si els recordem el que va ser una conversa entre la Carola Fernández i el codirector del Festival Jardins de Terramar, Joan Ramon Rodríguez, fa unes setmanes, fa uns mesos ja, per posar fil a l'agulla a l'edició d'aquest 2026.

més enllà que ara diré algú, home, que ja falten dos mesos. Sí, sí, però ja saben que pels concerts i pels festivals de música, aquestes coses, cal espavilar perquè després les entrades s'exhaureixen i de sobte un diu, ai, a mi m'agradaria anar i no té entrada. En qualsevol cas, la novena edició del festival Terra Mar s'estendrà del 31 de juliol al 12 d'agost i veurem si serà la darrera edició o no, si més no en aquesta ubicació, perquè d'una banda aquest any finalitza la licitació que en el seu dia va guanyar l'empresa Terran Events, qui va idear, qui va dissenyar i qui gestiona el festival des dels orígens, i per tant s'haurien de presentar i guanyar de nou la licitació, i d'altra banda perquè allà on s'ubica l'escenari del festival Terramar és una propietat privada, cedida fins ara pel certamen, però que ha rebut l'okay la possibilitat de desenvolupar un projecte hoteler, del qual de moment no en sabem res, però que si mai tira endavant no permetria col·locar l'escenari on és ara, que d'altra banda és l'únic espai dels Jardins de Terramar capaç d'ubicar un escenari. En tot cas, i a l'espera de veure què passarà, el que és segur és que el 2026 passaran per Sitges més d'una desena d'artistes nacionals i internacionals. El festival començarà amb Sílvia Pérez Cruz, que presenta nou àlbum, coincidint amb la celebració dels seus 30 anys de trajectòria artística i que darrerament veiem molt de promoció amb temes com aquest.

Obrirà al mes d'agost al Terramar Sergio Dalma, revisitant el seu univers d'èxits italians, Parole Parole o aquest Rumore.

I ja saben que el Festival Terramar és un festival eclèctic que aposta també per propostes teatrals. Aquest any, el 4 d'agost, serà Quim Masferrer amb Bona Gent. I abans, el 2 d'agost, diumenge, qui tornarà a Sitges serà Joan Dausà per estrenar en directe el seu cinquè àlbum, Immortals, que acaba de sortir i del que només en farà 10 concerts en gira, un d'ells a Sitges.

Després d'endeusar, com dèiem, el Quim Masferrer amb bona gent, teatre i tot seguit el 5 d'agost, dimecres 5 d'agost, l'únic concert a Catalunya d'Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay, on segur sonaran temes com aquest clàssic, September.

0: La programació del Festival Terramar continuarà el 6 d'agost amb Ara Maliki, en el violinista libanès que portarà el Terramar al seu nou espectacle, Intruso.
1: Kiete apne dil se vaade, woh no pure na ho yaad, chote se na the bebuniyaad. Dil pe li dusun ki baat, dukh pe dil lage ri raat.

L'endemà divendres 7 d'agost, la darrera artista en confirmar-se en aquesta novena edició del Festival Terramar. Rosana, cantautora canària que portarà la seva nova gira Vamos a Star Tour, coincidint amb els 30 anys de Lunes Rotes, el seu àlbum de debut, del que recordem temes tan populars com aquest, El Talismán.

Arrencarem el cap de setmana del 8 d'agost, dissabte, amb un doble concert amb els Amics de les Arts, que celebren 20 anys amb la seva gira de grans èxits, com aquest, Jean-Luc.

El 10 d'agost, un clàssic del Terramar, podríem dir, Rosario Flores, un referent del flamenc pop que aterrarà a Sitges amb la seva nova gira Universo de Ley.

Dimarts 11 d'agost serà el torn d'una banda pionera i emblemàtica del rock català, Sopa de Cabra, que celebren 40 anys d'història amb un repertori que segur forma la banda sonora de molts del que ens escolteu.

El festival acabarà un dimecres 12 d'agost i ho farà amb una banda tribut d'èxit, God Save the Queen. Come on, the next one is Under Pressure.

0: Under Pressure de Queen, en aquesta banda tribut, God Save the Queen, que també hi ha visitat el festival en alguna altra ocasió, tancant aquest festival Terramar, aquesta novena edició del 2026, Joan Ramon Rodríguez, el seu codirector. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Under Pressure sota pressió, no sé si hi ha molta pressió quan ja porten 9 edicions del festival.
1: Bueno, en algunes coses sí, en altres no. Però no, però bé, la veritat que contents, com sempre et dic, al final el cartell, que és el més important, una de les coses més importants, bueno, pues cada any comencem el famós paper, no? I aquest any la veritat que estem molt contents, perquè bueno, hem aconseguit ajuntar pues, moltes celebracions. És el cartell més català de totes les edicions. No ha sigut una cosa, ni, com cada any, ni es busca ni no es busca, sinó que bueno,
0: surt, ha sorgit així.
1: Surt així, molt disc nou d'artistes catalans i molta celebració d'aniversaris i tant d'artistes catalans. Al final, que t'he comptat ara, abans d'entrar, que no me'n recordar si era 6 o 7, tenim 7 artistes catalans aquest any, de 12, no? Així que molt contents de poder...
0: Però no ha estat
1: tindre.
0: Buscat, és el que dius, eh?
1: No, no s'ha donat. No s'ha donat perquè bueno, surten els discos, diversos artistes ja han sat el disco just en aquest aquesta època abans d'estiu, con lo qual es dona de que no està girant repetidament, con lo qual és una novetat en la nostra territori, que això també per nosaltres és molt important, i després aniversaris molt important, on també és veritat que els managers també ens han fet una mica de cas i tampoc estan trinxant el territori, llavors estan fent comptats i fent bolos molt controlats. No?
0: És això el que es prioritza quan un organitza un festival d'aquestes característiques? És a dir, que qui vingui aquí després no faci gira per tots els festivals, quantitat innumerable, de festivals que hi ha al llarg del territori?
1: S'intenta, però és difícil. Sempre coincidim, intentem cada any que sigui el menys possible, sobretot que els de Barcelona intentem no xocar, però sempre hi ha algun artista. Estem aconseguint, al principi era més difícil, ara anem intentant aconseguir i aconseguim, eh? Però a nivell català està clar
0: sí,
1: que...
0: Sí, tenir com una mica l'exclusivitat, eh?
1: De... Com mínim de la zona uns mesos, 4 o 5 mesos per davant i 4 o 5 per darrere, si no, realment, al final tenim un aforament de 2.200 persones i hi ha que tindre una mica aquesta novetat, no?
0: Si que és
1: no...
0: una mica el que passa amb el Dausà, no?
1: Amb el Dausà,
0: que l'únic concert que farà
1: aquesta,
0: aquí...
1: Sí, per aquí, exactament. I entonces estem molt contents, vull dir, d'aquí fins a final de Tarragona no actua, vull dir que bueno, i Barcelona també actua 2 mesos abans, en un lloc més petit, vull dir que no fa grans espais. Vull dir que això és una mica el que demanem als managers i aquest any s'està donant, no?
0: Quin ha estat l'artista més difícil d'aconseguir de tots els d'aquest any?
1: Pues el més complicat, mira, Rosana.
0: La Rosana, que ha estat la darrera, eh?
1: La darrera, una de les últimes, sí. Bueno, va sortir la notícia de que feia també l'aniversari, el 30 aniversari, el famós nou disco en unes rotes.
0: Sí.
1: I, bueno, com sempre...
0: Vaja, ha, que és banda
1: molta,
0: sonora de molts,
1: molta
0: eh?
1: Molta gent,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè aquell dia...
1: I, bueno, pues això, en el moment que surt la notícia, pues, bueno, estem ahí tota la competència, no? I, bueno, ha sigut ahí una lluita important i van aconseguir que almenys...
0: Com funciona aquesta lluita? Va, perquè ens ho imaginem una mica. Això què és? Una lluita de veure qui ofereix més, perquè clar, entenc que hi ha un caché, no? El caché és el que és, aquí entren els que el poden pagar i per tant entenc que aquí hi ha un primer filtre, no? Qui no pot accedir al caché ja queda descartat. Però a partir d'aquí, què és? L'espai, el lloc, la ubicació, la gent...
1: Tot, la gent, la manager, l'artista, l'espai...
0: Té que haver sintonia, entenc,
1: eh? Té que haver sintonia, sí. Si no, en el primer tall, de rotllo universitat.
0: Aquesta és la teva feina?
1: I la del meu soci, sí, sobretot el meu soci.
0: I
1: la del Ferran, sobretot el que...
0: Sintonia, no?
1: Sí, si no té ell, la tinc jo. Vull dir que aquí entrem un o altre, no? Depèn de l'oficina, però sí, clar, juntant coses. Vull dir que aquí hi ha molta gent i el que millor sintonia té, a part de, com dius tu, les condicions són les condicions. A partir d'ahir...
0: Sitges entenc que en això ajuda, no?
1: Ha ajudat, sí, ha ajudat. Sitges ha ajudat i, bueno, la connexió amb el manager, amb el booker, vull dir que són, no era la mateixa oficina, el booker, el que venia als bolos és un, el manager és un altre, con lo qual tinc que parlar amb els dos, amb l'artista, vull dir que a vegades se complica...
0: Caram!
1: Se triplica els contactes, eh?
0: Quants filtres, eh? Per
1: sí,
0: arribar a l'artista,
1: artista,
0: eh?
1: No? I en fi, hem aconseguit que aquest estiu pues, només estigui a faci 3 dates a Catalunya i la sud de Barcelona va estar a Tarragona, estem nosaltres sols, con lo qual bueno, estem molt contents i les ventes al final és el que li diem després a la oficina, al manager, vull dir, això ho demostra, vull dir, estem encara 2 mesos i mig, estem a prop de 900 tickets, vull dir que va molt bé, ja sortí fa 3 setmanes a la venda, vull dir que estem contents. Ja sabem que Sitges en moltes coses no és molt ràpid a la venda de tickets, no?
0: És una cosa de Sitges o és una cosa generalitzada?
1: Bueno, és, jo crec que és de Sitges, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, hi ha altres llocs on va més ràpid i aquí bueno, pues la gent suposo que s'ho rumia, que déu-n'hi-do, ara estem en unes ventes.
0: També és veritat que encara falta, eh?
1: Encara falta, però estem ja a prop del 50% de
0: quan
1: ventes.
0: Quan comença a fer, quan comenceu a notar el pic, allò de ara ja comença la cosa a agilitzar-se?
1: La data que sempre tenim és Sant Joan. Hi ha una cosa ahí...
0: Quan la gent ja fa el canvi de xip estiu,
1: el xip
0: eh?
1: Estiu total, sí. Però, bueno, déu-n'hi-do, aquest any ja estem a prop del 50%, vull dir que anem molt,
0: estem molt contents. De
1: venda, sí. Uh-huh. Aquest any tenim menys entrades, aquest any tenim 26.000, perquè quasi tots els concerts, menys el de Queen, són tots asseguts.
0: D'acord. L'únic que no és, és el de Queen?
1: El de Queen és de peu.
0: Els altres, tots asseguts. Que... Això ho demanen els artistes? O qui o és proposta?
1: Bueno, a vegades ho comentem nosaltres i a vegades l'artista sí, però bueno, aquí no hi ha problema. No, no hi ha
0: i de què
1: problema.
0: Depèn això? De que un, de
1: bueno,
0: que...
1: l'estil d'artista. L'estil d'artista. També veus artistes que no... Encara que després es puguin posar en peus, no? Uh-huh. A ballar o a cantar.
0: Que passa, eh? Que passa.
1: Que passa. Però bueno, pensem que això és bueno, una manera de l'artista i que nosaltres també ens va, crec que ens positiu, no? Per aquesta experiència també, no?
0: Uh-huh. Entenc que el festival mantindrà el format d'altres anys,
1: sí,
0: no?
1: Igual,
0: és a dir, això no es manté, la ubicació ja sabem
1: sí.
0: que...
1: Després
0: que
1: de, 10 anys, sí. de 9 anys, 9 ja, tenim, anys ja tenim més o menys.
0: Ho tenim una mica per la mà, no?
1: Per
0: és
1: la
0: a dir, que manté l'oferta gastronòmica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, seguim amb el Cal Blai, amb els socis, seguim uh-huh. amb l'oferta, amb el Experience que del Village, que és el tiquet del bufet lliure que ha sigut ja un portem crec que és el tercer any o quart any, ja m'he perdut. Uh-huh.
0: Saben que poden comprar l'entrada al concert, que això els permet l'entrada al recinte a partir sí. de les 8 que obre, no?
1: Aproxima
0: de les 8 sí. i entren pel recinte, que hi ha food trucks, poden prendre algun, sí, sí, beure, sí. menjar el que sigui, després en el concert, però hi ha una entrada VIP experience, sí. no? Que entres en una zona VIP o reservada. Sí. On, diguem que hi ha tot un bufet
1: lliure
0: de beguda,
1: de
0: i, beguda i de menjar.
1: També
0: no?
1: hi ha una actuació musical, sí. hi ha bueno, atenció personalitzada, i bueno, tenim 120 persones cada dia, vull dir que...
0: I funciona bé,
1: i funciona molt bé, cada any estem, no fem el 100%, però estem fregant entre el 80 i el 90 cada any de venda de tickets, vull dir que és una cosa que la gent, además, està comprant ara mateix, no sabria d'una altra, però l'altre dia va sorprendre també, vull dir, quan tens una cosa que funciona, ja cada any la gent ja coneix, no? Però cada any anem a més a nivell de vendre aquesta mena de tiquet, no?
0: Continuarem amb els imprescindibles?
1: Sí, per suposat. Això estem esperant el cartell que ens uh-huh. passin el cartell, uh-huh. l'Ajuntament.
0: Saben que són aquestes actuacions com de taloners,
1: sí.
0: per dir-ho d'una
1: sí,
0: manera.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Que van una mica en línia amb els artistes que tenim uh-huh. i no, contents també de recolzar aquesta...
0: Per tant, mateix format, mateix espai, sí. mateix escenari aquest any.
1: Tot igual.
0: L'any que ve, qui lo
1: sap? Qui lo sap?
0: No. Això no sé si ho canta el...
1: No hem començat... Bueno, estem...
0: A Sergio Dalma, aquí.
1: Exacte. Bueno, estem, hem fet ja contactes, estem parlant, però realment ara volíem centrar-nos...
0: Parlant amb qui?
1: A l'Ajuntament, o sigui, clar, estem parlant a l'Ajuntament i veure
0: perquè...
1: una mica... Jo crec que,
0: per bueno, veure estem... opcions, alternatives?
1: Exacte, veure les alternatives que pot haver-hi.
0: Perquè l'opció de... Que... És a dir, el que deia abans, s'acaba la licitació aquest any, per tant l'any que ve... Tornarà a haver licitació. Us presentareu? Això ho teniu clar?
1: Sí, home, clar.
0: Sí, això sí,
1: està clar. Però bueno, té que haver licitació.
0: Cal dir que la proposta d'aquest festival, Festival Terramar, va ser vostra. És a dir,
1: sí.
0: que és una idea vostra. No és una
1: sí,
0: proposta
1: sí, sí.
0: en la que us presentés i no, ho va guanyar, sinó que va ser vostra.
1: Licitació sí, també espais. Vull dir, licitar alguna cosa que no pugui ser. Clar.
0: I és el que anava a preguntar. La licitació d'anar acompanyada d'un espai? O es pot presentar una licitació... No sé si es pot fer això.
1: L'Ajuntament pot fer una licitació d'un festival a Sitges.
0: Sense unes...
1: Bueno, l'any passat, l'última vegada, també... També era així, l'altra vegada també tampoc parlava del Terramar, eh?
0: Cert.
1: Parlava d'un espai a Sitges,
0: cert.
1: No parlava res més.
0: Va venir després la de Terramar.
1: El que va sorprendre és que l'altra persona, l'empresa que es va presentar, no van preguntar i es pensaven que era el mateix joc, que podia haver sigut aquest joc, eh? Perfectament, l'altre fa 4 anys, però bueno, ells pensaven que l'espai d'aquest era el mateix. No?
0: Per tant, la intenció vostra és tornar-vos a presentar la licitació,
1: sí.
0: però això vindrà condicionat en funció de l'espai o...
1: Nosaltres no volem marxar, portem 9 anys, hem fet una inversió molt potent i encara estem ahí. Vull dir que encara estem intentant... Crec que hem empatat fa poc, vull dir que és un negoci que ja teníem clar que seria a llarg termini, però no tant, eh? Pensava que abans ho recuperaríem, eh?
0: Sí?
1: Sí. El que passa és que la pandèmia es va fer molt mal i això va ser difícil de... Però la idea hauria sigut ja estar en beneficis del projecte en el 2023 o alguna cosa així. Vull dir,
0: I ara
1: estem justets, ara ja l'any passat jo crec que
0: 25.
1: Vam passar... Però s'ha costat 9 anys o 8 anys
0: d'edicions
1: per empatar el projecte. Vull dir que de tota la inversió inicial que es va fer, vull dir que és molt,
0: clar,
1: molt
0: per
1: potent.
0: Tant, caldria ara, no?, tornar, clar, a accedir a la licitació.
1: Sí, i assentar el projecte que està, jo crec, molt, molt assentat i crear una nostra idea.
0: Clar, i deies, Joan Ramon, estem parlant ja amb l'Ajuntament de possibles, entenc, alternatives a l'espai, sí, tenint en compte que aquest espai on ara s'ubica l'escenari doncs ha tingut l'okay, no?, per desenvolupar, sí, un projecte urbanístic. Però hi hauria la possibilitat de que mentre no es desenvolupa el projecte urbanístic pogués haver una edició, dos o tres?
1: Podria haver-hi.
0: De continuació
1: aquí? Això és el que al setembre, quan passi tot, valorarem entre tots.
0: Però no ho sabeu, en tot cas,
1: no sabem,
0: eh?
1: No ho sabem. Sabem que han entrat papers, que estan ahí treballant i que hi ha un projecte ja fixa i perfilat, però no sabem si això, les màquines entraran dintre d'un any, dos anys, tres anys. Vull dir, això és el que el setembre volem. Ara volem centrar-se en aquest any, que és, com sembla, és un festival que tenim molta competència a nivell català, no de la zona, estem molt contents perquè creiem que tenim un projecte molt consolidat, però és veritat que a nivell de mitjans de comunicació i a nivell de soroll hi ha molta competència i no hi ha que desviar el tiro, no? Ara mateix.
0: Hi ha noms molt potents de festivals, no? Festivals molt grans que s'enduen moltes, sí, vegades el reclam mediàtic, no?
1: Bueno, i Barcelona té... Ara aquest any té Sant Jordi a tope, Estadis Olímpics, i té el Fòrum, i té festivals, boutique també, dos o tres.
0: No sé si justament també aquest format més boutique, que recordo, sí, que l'any passat parlàveu això, no? D'aquest format boutique, sí, de festival, que és més petit i per tant també més econòmic, tot s'ha de dir, si això també afavoreix, perquè és veritat que ha arribat un moment en què l'accés, les entrades per a alguns concerts, festivals, sí, de gran volada... Tenen uns preus tan disparats que molta gent arriba un moment que diu, escolta'm, jo prefereixo anar a dos o tres de més petits que anar a un d'aquests de gran volada. No sé si això també ho veieu, és a dir, si això també es veu entre el públic, de dir que aquesta opció de més petit format i, per tant, més econòmica, més accessible, doncs, d'altra banda, té un públic també de dir, escolta'm, és que jo amb aquest puc, em puc permetre dos.
1: Ja. Però està molt bé la teoria, Està molt bé i te la compro,
0: no.
1: Però no és...
0: No surt a la pràctica.
1: Surt. Hi ha un fenomen ara, el FOMO famós, no?
0: Sí, això.
1: Llavors, això, el FOMO és molt potent. Jo he vist gent que m'ha dit, no, voy a Aitana, que no m'agrada, però com van totes mis amigas, pues es que si no voy, no...
0: Me da FOMO.
1: Exacto, no? Vull dir que, hòstia, me quedaré como fuera de la jugada, no? I amb això passen moltes coses, no?
0: La FOMO és com l'enyorança de no ser allà on hi vols ser.
1: Sí, i no ets ningú. Si no vas, no ets ningú,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una cosa molt de jovent.
1: És un fenomen molt bueno, molt d'actual i que la gent pues, lluita per estar en els jocs, no?
0: D'aquí entenc la importància de tenir exclusivitat alguns artistes,
1: exactament,
0: no?
1: I bueno, i també hi ha una cosa molt potent ara mateix, que és la dificultat de contractació per al tema dels costos. Vull dir que realment ara mateix qualsevol artista està en uns números brutals. Nosaltres no donarem noms, però hi ha artistes que van vindre al festival fa 3 anys i ara el seu caché està per sobre del doble de lo que van pagar fa 3 anys. Artistes que funcionen, que no han fet exponencialment un creixement, però que han fet la seva carrera, han tret els seus discos, però ara, per lo que sigui, per el mercat, per la demanda, per l'oferta, pues estan cobrant el doble. Vull dir que això és una dificultat molt important per a espais com nosaltres, que tenim el que tenim d'espai. Vull dir, asseguts són 2.100 persones les que hi ha, i ahí no podem fer inventos, no?
0: Torno a l'espai, ara que menciones l'espai, deies, estem, hem buscat possibles alternatives. Clar, el que és evident és que si no és a l'espai on ara s'ubica l'escenari, no podrà ser cap als jardins de Terramar.
1: Sí.
0: Clar, si ja diguem que d'espai no sé si anem gaire, sí, sobrats, sí, no? Perquè entenc que la platja no seria un espai adequat,
1: no,
0: és a dir, no obtindríem permís per fer un festival d'aquestes característiques
1: ja
0: a la platja.
1: Ja no es deixen, això.
0: Clar, Nic, encara que entenc que no es pugui dir, però hi ha algun en ment? Alguna possibilitat d'espai?
1: Hi ha 4 o 5, però el que està clar és que no serà com el d'abans. Això serà clar.
0: No es poden replicar al Jardí de Terramar.
1: No es poden replicar al Jardí de Terramar, és únic.
0: I aquesta possibilitat de canvi d'espai, tenint en compte que no podran ser els Jardins de Terramar i, per tant, diguem que aquesta imatge bucòlica, no?, que tenen els jardins serà difícilment replicable, es podria compensar, per exemple, amb un espai de més capacitat? Això ho compensaria, per exemple?
1: No, és el que tenim que estudiar. Sí, a millor, pues això no serà lo d'abans, serà altra cosa. Llavors, és altra cosa, té que ser des de l'espai, l'aforament, tot. Vull dir que a millor sí, a millor que fer canvis. Però bueno, ara mateix estem en molts projectes, com t'he dit.
0: Ja, no hi ha...
1: A part del Terramar tenim moltes,
0: clar,
1: més coses,
0: clar,
1: i ara volem...
0: Aquesta empresa està amb altres teves, però entenc que el que aquí és com que no hi ha descans, eh? És a dir, ja quan tens un festival que dius, sí, jo tot just l'any passat, no?, equilibrem una mica la balança, sí, comencem ja a fer, sí, beneficis, ara és... una altra licitació, sí. Torna al projecte, ja veurem si l'espai... No hi ha com descans en aquest món, eh?
1: No. Estem totalment... És veritat que no estem ara... Hem mirat i tenim en ment coses i tenim una llisteta amb coses, però...
0: Clar, però que no es podreu adormir gaire, vull
1: no,
0: dir.
1: No, el tema
0: ara
1: és...
0: Ara esteu centrats en aquest, però clar...
1: Acabarem el 12, 15 dies de una mica que tenim, que no tenim concerts, fer una mica de break, i al setembre començar amb aquest projecte, i la idea seria l'octubre, màxim novembre, ja presentar el nou projecte, el que sigui. O no, o millor, com ho dius tu, pot ser una opció. Millor resulta que les màquines no entren en 2 anys o 3 i podem fer...
0: De moment no han entrat.
1: Alguna cosa en 2 anys i tenim 2 anys de temps per buscar un altre espai, no sé. Però, bueno, la veritat que, com t'he dit, per sort tenim molt de liu, molta feina, i hem decidit centrar-se en el treball d'ara, que és molt important per al bon curs de l'empresa, i al setembre pues, ja li donarem punta de llapis.
0: Molt bé. Deies, Rosana ha estat la més difícil, o si més no la
1: sí,
0: última.
1: Sí, bueno,
0: no,
1: negociacions, perquè ha hagut moltíssima competència.
0: Algun que et faci especial il·lusió? Hi ha alguns que repeteixen. Això sí. També té relació amb la sintonia que parlaves abans, és a dir, el fet de que repeteixin, de dir...
1: Sí,
0: és clar. Com un símptoma de que han estat a gust, no?
1: Sí, el Sopa, els artistes catalans, la veritat que molt. Sergio Dalma, per exemple, també. No, la veritat que hem aconseguit això, que sigui un festival que la gent l'agradi vindre, no? I estem molt contents amb això.
0: I té com... No sé si és important també que tingui bona fama entre els artistes.
1: Sí, es parlen entre ells.
0: És a dir,
1: sí.
0: El boca a orella funciona
1: sí,
0: en aquest
1: sí,
0: món?
1: Sí, sí, sí. Funciona molt. No, demanes amb el tema hoteler, jo crec que tenim una de les avantatges i de les grans que és del festival és l'oferta hotelera i la possibilitat de tindre un hotel de 5 estrelles com al mi a 20 metres de l'entrada de backstage.
0: Que no hagin d'agafar transport,
1: desplaçar-se... A Barcelona o anar 100 quilòmetres, com ho fan alguns, no? Vull dir que això... Bueno, per exemple, l'Ara Malikian
0: sí.
1: Té la base a Catalunya, la té a l'hotel mi. Vull dir que quan ve a Catalunya, encara que toqui a Girona...
0: Es queda aquí.
1: Es queda... Porta la família.
0: I això va ser arran...
1: Va conèixer el festival l'última vegada, fa 3-4 anys que va vindre, i va conèixer i va dir... I llavors, sempre que ve a Catalunya, encara que sigui toca a Girona o a Lleida i tal, el tio deixa ve a la família, és una mica...
0: Això no sé si
1: és una mica nòmada.
0: És més que un win-win amb els hotels, això, eh? És gairebé
1: sí,
0: més, eh? Perquè,
1: bueno,
0: clar, de sobte
1: que...
0: aquest hotel... Sí, ha guanyat un client fixe, no?
1: Sí, i la veritat que està molt content. No tenen la relació amb els hotels, Eurostars i amb el Sabat i amb tots els que treballem, els 5 que tenim, la veritat que estan molt contents i jo crec que ho veuen. Des del primer moment han tingut molta afinitat i molta relació i tenen molt clar que el festival li suma, no? Encara que a vegades te diuen, hòstia, és estiu, l'època bona, però és veritat que si tenen quasi ple, nosaltres li fem el ple total, no?
0: Parlaves abans d'aquesta rivalitat o aquesta competència, més que rivalitat, no?
1: Sí.
0: Alta norma que hi ha de festivals al llarg de la temporada d'estiu, sobretot, no? I al llarg del territori,
1: sí.
0: Més diguem cap a Barcelona, no? La zona
1: sí.
0: De Tarragona l'esteu controlant més vosaltres. Diries que és un bon moment, que els festivals estan en un bon moment de salut? O no sé si ens estem ja com gairebé allò que diu allò morir d'èxit?
1: Bueno, ja oferta. El que passa que ha hagut un clic ahir dels artistes comercials, per dir alguna cosa
0: sí.
1: No?
0: Perquè
1: abans els festivals tenien un estil molt concret,
0: sí.
1: No? O eren indis,
0: sí.
1: O eren latinos, per
0: sí.
1: Dir alguna cosa, no? Ara ha saltat això, i ara, de sobte, l'altre dia veia un festival, per exemple, al Nord, a Girona, aquest any, et trobaràs el David Bisbal en un festival multiartista, amb diversos artistes més. Vull dir que ara els artistes mainstream també resulta que els fa
0: que els agrada el festival.
1: Que s'agrada el festival, aquests multiartistes, on van allà, fan 1 hora i mitja i actuen a riesgo zero, ben pagats... Vull dir, això, aquest salt i canvi de criteri amb aquests artistes que abans no mai pensaries que la Luz Casal estaria un mainstream o Ana Torroja, o trobes artistes que mai pensaries que anirien a aquesta mena de festivals, o que ara estan fent a festivals. I això és el que ha trencat una mica més encara el mercat. I fa que la gent, els artistes, les oficines, decideixin anar a aquesta mena de festivals com main risk a nivell d'imatge, perquè no tenen el rei de la venda
0: no
1: de tickets.
0: No, no és tot jo, no?
1: No soy yo, mi imagen.
0: No? La imatge és compartida.
1: Exactament. El marrón és compartido, per dir alguna cosa, del que sí. Vende tickets.
0: Sí, va bé o sí va malament, però és compartit.
1: Exactament, i és amb unes condicions molt
0: menys
1: més fàcils.
0: Menys temps de...
1: Menys temps de tocar. Tot les condicions són més globals, con lo qual, bueno, pues no tens que tindre el seu camió, ni tindre els seus equips, ni tindre una sèrie de coses que nosaltres hi posem també, però sempre hi ha algú que sempre porten ells, en aquests també de concerts sols, no?
0: Sí.
1: I quan estàs en un festival així molt englobat, tens molt limitat el teu, pots portar 4 detallets.
0: I això tu creus que pot fer que arribi aquest moment de que els festivals acabin morint d'èxit? És a dir, hi hagi tant...
1: Pot ser, home, hi ha molts. Però bueno, això, aquest clic que ha passat fa dos anys cap aquí, que sota pues, aquests artistes el trobes així, pues, bueno, ha fet això, que aquestes festivals boutique que deies, pues, estem una mica trontejant, perquè ens costa trobar aquests artistes que abans sí que no havia problemes en contractar-los, perquè ha sortit l'opció de la competència, no solament del nostre nicho, sí, no? Nicho de sí, festivals sí, boutique, sinó que
0: a
1: també als altres festivals grans, mainstream, no? Llavors ahir ens hem trobat que ja som molts lluitant pel mateix artista.
0: Són com dues lligues?
1: Exacte, i s'han juntat, clar. Si abans teníem una competència de si no, sis, no?
0: Festivals. Us han envaït una mica la vostra lliga, eh?
1: Bueno, sí, clar. Si abans eren si no, sis la competència
0: sí, sí,
1: de festivals
0: no, clarament,
1: a Catalunya,
0: és a dir, abans els festivals eren ara els que eren, us movíeu entre els que us movíeu, clar. Però i aquí, no? Aquesta altra, s'ha obert aquesta altra...
1: A Catalunya
0: altra,
1: parlo, a Catalunya, d'Espanya. Sí, sí. Pues ara des, ve de 5, pues som 10-12, amb els altres festivals amb més capacitat econòmica, perquè són espais molt més grans i tal, vull dir que tot es fa una pilota.
0: Per tant, no demanin un Bisbal a Sitges, o una Aitana.
1: No,
0: ja, la Aitana va venir? Va venir,
1: ja,
0: l'Aitana.
1: Va venir. Ara és inviable.
0: No diré quan no era ningú, però quan era algú més petit, evidentment.
1: Ara ja no ven els bolos, ho fa empresa tot. Ella. Aquesta mena d'artistes tan grans ja s'ho fan ells empresa tot, ja no venen els bolos, no tenen preu, ells fan tota empresa amb les seves oficines, ho fan ells, vull dir, ja no pots comprar-los, per dir alguna cosa, no?
0: No demanin aquests artistes. Demanin, doncs, com els que sí, tenim aquest any, no? La sí. Rosario, Sopa de Cabra, Rosana, aquest any, que a més està ara fent promoció tot arreu,
1: sí,
0: als mitjans,
1: sí,
0: l'estem
1: sí,
0: veient
1: sí, sí, sí.
0: A tot arreu, al Sergio Dalma, vaja, en fi...
1: Bueno, pues hem fet coses com lo de This is Michael, que és sí, un projecte que nosaltres
0: sí,
1: ja es van explicar l'any passat.
0: Que a més coincideix això amb aquest documental
1: l'hem
0: que va
1: així,
0: sortir.
1: L'hem fet així.
0: Ho hem fet a post, això,
1: l'hem
0: eh?
1: Fet, sí. Ja es van trucar l'any passat, es van dir que havia aquest projecte de la pel·lícula, amb el Nebo, tot això sabíem ja abans de l'estiu l'any passat. Llavors van... Bueno, a més, coneixem molt bé la història i van dir, pues, si ens interessa fer. Vull dir que està aquest projecte aquest any aquí perquè...
0: Que està pensat. Que està pensat.
1: Sí, sí, no ha sortit.
0: Que hi hagi menys pensants a darrere.
1: Exactament, que
0: és
1: no
0: casualitat.
1: Està pensant. I després lo de Queen, aquest any també coincideix amb el quasi, perquè va ser el 9 d'agost del 86, l'últim concert. Tot, molta gent pensa que l'últim concert va ser Wembley. No. Ella, cap uns dies, va fer l'últim a un parc al nord de Londres, que es diu Northwood, i van tocar ja realment el 9 d'agost del 86. Vull dir, per 3 dies no coincidim exactament els 40 anys de l'últim concert i a partir d'ahir sí que ja no va tocar mai.
0: I en aquesta característica d'eclecticisme inclou aquest any també, i això ho vau anunciar també darrerament, teatre amb el Quim Masferrer,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que, perquè està funcionant. Això també funciona, eh? De sobte
1: funciona.
0: Com donar un dia de descans a la
1: sí,
0: música, no?
1: Sí, ens agrada això. Ho vam fer amb el Carles Sant, hem fet coses així diferents i, bueno, i aquest any veient també aquesta dificultat també que tenim. Però sí que estàvem buscant, i fa temps que estàvem parlant amb ell, però era un artista que actuava molt a l'estiu i vam parlar l'any passat i vam aconseguir convèncer l'any passat perquè aquest any no fes molts bolos a la nostra territori. Llavors, bueno, arrel d'això ja vam parlar amb ell i ens va explicar que feia una cosa del Foraster que fan el 30 de maig al Sant Jordi, però bueno, no ens afecta, és una cosa de TV3 i jo crec, no sé, bueno, va molt bé la venda. I estem molt contents de tindre el Quim Masferrer, la veritat que és un personatge molt estimat i que traiem només a la venda la platea, les 950 cadires que tenim, només sortíem en platea i, bueno, i la venda va molt bé, sí que suposo que...
2: Bé, doncs el que ens recordava fa unes quantes setmanes el codirector del Festival Jardins de Terra Mar, el senyor Joan Ramon Rodríguez, en conversa amb la Carola Fernández. Arrenca tot plegat com el tema aquest proper dia 31 amb el concert que oferirà Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà, tornem a recordar, tornem a repetir, el concert de Joan Dausà, entrades exaurides, la resta encara en queden. El Festival Jardins de Terra Mar. Amb això ho posem al punt final a la cel obert d'aquest dilluns 27 de juliol. Per

0: Els equips d'emergència treballen sense descans als incendis de Madrid i Àvila perquè avui i demà són claus per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arrasat en total més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. I augmenta les hectàrees afectades i el perímetre de l'incendi que crema la Vall d'Uixó, al País Valencià. Hi ha 16.000 desallotjats i fins a 60.000 persones confinades per un foc que tot apunta que va ser intencionat. Aquí a Catalunya avui hi ha 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. Centra l'atenció a la situació al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Creixen les crítiques per la polèmica sobre les proves PISA a poques hores de la compareixença de la consellera Niubó al Parlament per donar-ne explicacions. Des del sindicat USTEC consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Des del govern es manté que ara cal determinar d'on va sorgir l'error per evitar que torni a passar. I el delegat del govern espanyol a les Balears qualifica d'inacceptables les càrregues policials d'ahir en una manifestació a Palma contra el turisme massiu, que va deixar almenys 12 ferits. El delegat avança que demanarà explicacions al cap superior de la policia. El reial decret de mesures d'habitatge haurà d'esperar, tot i que demà estava previst que l'aprovés el Consell de Ministres. Finalment, no ho farà fins després de vacances, amb l'objectiu d'intentar garantir uns suports parlamentaris que ara la proposta no té. I l'Aran també es planta contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. L'efecte eclipsi del 12 d'agost també s'està notant a l'hora de trobar allotjament en càmpings de les zones que tindran millor visibilitat. Sense pràcticament places, la demanda és bàsicament interna. I avui comencen els treballs de restauració d'un espai patrimonial ocult durant un segle. Es tracta de la cripta de Sant Agustí de Tarragona, on hi ha les restes humanes d'una vintena d'individus. Als treballs hi participen arqueòlegs i antropòlegs.
1: Esports.
2: I Tadej Pogačar fa història a París i ja és un dels 5 ciclistes amb 5 victòries al Tour de França. El Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes, que viatgen amb Ter Stegen i De Jong, jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.

I el titular del temps, avui calor moderada amb valors d'entre 30 a 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior, fins i tot inferiors als 30 graus a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda zones de muntanya al nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg d'aquesta setmana. 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots

0: fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Doncs acabem de sentir les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en relació des del centre de comandament de la Vall d'Uixó, on hi ha aquest incendi. Què ha dit el president? Ha destacat que estem en emergència climàtica, que eleva any rere any el nivell d'incendis. De fet, ha donat dades a aquestes alçades. Aquest any ja hi ha 170.000 hectàrees cremades, la qual cosa suposa multiplicar per 6 les hectàrees que hi havia cremades l'any passat a la mateixa data. Ha demanat extremar les precaucions perquè arriba una onada de calor i ha demanat als ciutadans que estiguin pendents d'allò que diguin les autoritats. Quines són les principals prioritats ara mateix? Ha destacat, evidentment, defensar la vida dels ciutadans, en segon lloc, defensar els nuclis poblacionals i després lluitar contra l'incendi. Ha recordat que pujaran les temperatures en les properes hores, que ve una propera onada de calor, i ha demanat prevenció i precaució extrema. Ha demanat també que a l'hora d'arreglar, de solucionar aquests problemes, de treballar per trobar una solució, es treballi de manera conjunta, i ja ha avançat que el Consell de Ministres demà aprovarà un reial decret per declarar aquesta zona com una zona greument afectada. A partir de demà també ha destacat i ha demanat que es comenci a treballar amb un acord de país davant l'emergència climàtica que està vivint el país. I a Madrid, on també hi ha incendis, a Madrid i Àvila, els equips d'emergència treballen sense descans, perquè avui i demà són clau per controlar les flames, ja que divendres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció, o que acabem de sentir, una nova onada de calor que, de fet, no sabem quan s'acabarà. El foc ja ha arrasat en total més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Tània Tàpia.
1: Les properes hores són vitals, segons ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que s'ha mostrat relativament optimista davant la possibilitat que puguin avançar cap a l'estabilització del foc. Dimecres la situació empitjorarà amb un augment de la temperatura. Arriba la quarta onada de calor de l'estiu, més vent i menys humitat.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
1: La xifra d'hectàrees afectades es manté, les 50.000 a Àvila, unes 25.000 a Madrid. Els milers d'evacuats no poden tornar encara a casa i el ministre demana respectar aquestes ordres perquè alguns se les estan saltant i això, diu, posa en perill a ells mateixos, però també als equips d'emergència. Només a la comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades. Hi ha més de 3.000 efectius desplegats per intentar controlar el foc que crema des de dijous i a més d'un miler de vehicles terrestres, fluvials i aeris, alguns vinguts de fora d'Espanya, amb el suport de països com Grècia, Turquia o Itàlia. Marlaska ha parlat d'una coordinació perfecta des del primer moment, quan només va fer càrrec de l'operatiu a través de la declaració d'estat d'emergència. També n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha reclamat al PP que deixi d'anar de la mà dels negacionistes en referència a Vox i s'assumi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
3: Ya no es una excepción, es la regla en sí misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
1: El que s'ha cremat aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar l'estiu del 2025 en aquest mateix punt del Met.
0: I a França, l'incendi de la Gironda podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc se segueixi expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees, una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
4: Com previst, la nit passada ha estat tranquil·la i no ha evolucionat per ara el perímetre del foc. Estem parlant encara de 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones evacuades que no tornaran a casa seva fins que aquest incendi sigui fixat. Això és el que va anunciar la prefecta ja ahir. Les flames continuen actives, això sí, segueixen treballant-hi 6.000 efectius amb tots els cossos mobilitzats, bombers, exèrcit, policia, voluntaris, una mobilització que no s'ha d'afluixar perquè va per llarg, com ho diu el colonel dels bombers, David Anotel.
5: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
4: Segons les autoritats, també es parla de 84 bombers que han resultat ferits des de l'inici d'aquestes operacions, i aquest matí el president Emmanuel Macron ha volgut convocar una reunió de crisi per la vessant econòmica i també per parlar de tots els afectats i la seva relació amb les assegurances.
0: Incendis forestals, com els que estem parlant aquests dies, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Jordi Martori és el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, que és una de les entitats que ofereixen aquest servei.
6: Et diem que ara, lo més normal que durant un temps, que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
0: En aquests moments és 1:15. Obrim l'àrea de servei i comencem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Diverses complicacions provocades per accidents. Estones hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, a causa d'un accident que ha passat ja fa 1:15. Hi ha uns 9 quilòmetres de cua força compacta en aquesta zona, entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud. Més endavant, recordem que també hi ha un altre accident a l'altura de Granollers, també en direcció Tarragona, que deixa un sol carril obert a la circulació. Però com que la cua és més amunt, aquí només n'hi ha uns 3 quilòmetres de retenció. També aturats per altres accidents. A l'autovia A2, a Belllloc d'Urgell, en direcció Barcelona, aquí un carril tallat a la circulació. També a l'N340 a Santa Margarida i els Monjos, on s'està fent pas alternatiu. Hi ha retencions en tots dos sentits. Cua també a la B-4241 a Capolat. Al Berguedà la via es troba tallada en tots dos sentits també per una nova topada, segons acaben d'informar des del Servei Català de Trànsit. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, algunes aturades a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat en direcció Barcelona, la Ronda de Dalt a l'altura del Bon Pastor en sentit en Besòs, la Ronda Litoral entre Vallcarca i la Vall d'Hebron també sentit en Besòs, i la B30 lateral de la P7 a Bellaterra en direcció Girona, a Barberà del Vallès direcció Tarragona. Pel que fa al transport públic, recordem que els trens de R2 Sud de Rodalies i els regionals del Corredor Sud encara poden arrossegar retards després que fa estona que han retirat un tren avariat entre les estacions de Sitges i Garraf. Més informació d'aquí a 30 minuts.
8: El temps.
9: Comencem setmana i ho fem amb un temps majoritàriament assolellat, amb aquesta baixada o davallada de la temperatura que l'ha normalitzada una mica per l'època de l'any, per tant, una calor més moderada. Una tarda, potser amb alguna nuvolada al Pirineu, en principi sense precipitacions, i un temps que té tendència un altre cop a anar cap a la calor, però ho farà lentament al llarg dels propers dies. Demà serà un dia molt similar al d'avui, amb sol en conjunt, amb nuvolades que creixeran en àrees del Pirineu, en principi també sense precipitacions, i amb temperatura que serà una mica més alta que la d'avui, però amb una calor de nou moderada, amb temperatures a tot arreu, per sota dels, com a molt, 37-38 graus, i en conjunt estaran entre els 30 i els 34-35, com a molt. De cara a dimecres, dijous, sí que es notarà ja aquesta pujada de les temperatures amb un ambient que tindrà el pic més alt de cara a divendres, dissabte. De moment, però, al principi de setmana, temperatures normals per l'època de l'any.

0: Passen 3 minuts d'un quart de dues del migdia. La comunitat educativa critica que el Departament d'Educació no assumeixi responsabilitats pel que fa als errors de les proves PISA. L'OCDE, que és qui elabora aquest informe, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes per diferents motius, com per exemple desconeixement de l'idioma o necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, una xifra molt més gran que les registrades en situacions excepcionals, com van ser la pandèmia o l'acollida de refugiats sirians del 2015. El responsable de projectes educatius de l'OCDE, Francesc Pedro, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: En el pitjor dels escenaris d'aquests 13 països, si no recordo malament, la taxa més elevada d'exclusió va ser al voltant del 11%. Clar, en el cas de Catalunya, doblem enguany aquesta xifra, i això ha fet que hagin sonat totes les alarmes.
0: També al Matí de Catalunya Ràdio, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern doni la culpa als centres. De fet, nega que l'error tingués res a veure amb les proves de final d'etapa que coincidien amb les PISA, com va apuntar el departament.
2: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
0: Des del Sindicat Majoritari de l'Educació, l'USTEC, critiquen que el govern aposti per anar de bracet amb l'OCDE, però alhora no segueixin les seves normes. En declaracions a aquesta emissora, Yolanda Segura diu que tot plegat és un engany per part d'ensenyament.
3: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: A primera hora de la tarda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per explicar les causes que van provocar que la mostra quedés alterada i que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que ja es treballa per evitar que la situació es repeteixi.
4: I explicar exactament què ha passat. Un, i dos, com es pot evitar que això torni a passar, que és allò més rellevant.
0: En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam, que és on és de viatge oficial, ha tornat a fer costat a la consellera Niubó. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat contra la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per la zona ZEPA. Ordeig s'ha reunit amb representants dels pagesos que des de fa dies protesten amb talls de carreteres els caps de setmana. Aquests pagesos han sortit satisfets de la trobada. Montblanc, Manel Sastre.
5: El pla inclou accions coordinades amb més vehicles i el màxim de recursos disponibles per intentar reduir al màxim la plaga de conills, segons ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
6: Hi ha zones que són que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
5: A la reunió també hi eren representants de la majoria d'organitzacions agràries, com Assaja, el Gremi de la Pagesia, Manifest Gran Urgell, la plataforma Pagesos o Conills i també Unió de Pagesos. La seva responsable de Medi Ambient, Carol Aixut, espera que el pla funcioni, perquè la passivitat que s'ha fet fins ara ha fet molt de mal.
7: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
5: Ordeig també s'ha compromès a canviar el model de gestió de les zones d'especial protecció de les aus per flexibilitzar-les amb més rec o bé ajudes pels espais que no es poden conreuar.
0: Front comú del Consell General i dels ajuntaments aranesos contra el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la Vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
9: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poc a veure amb la seva realitat, poc a veure amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
8: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
10: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior aquest model, no?, energètic.
11: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se pugui generar que en un mar molt preciós davant de casa seva, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
8: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.

0: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i la Pegatina, entre els grans noms que es podran veure als 109 concerts que es faran a Barcelona per la Mercè. Valèria Obereda.
1: Bon dia. Les xifres d'aquesta Mercè també passen per 5 dies de concerts, 16 escenaris, 30 nacionalitats i 5 produccions pròpies, entre elles un espectacle dedicat al flamenc o al treball de la clarinetista Carola Ortiz, centrat en les habaneres. Tot plegat, segons la comissària de Mercè Música, Gisela Saiz, amb un objectiu clar.
2: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres. I sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.

0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
1: Bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogačar a la 113a edició del Tour de França. L'eslové, amb només 27 anys, passa a formar part del Club dels Ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, integrat també per Anke Thiel, Merckx, Hinault i Indurain. En finalitzar l'última etapa, el ciclista de l'equip dels Emirats Àrabs va voler desitjar una recuperació ràpida al danès de l'equip Visma, Jonas Vingegaard, que, recordem, va trencar-se la clavícula en caure a la 15a etapa.
2: It's a magnificent podium.
3: És un podi magnífic. Campions increïbles contra els quals he lluitat en aquest Tour. Llàstima de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, entre molts d'altres. Desitjo que es recuperin ràpid i pugui tornar a lluitar contra ells l'any que ve.
2: Quick recovery that we next year we can fight again.
1: Completen el podi de la general Remco Evenepoel, segon, i el mexicà Isaac del Toro, tercer. Del Toro també ha estat escollit el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Richard Carapaz el ciclista més combatiu. El Barça masculí de futbol vol en aquests moments cap a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Els blaugranes s'instal·laran a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. El club blaugrana ha fet pública la llista de convocats per Hansi Flick, on cal destacar la presència de Marc-André Ter Stegen, encara pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També viatja amb el grup Frenkie de Jong, malgrat la seva lesió de llarga durada al lligament lateral intern del genoll dret. El Barça viatja amb 17 jugadors del filial i del juvenil i 13 del primer equip. Encara no s'uneixen a l'equip els mundialistes de la selecció espanyola, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'adonia al grup durant aquesta setmana. També marxa avui cap a Anglaterra l'espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la Championship, la segona divisió anglesa. Dimecres s'enfrontarà al Burnley, club que també és propietat d'Alan Pace, i dissabte al Middlesbrough.
4: 3CAT Info.
1: Seguim amb futbol perquè avui inicia la temporada el Barça femení, la pretemporada, volem dir. Ho fa amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però mai tan a bon matí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat ahir. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que ha firmat fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee van Asten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. En bàsquet, el Barça ha anunciat fa uns minuts la contractació de l'aler pivot Tosin Ewoma fins al 30 de juny del 2028. El britànic de 25 anys i 2,03 metres d'alçada és el nou fitxatge del nou projecte de Sekulic. Arriba per reforçar el joc interior del conjunt català després que Tornike Shengelia hagi marxat al Dubai de Xavi Pasqual. El Kitsanes Manresa també ha anunciat aquest matí un fitxatge. És el de l'escorta nord-americà Colby Jones, que arriba al club del Bages provinent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Jones, de 24 anys i 1,98 m d'alçada, és el nou fitxatge dels manresans aquest estiu. I Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana el Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava ahir satisfet en fer balanç del cap de setmana.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra.
1: El pilot de Repsol Honda és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un dels ors el va aconseguir l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bestué, a la prova dels 200 metres llisos. Bestué arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost.

0: Són 2:15. Fins ara us hem explicat que l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades 60.000 que no poden sortir de casa. Fa uns minuts hem sentit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del centre de comandament de la Vall d'Uixó, i tot seguit connectarem amb la nostra enviada especial Colla Ballester perquè ens en doni l'última hora. Mentrestant, els equips d'emergència treballen sense descans en els incendis de Madrid i Àvila. Avui i demà, recordem, són claus per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arrasat més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. A banda, a poques hores de la compareixença de la consellera Niubó al Parlament per donar explicacions, creixen les crítiques per la polèmica sobre les proves PISA. Des del sindicat USTEC consideren que l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Des del govern es manté que ara cal determinar d'on va sorgir l'error per evitar que torni a passar. I a partir d'ara us destacarem que el delegat del govern espanyol a les Balears ha qualificat d'inacceptables les càrregues policials d'ahir en una manifestació a Palma contra el turisme massiu que van deixar almenys 12 ferits. Alfonso Rodríguez ja ha dit que demanarà explicacions al cap superior de la policia. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera els informes de DIF sobre l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Un cop s'ha reestablert el servei de les línies afectades, Paneque ha dit a 3CatInfo que cal aclarir si es va actuar segons el projecte i amb uns riscos ben delimitats. I en clau cultural, el Cerdanya Film Festival es quedarà finalment a Puigcerdà i dijous arrencarà la 17a edició. La Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament han resolt les desavinences per l'ús del casino Ceretà, la seu històrica de la cita, i han pactat ampliar el certamen a tot el mes d'agost. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: Tadej Pogačar fa història a París i entra al grup selecte de 5 ciclistes que han guanyat 5 vegades el Tour. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes, que viatgen amb Ter Stegen i De Jong, jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.
0: I pel que fa al temps, molt de sol a tot Catalunya i temperatura normal per a l'època de l'any. Avui serà un dia normal de juliol amb alguna nuvolada a la tarda, però sense precipitacions. Passen 3 minuts de 2:15 del migdia d'aquest dilluns 27 de juliol del 2026. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades 60.000 que no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó connectem amb la Colla Ballester, que compta amb el suport tècnic de Xavier Espel. Colla, bon dia.
2: Hola, bon dia. Fa uns instants ha acabat la roda de premsa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha arribat aquí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, per tenir informació de primera mà, i just abans de fer aquesta compareixença s'ha reunit en tots els comandaments dins d'un dels camions d'emergència de la Generalitat Valenciana. Pedro Sánchez té clar que salvar vides, pobles i lluitar contra l'incendi són les prioritats, són els objectius, però reclama un pacte d'estat per poder prevenir, i no només apagar incendis.
3: Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a estar también en la recuperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
2: És a dir, reclama anar una mica per davant. Avui s'han incorporat en aquest incendi una trentena de mitjans aeris per evitar que demà, amb la revifada de les temperatures, vagi a més. És molt difícil que avui es pugui donar per estabilitzat, però sí que s'està aconseguint contenir-lo una mica. Hi ha una trentena de mitjans aeris treballant, com dèiem, la majoria de la Generalitat Valenciana i del govern, però també n'hi ha un de Catalunya, un d'Aragó i un de les Illes Balears. Mentrestant, segueixen els milers de persones desallotjades de 18.000 municipis i 64.000 veïns estan confinats. Aquí, per exemple, a la Vall d'Uixó hi estan des del primer moment gairebé. Aquí, amb la falta d'aire i el fum que col·lapsa tot el paisatge, costa respirar, s'ha recomanat als veïns que utilitzin mascaretes i just parlàvem amb el regidor de Medi Ambient, a 3CatInfo, que explicava la desolació de veure un paisatge que ja no hi és, que ja no existeix.
4: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut doncs, gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
2: L'incendi va començar justament amb un primer focus el dissabte, just en una zona pròxima a l'escola de la Vall d'Uixó. Aquell petit focus es va apagar, però en va sorgir un altre a uns 200 metres en una zona forestal i aquest va ser el que no es va poder controlar. Un foc que fins ara ha cremat 7.000 hectàrees amb un perímetre de 67 quilòmetres i que de totes, dit per totes les administracions, tot i que no està corroborat, se sospita que és provocat.
0: Doncs des de la Vall d'Uixó era la crònica de la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Gràcies, Colla, molt bon dia.
2: A vosaltres.
0: I tornant a Madrid, en els incendis de Madrid i Àvila, els equips d'emergència treballen sense descans. Avui i demà, recordem-ho, són clau per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc en aquella zona ja ha arrasat en total més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. Madrid, Tania Tàpia.
5: Les properes hores són vitals, segons ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que s'ha mostrat relativament optimista davant la possibilitat que puguin avançar cap a l'estabilització del foc. Dimecres, la situació empitjorarà amb un augment de la temperatura. Arriba la quarta onada de calor de l'estiu, més vent i menys humitat.
6: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
5: La xifra d'hectàrees afectades es manté, les 50.000 a Àvila, unes 25.000 a Madrid. Els milers d'evacuats no poden tornar encara a casa i el ministre demana respectar aquestes ordres perquè alguns se les estan saltant i això, diu, posa en perill a ells mateixos, però també als equips d'emergència. Només a la comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades. Hi ha més de 3.000 efectius desplegats per intentar controlar el foc que crema des de dijous i a més d'un miler de vehicles terrestres, fluvials i aeris, alguns vinguts de fora d'Espanya, amb el suport de països com Grècia, Turquia o Itàlia. Marlaska ha parlat d'una coordinació perfecta des del primer moment, quan només va fer càrrec de l'operatiu a través de la declaració d'estat d'emergència. També n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha reclamat al PP que deixi d'anar de la mà dels negacionistes en referència a Vox i s'assumi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
7: Ya no es una excepción, es la regla en sí misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
5: El que s'ha cremat aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar l'estiu del 2025 en aquest mateix punt del Met.
0: L'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc se segueixi expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees, una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. I a Catalunya ha millorat el risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques en perill extrem. A més, recordem-ho, hi ha 173 localitats més en perill molt alt. Les comarques on caldrà estar més atents són a la zona del Camp de Tarragona i les Zenes de l'Ebre. De fet, els espais protegits dels ports Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell Marmellà han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. 4 mitjans terrestres treballen en l'extinció d'aquest incendi. La comunitat educativa critica que el Departament d'Educació no assumeixi responsabilitats pel que fa als errors de les proves PISA. Abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui aquesta tarda al Parlament, el sindicat majoritari de l'educació, l'Austec, lamenta que el govern aposti per anar de bracet de l'OCDE, però alhora no segueixin les seves normes. Són declaracions de la seva portaveu, Yolanda Segura, a Catalunya Ràdio.
8: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya se suma a les crítiques i nega que l'error pugui tenir res a veure amb les proves de final d'etapa que es van fer coincidint amb les PISA.
9: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
0: Seguint amb aquest tema, els partits de l'oposició qualifiquen de greu l'error en aquestes proves i demanen al govern que s'assumeixin responsabilitats. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Salvador Illa no hagi cessat encara la consellera d'Educació, Esther Niubó.
10: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que, incomprensiblement, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
0: El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha acusat el president Illa de voler ocultar el deteriorament del sistema educatiu.
11: Salvador Illa, el govern de Salvador Illa, ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya. No estem parlant d'un simple error administratiu, ni d'una incidència tècnica. Estem parlant d'un govern que, davant l'evidència del deteriorament del nostre sistema educatiu, ha preferit impedir que els catalans coneguin la realitat.
0: El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, troba inexplicable aquest error.
12: Em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no?
0: Els Comuns demanen al govern que aclareixi de qui és la responsabilitat de l'error en les proves PISA.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, critica la policia per haver fet càrregues contra ciutadans pacífics durant la manifestació d'ahir a Palma contra la massificació turística, que va acabar amb una dotzena de ferits, entre els quals un fotògraf que va rebre un cop al cap. Rodríguez ha condemnat els fets i ha demanat explicacions al cap de la policia.
14: Queda claro que se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo policial en las que se empleó fuerza física contra personas que, aparentemente, no suponían una amenaza ni para la seguridad de los agentes ni para otras personas. Traslado mi consternación a las personas que han resultado heridas en el curso de los acontecimientos y a quienes deseo una pronta recuperación y lamento lo sucedido.
0: La presidenta del govern balear, Marga Proens, considera impactants les imatges de les càrregues policials i n'ha demanat explicacions al delegat Alfonso Rodríguez. A la manifestació d'ahir van assistir 70.000 persones i ha estat la més multitudinària que s'ha fet fins ara. Mallorca, recordem-ho, té prop d'un milió d'habitants i rep 19 milions de turistes l'any. Tornem a Catalunya. El govern espera que Adif li faci arribar els informes sobre el que va provocar l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que un cop tapat el forat i reprès el servei del tren de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, ara toca esbrinar les causes del sinistre. Són declaracions d'aquesta emissora.
15: Amb això hem centrat nostra atenció, en exigir a Adif, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Paneque assegura que poden passar coses com aquesta quan s'estan fent tantes obres i tan complexes a la infraestructura ferroviària.
15: En aquests moments hi ha 180 obres en marxa en tot el sistema. Aquestes obres són tan necessàries com molestes. És així, però si no fem aquest procés d'inversió accelerada per d'alguna manera revertir la desinversió de l'última dècada, no podrem tenir un sistema fiable.
0: La consellera nega que el país s'enfonsi, malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants.
16: Algú sap que som aquí? Heu dit que no vol per Andreu!
17: Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
18: On se'ls ha vist per últim cop?
0: El Cerdanya Film Festival es quedarà finalment a Puigcerdà i arrencarà la 17a edició aquest dijous. La Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament han resolt les desavinences per l'ús del casino Ceretà, la seu històrica de la cita, i han pactat ampliar el certamen a tot el mes d'agost. En total, s'han programat unes 250 activitats i projeccions, entre les quals hi ha 50 estrenes i 12 preestrenes.
19: És que el meu fill...

0: Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, connectant amb l'equip viari per saber quina és la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs avui sense llargues cues, però sí que hi ha hagut molts accidents i l'últim que sabem és que un motorista ha mort aquest migdia en una topada amb un camió a l'N340 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquesta és la víctima número 79 d'aquest any a les carreteres catalanes, 32 de les quals motoristes. Encara s'està fent pas alternatiu aquí a l'N340, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. També complicacions a l'autopista AP7 per dos accidents. L'últim, 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada. Una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident que ha passat abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. A l'autopista del Maresme, la C31, aturats a Badalona, direcció Barcelona, també per un accident. D'altra banda, també a l'àrea de Barcelona, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i tornen els accidents aturats a l'autovia A2 a Bell-lloc d'Urgell, direcció Barcelona, i tallada a Capolat, al Berguedà, la B-42-41. Més informació al punt de les dues.
0: El temps. Una crònica d'en Tomàs Molina.
2: Iniciem setmana i ho fem amb temperatures que són normalitzades per l'època de l'any, és a dir, una calor, diguem-ne, que més normal, més habitual pel que seria un mes de juliol. Amb força sol, potser aquesta tarda amb alguna nuvolada, en principi sense precipitacions. Demà la situació serà molt similar, marcada també pel sol, amb algunes nuvolades a la tarda que tornaran a ser presents en punts del Pirineu o del prelitoral, i amb temperatura que ja pujarà una mica respecte a la d'avui, però encara serà força normal per l'època de l'any. Quan esperem el pic de la calor? A finals de setmana, entre divendres i dissabte, serà quan les temperatures arribin al seu màxim, que malgrat tot serà inferior a l'anterior onada de calor. Per tant, doncs, més calor a finals de setmana, però de moment parlem d'unes temperatures normals i d'un temps en conjunt assolellat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. A Raïmat, el Segrià, arrenca avui la verema més primerenca de la història del celler, perquè la intensa calor que ha fet des del mes de maig ha accelerat la maduració del raïm. Asseguren que han d'adaptar el maneig de les víctimes a les altes temperatures per poder mantenir la quantitat i la qualitat de la producció, i aposten cada vegada més pel vi blanc per satisfer els gustos del mercat. Des de Raïmat ens ho explica l'Estela Bosoms.
3: Fins a mitjans d'octubre, a les 2.000 hectàrees de vinya de Raïmat es colliran 4 milions de quilos de raïm per a vins i 5 milions per a cava. La verema s'ha avançat com mai i, per mitigar els efectes de la calor, han de regar més i deixar més fulles perquè protegeixin el fruit. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
4: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
3: El celler del Segrià no nota la baixada global del consum d'alcohol, principalment de vi negre, i per això els darrers anys han augmentat la producció de vi blanc, sobretot de les varietats més fresques. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
5: En aquest sentit, també hem anat introduint noves varietats que són tendència, com ara l'Albariño i el Godello, que estan tenint molt bona entrada en el mercat, i gràcies al creixement d'aquestes varietats ens ha permès, doncs, amortiguar part d'aquesta caiguda.
3: Segons Joan Esteve, precisament aquesta aposta també els permet fer front a les traves que posa Donald Trump a les exportacions de vi als Estats Units.
5: També amb aquesta tendència d'anar a vins més lleugers, més frescos, sembla que està entrant molt bé, i malgrat les traves que ens estan ficant, doncs està funcionant força bé, amb el qual podem ser optimistes. Malgrat això, no només els aranzels, sinó el canvi del dòlar respecte a l'euro està fent tant o més mal que els propis aranzels.
3: En una dècada, al celler de Raïmat, la producció de vi negre ha caigut del 40 al 20%.
0: Falten 10 minuts per arribar al punt de les dues del migdia. Us expliquem ara que els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
6: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost, i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
7: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional, per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
6: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencen les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle. L'objectiu és que a llarg termini l'espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Avui comencen les obres de restauració d'un espai que porta més de 100 anys tancat i que va ser construït pels jesuïtes a partir del segle XVI. Són treballs que duraran 3 setmanes i en què treballaran tant arqueòlegs com també antropòlegs. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arcabisbat de Tarragona.
10: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
9: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.
11: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica aquí i apartenien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, llavors, els buscarem un lloc per fer, dins de la mateixa cripta, una sepultura que sigui digna.
9: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també l'agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar aleshores a mans dels agustins.
0: El fenomen del mordoco, el passatemps que barreja la lògica del sudoku amb la intriga del cluedo, arriba al mercat en català encapçalant les llistes de vendes de no ficció. Segons l'editora de columna, Glòria Gasch, l'èxit d'aquestes resolucions de crims en paper s'explica en bona part per la necessitat de desconnexió digital.
12: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
0: Creat pel periodista canadenc Manuel Garant, creador del passatemps al Financial Times, el format ja ha venut més de 240.000 exemplars en castellà i triomfa internacionalment a una trentena de països, sobretot al Regne Unit i als Estats Units.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari. Esports.
0: Fins al punt de les dues amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
13: Bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogačar a la 113a edició del Tour de França. L'eslové, amb només 27 anys, passa a formar part del Club dels Ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, integrat també per Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. En finalitzar l'última etapa, el ciclista de l'equip dels Emirats Àrabs va voler desitjar una recuperació ràpida al danès de l'equip Visma, Jonas Vingegaard, que, recordem, va trencar-se la clavícula en caure a la 15a etapa.
14: It's a magnificent podium.
15: És un podi magnífic. Campions increïbles contra els quals he lluitat en aquest Tour. Llàstima de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, entre molts d'altres. Desitjo que es recuperin ràpid i pugui tornar a lluitar contra ells l'any que ve.
14: Quick recovery that we next year we can fight again.
13: Completen el podi de la general Remco Evenepoel segon i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Richard Carapaz el ciclista més combatiu.
8: 3CAT Info.
13: El Barça masculí de futbol vola cap a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Els blaugranes s'instal·laran a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. El club blaugrana ha fet pública la llista de convocats per Hansi Flick, on cal destacar la presència de Marc-André Ter Stegen, encara pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També viatja amb el grup Frenkie de Jong. Malgrat la seva lesió de llarga durada, el lligament lateral intern del general genoll dret. El Barça viatja amb 17 jugadors del filial i del juvenil i 13 del primer equip. Encara no s'uneixen a l'equip els mundialistes de la selecció espanyola, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'ha d'unir al grup durant aquesta setmana. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la Championship, la segona divisió anglesa. Dimecres s'enfrontarà al Burnley, club que també és propietat d'Alan Pace, i dissabte al Middlesbrough. Seguim en futbol perquè avui inicia la pretemporada el Barça femení. Ho fa amb totes les jugadores del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat ahir. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que ha firmat fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee Van Asten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: En bàsquet, el Barça ha anunciat fa uns minuts la contractació de l'alè pivot Tosin Ewoma fins al 30 de juny del 2028. El britànic, de 25 anys i 2,03 metres d'alçada, és el nou fitxatge del nou projecte de Sekulic. Arriba, el nou, volien dir, arriba per reforçar el joc interior del conjunt català després que Torni Kechengelia hagi marxat al Dubai de Xavi Pasqual. El Kitsanas Manresa ha anunciat també un altre fitxatge, és el de l'escorta nord-americà Colby Jones, que arriba al club del Bages provinent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Jones, de 24 anys i 1,98 m d'alçada, és el nou fitxatge dels manresans aquest estiu. I Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
16: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he evitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
13: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial i la pròxima prova, el Gran Premi de França, serà l'últim cap de setmana d'agost.
8: 3CAT Info.
13: L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 medalls. Un dels ors el va aconseguir l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, a la prova dels 200 metres llisos. Victòria també del barceloní Oriol Sánchez en els 200 metres, de Marina Martínez en els 1.500 metres i de Martí Sisè en el salt d'alçada. El Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, primera victòria de la temporada del pilot britànic de McLaren, Lando Norris, vigent campió mundial. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton en la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari i també les sancions que li van imposar a la classificació i a la cursa.
8: 3CAT Info.
13: I un últim apunt, l'Associació de Jugadors de Futbol Sala ha triat el jugador del Barça, Pitu, com a millor jugador de la temporada i millor pivot. 5 blaugranes més han estat escollits millors jugadors en la seva posició.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Estiu endimoniat pel foc al sud d'Europa. Continuen cremant milers d'hectàrees a Davall d'Uixó, al País Valencià, a Madrid, Ávila i Toledo, i també a França. Bon dia, són les dues.
18: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
17: El risc d'incendi a tot el sud d'Europa és molt alt. De fet, en els últims 4 anys, els grans incendis han crescut un 57% al continent. A Catalunya, i ara mateix...

0: Bon dia. Aquí, sobretot, és optimista per la humitat relativa. Per això, avui s'han destinat en aquest incendi 30 mitjans aeris. El president del govern espanyol ha demanat des d'aquí, des de la Vall d'Uixó, un pacte d'estat. Aquí el poble, el fum tapa tot el paisatge i costa respirar, com explica 3Cat Info el regidor de Medi Ambient.
1: Evitant dins de lo possible que la gent vagi per la via pública, tancar les portes i finestres de casa per evitar que aquesta cendra al final acabi entrant dins dels habitatges, no? Perquè al final les cendres suspensió i estem respirant tot aquest aire.
0: Encara hi ha 18 pobles evacuats i més de 60.000 veïns confinats.
2: I els focs que cremen a Madrid, Àvila i Toledo les properes hores són vitals per intentar controlar les flames. Dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció d'uns focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees.
3: I els milers d'evacuats encara no poden tornar a casa. Només a la Comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades.
2: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, i s'acaba d'ordenar també el desallotjament d'un nou municipi. Són més de 3.000 efectius els que treballen a contrarrellotge per aprofitar la finestra d'oportunitat que ofereixen les properes hores. La bona notícia és que la superfície calcinada no creix tan ràpid en les darreres hores, però dimecres arriba la quarta onada de calor de l'estiu i això ho empitjora tot. El que ha cremat supera ja la superfície de tota l'illa de Menorca i les autoritats demanen seguir les ordres i no tornar a casa si no se'ls permet. Avui el que segur és que no podran fer-ho. Grande Marlaska, ministra de l'interior.
5: Hay que ser positivos, es decir, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
2: I aquí a Catalunya, crítiques de la comunitat educativa al departament pel fracàs de les proves PISA. La consellera Esther Niubó compareix aquesta tarda al Parlament per explicar per què s'ha fet malament la mostra d'alumnes que ha deixat fora de les proves un 23% dels nois i noies seleccionats.
3: Les crítiques de mestres i professors i també dels sindicats de l'educació apunten cap al departament, a qui li demanen que assumeixi les seves responsabilitats.
6: El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
7: Això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
2: Malestar a Mallorca per l'actuació ahir de la policia que va carregar contra els manifestants a Palma que protestaven contra el turisme massiu. El delegat del govern espanyol a les Balears demana explicacions al cap de la policia de l'illa per una actuació que va provocar una quinzena de ferits entre els manifestants.
3: La policia va tancar el recinte on s'havia de llegir el manifest abans que arribés la manifestació i quan la gent reclamava entrar-hi haurien començat les càrregues policials impedint un dret fonamental com és el de la manifestació. Segons ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de la plataforma convocant Dani Comas.
8: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
2: I en temps de cultura, els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida o la Pegatina són alguns dels noms que es podran veure en els més de 100 concerts que es faran a Barcelona per les festes de la Mercè. I quan faltin 20 minuts per les 3, anirem cap als esports amb la pretemporada del Barça.
9: Doncs
2: Ernest
9: sí, Macià. Està a punt d'arribar, acaba d'aterrar a Anglaterra. Comença avui una pretemporada. De fet, la gent que segueix el Barça ja va viure el partit o va sentir parlar de l'Europa-Barça, un partit a porta tancada que es va disputar aquest cap de setmana, però ara sí, comença de veritat la pretemporada, perquè fa 8 dies que es va acabar el Mundial.
2: I el trànsit, Mariluz García, com se circula a aquesta hora?
10: Doncs amb complicacions a la P7 per dos accidents i a 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada, una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident d'abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. I destaquem també l'N340, amb retencions a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès per un accident mortal entre un camió i un motorista.
2: I ara el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Tomàs Molina, hem passat una nit una miqueta més agradable. Mm-hmm. Les properes, què tal?
12: Doncs també estaran, almenys la propera, la següent i fins i tot la següent seran relativament normals per l'època de l'any i és a finals de setmana quan tornen a pujar les temperatures, però també augmentarà la inestabilitat i això vol dir que aquest pic de calor que tindrem entre divendres i dissabte no serà o no hauria

0: de ser igual com l'anterior, perquè en aquest cas hi haurà doncs, més moviment meteorològic i probablement les temperatures no siguin tan altes. Però de moment, avui i demà, tenim temps normal per l'època de l'any. Avui i demà són dies de juliol. Un dia de juliol en què la màxima, com a molt, arribarà fins als 35, 36, potser algun 37, allà on faci més calor, però amb la major part de Catalunya estaran entre els 30 i els 33, 34 graus. És a dir, temperatures normals per mes de juliol. Avui i demà, i ja ho diem, a partir de dimecres, la cosa va cap amunt, però jo crec que no serà tant com l'altra vegada.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. Els bombers confien que les condicions meteorològiques ajudin avui a frenar-ne l'avanç, tot i que el vent pot complicar encara les tasques d'extinció a partir del migdia. El foc manté evacuades unes 16.000 persones i confinades, atenció, prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó estem amb la Colla Ballester i el Xavi Espel. Colla, bon dia.
3: Bon dia. Uns 30 mitjans aeris, inclòs un hidroavió de Catalunya, reforcen l'operatiu avui, aprofitant que les condicions meteorològiques són més favorables, sobretot per la humitat, no tant pel vent. Fins i tot el que han fet és tancar el port de Sagunt per facilitar les càrregues dels avions. El fum, que ho emboirina tot, es veu clarament a més de 50 quilòmetres de la Vall d'Uixó, on avui ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant un pacte d'estat per anar per davant dels incendis, és a dir, per prevenir i no només centrar-se com a país a apagar els focs.
4: Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a estar también en la recuperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
3: Entre els més de 64.000 confinats que citaves hi ha els veïns de la Vall d'Uixó, on va començar aquest incendi. Aquí es demana fer servir mascareta i més enllà del dia a dia i de què costi o no respirar, el foc deixa per sempre un paisatge desolador, com explicava a 3Cat Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
5: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut doncs, gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
3: El govern comença a mesurar la qualitat tant de l'aire com de l'aigua i el president de la Generalitat Valenciana insta a reobrir el debat sobre les penes als piròmans si és que en aquest cas s'acaba confirmant la sospita que així ha estat l'inici del foc.
2: Gràcies, Colla. Tot això a la Vall d'Uixó, però és que els incendis a Madrid i Àvila continuen fora de control. Però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid les flames. Unes flames que han arrasat ja 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, per exemple, i és vital controlar els focs abans de dimecres, perquè hi haurà un canvi de temps que pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats encara no podran tornar a casa seva. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització, perquè el temps no hi ajuda.
7: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
6: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
7: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
6: Les hectàrees cremades continuen entorn a les 50.000 a Àvila i pugen a més de 30.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba, per cert, d'ordenar el desallotjament d'un altre municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 55.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
8: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
6: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
2: Tània, i mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona.
6: Sí, diu que Sánchez fa anys que en parla i creu que no hi veu l'urgència.
9: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
6: I ha minimitzat que sigui el canvi climàtic, diu, el que causi els focs, perquè la majoria dels incendis, diu la presidenta madrilenya, són per la mà de l'home i perquè es posen traves, diu, els pagesos a mantenir els boscos nets. Ayuso, però, ha confirmat que assistirà dimecres a una reunió telemàtica que ha convocat el ministre de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi dels focs.
2: I us ho dèiem en començar, tots els països del sud d'Europa estan amb aquesta alerta per incendis. I l'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es continua expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones que no podran tornar a casa fins que el foc estigui estabilitzat. Tot i que les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, les autoritats de moment descarten cap evacuació massiva de la ciutat. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran, bon dia.
10: Bon dia. Com previst, la situació és estable degut a que aquests dies tenim una parèntesi a nivell meteorològic amb temperatures que no pugen molt i una humitat una mica més alta. Actualment segueixen aquestes 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones que són evacuades i que no podran tornar a casa seva fins que el foc sigui fixat. No és el cas, encara és actiu i segueixen treballant uns 6.000 efectius de tots els cossos inclosos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Sentim el coronel dels bombers, David Anotel.
11: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
10: Segons el darrer balanç que ens han facilitat les autoritats, es parlen d'unes 250 cases destruïdes i 84 bombers ferits.
2: Doncs tots aquests incendis forestals amb milers de persones evacuades de casa seva obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquesta mena. Montse Poblet.
12: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions a la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
13: Lo més normal que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estiguis preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
12: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
2: I ara ens mirem al risc d'incendi a Catalunya. Perquè de moment ha millorat aquest risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques que estan en perill extrem. A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt, Miquel Jarque.
14: En les comarques on caldrà estar més atent són les de la zona del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell-Marmellà han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació aquest matí dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en aquesta extinció d'aquest incendi.
2: Aquests grans incendis han crescut un 57% a Europa en els últims 4 anys, segons els càlculs que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar més de 2 milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia, Cèlia Cernadas.
15: I el 2026 el fenomen va a pitjor. Espanya i Portugal són els països on han crescut més els focs aquest any. De fet, el mapa que difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, aquests dos països, apareixen representats amb el color vermell més intens. A Espanya l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal els focs, els grans incendis han crescut un 250%. Els segueixen França i Hongria. L'OMS alerta de l'impacte en la salut física que tenen aquests grans focs i no només els llocs directament afectats. El fum viatja a llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i malalts crònics.
2: I ara ens ocupem de les proves PISA. Poca estona abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA, la comunitat educativa demana que el departament n'assumeixi les responsabilitats. Directors de centres i sindicats consideren que fins ara el departament només ha tirat pilotes fora. Cristian Roldán.
16: Sí, per situar-nos, l'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels catalans amb els dels anys anteriors i també amb els dels altres països. Per tot plegat, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, nega que la confusió estigui relacionada amb la coincidència entre les proves de final d'etapa i les PISA, tal com havia apuntat el Departament d'Educació.
17: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
16: Des del sindicat majoritari del món de l'educació, l'USTEC van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat per part d'Educació. Yolanda Segura, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
16: La consellera Niubó, com deies, Natàlia, compareix al Parlament cap a les 3 de la tarda.
2: Doncs, de viatge oficial al Vietnam, el president, Salvador Illa, ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per l'error de les proves PISA, sinó que el que cal és aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Niubó, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
19: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres, que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
20: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
19: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
2: Doncs els partits de l'oposició demanen al govern que s'assumeixi responsabilitats polítiques per aquest error. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Illa no hagi cessat encara la consellera Niubó.
21: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que, incomprensiblement, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
2: Una pausa per la publicitat i quan tornem anem cap a Mallorca.
0: Catalunya migdia.
1: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
22: Catalunya migdia.
2: Passen 21 minuts de les dues. Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al Partit Socialista perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
23: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
24: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
23: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
25: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
23: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
26: Qui ha de donar aquesta informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
23: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
2: Un dels motius pels quals ahir a Mallorca es manifestava tota aquesta gent és per l'alt preu que té l'habitatge. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris, Jordi Corbalán.
27: És el decret, recordem-ho, que hauria de prorrogar dos anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Entre d'altres mesures, fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar, diuen, un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun, exigeix celeritat.
28: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
27: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
29: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
27: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També ha promès mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets de tots aquests compromisos. Anem cap a Montblanc, Manel Sastre.
3: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, al Segrià i a l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
4: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills, amb més vehicles, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
3: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Asaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
5: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
3: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Els pagesos decidiran en assemblea si tot plegat és suficient per desconvocar les mobilitzacions previstes.
2: Arraimat, al Segrià, la calor ha accelerat la maduració del raïm i la verema s'ha avançat més que mai. Asseguren que el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar per poder mantenir la qualitat i la quantitat de la producció. El celler aposta cada vegada més pel vi blanc per adaptar-se a les demandes del mercat. Lleida, Estela Bussoms.
6: Des de sempre, Raïmat ha estat al mapa per ser una de les zones d'Europa on la verema comença més aviat. Aquest any, però, marca el rècord en 109 anys d'història. Per mitigar els efectes de la calor, el celler reforça el rec i deixa més fulles als ceps per protegir el raïm. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
7: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
6: Raïmat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol, i per això en l'última dècada n'han baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
8: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
6: Aquests vins també són els preferits als Estats Units, i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
2: I a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Segur que tindreu oportunitat de veure'n les imatges. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries, i això desmentiria el suposat posats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
10: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
9: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
2: Un minut i seran dos quarts. Ara ens mirem al món. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats, després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos, ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent. Jordi Baró.
11: Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaei, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
13: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
11: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
2: I polèmica alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Anem fins a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. Aquest matí, el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu, se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hoseman, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
12: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos, i sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
0: En el cas d'Abdul Balut, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'estat islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
2: I tornant a Catalunya, el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies, tornen a circular per la zona afectada. Jordi Canal.
13: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
14: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí i en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
13: Paneque ha negat que el país s'enfonsi malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants. I ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes com es fa ara.
2: Ja fa setmanes que expliquem que pràcticament no hi ha allotjament en els llocs del país on es veurà millor l'eclipsi del 12 d'agost. I el que queda s'ha disparat de preu. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Des de Girona, Fèlix Martín.
15: Sí, exacte. El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
16: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
15: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan falta només 16 dies i exactament unes 6 hores per aquest fenomen.
2: 2:45, una pausa i la cultura.
22: Catalunya migdia.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
22: Catalunya migdia.
17: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell abans de...
2: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i la Pegatina són els grans reclams musicals de la Mercè d'aquest any. S'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Varelia Obadeda.
18: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
19: Neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important, que han estat teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat.
18: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies. Les destaca Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
20: La Barcelona Flamenca, amb la direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces, que està a Nou Barris, amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
18: I entre els plats forts d'aquest any, també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, al·lèrgiques al polen o esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.
2: I després de la música, ens mirem les sèries.
21: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes una asesina en serie.
2: Así es. Disney Plus estrena avui Furious, la història d'un agent de l'FBI obsessionada a capturar una assassina metòdica i camaleònica. És una de les sèries destacades que s'afegeixen a les plataformes de streaming aquests últims dies de juliol. Montse Mas.
23: Es tracta d'un duel psicològic, una autèntica cacera personal protagonitzada per Emmy Ross, en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie arriba avui amb 3 episodis de cop. Més novetats, la sèrie danesa de suspens El Uniforme, demà a Filmin, que aborda la crisi política i les escletxes policials arran d'un tiroteig mortal provocat per un cadet. I per als seguidors de l'humor gamberro, Presidente Curtis, avui HBO Max, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty centrat en la gestió de crisis paranormals des de la Casa Blanca.
2: I entre les pel·lícules que s'incorporen aquesta setmana a les plataformes, ressaltar un film d'autor, Mektub Mi Amor, Canto 1.
23: La cinta del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per La vida d'Adele, arriba divendres a Filmin i és un retrat ple de sensibilitat sobre la joventut i el desig, ambientat al sud de França l'estiu del 1994. La seva entrada coincideix amb la celebració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, envoltada de controvèrsia, per cert, per una escena de sexe explícit no simulat. I per als amants de l'atenció, Prime Video incorpora dimecres La boca del Diablo, una pel·lícula de supervivència sota l'aigua sobre un grup d'amics atrapats en unes coves a Tailàndia on viu un depredador famolenc.
2: El Murdoku, el passatemps que combina la lògica del Sudoku amb la intriga del Cluedo, arrasa aquest estiu a les llibreries. Els més de 240.000 exemplars ja venuts de l'edició en castellà se li suma ara el llançament en català, que en poques setmanes també és el top vendes de no ficció. Com es pot entendre aquest èxit, Adrià Clotet?
24: Doncs perquè és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. Però sobretot perquè en temps i per connexió ajuda a desconnectar mentalment. Glòria Gasc, editora de columna que el publica en català.
25: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això això ens allibera.
24: I està d'acord la Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocos, que es va fer a principis de mes a Barcelona. I destaca que el Mordoco requereix molta paciència.
3: D'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. 15 minuts, mitja hora, si és necessari.
24: L'autor és el canadenc Manuel Garan, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
22: Catalunya migdia.
2: I ara obrim la pàgina esportiva perquè 8 dies després del Mundial avui s'activen les pretemporades dels equips amb els primers estatges de pretemporada. Ernest Macià.
4: Doncs sí, Natàlia, la pretemporada del Barça s'enlaira i se'n va a Anglaterra, l'Espanyol fan les maletes també i el Barça femení que arrenca de zero.

0: Avui, 27 de juliol, comença l'estàs de pretemporada del Barça a l'estranger, a Anglaterra. Aquest any l'equip ha volat o està volant, està a punt d'aterrar a Anglaterra amb novetats, com per exemple la d'Adeyemi. També molts jugadors del filial, 13 jugadors al primer equip, i ens escolta ja des d'Anglaterra, acabat d'aterrar una mica abans que l'equip, el Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, el Barça és a pocs minuts ja d'aterrar a Birmingham, Anglaterra, per fer aquest estatge de pretemporada. En la llista de convocats de Hansi Flick, sobretot dues novetats, a banda de Karim Adeyemi, com deies, l'únic fitxatge de moment del Barça que s'incorpora en aquesta gira. Dues novetats que passen. Primer, pel capità Marc-André Ter Stegen, que és a l'espera de resoldre els serrells de l'operació que el separa de l'Ajax d'Amsterdam, una operació en forma de cessió que està ja en la recta final i ha confiança en totes dues parts, que s'acabarà resolent en els propers dies. Això sí, de moment, mentrestant, Marc-André Ter Stegen amb la resta dels seus companys. I també Frenkie de Jong, futbolista lesionat amb aquesta lesió al genoll i aquestes discrepàncies entre de Jong i el club sobre la manera de procedir a l'hora de tractar aquesta lesió. El Barça apostava més pel quiròfan, el jugador ha preferit un tractament conservador en qualsevol cas. Mentre l'equip estigui aquí a Anglaterra, de Jong serà amb la resta dels seus companys i amb els recuperadors del club intentant recuperar-se d'aquesta lesió al genoll.
0: Ramon, explica'ns una miqueta, fes-nos una parada de com anirà aquest estatge i d'entrada respon a la pregunta que segurament ja n'heu parlat al tot cost alguns dies perquè ho he sentit de refiló, però per què aquest any Birmingham? Per què aquí al mig d'Anglaterra?
1: Bé, a veure, hi ha diguem-ne, molts elements per respondre't a aquesta pregunta. D'un costat, i en primer lloc hem d'entendre que aquest any no hi ha gira d'estiu, perquè bàsicament és any de Mundial i tens poc cartell. Els teus futbolistes més importants doncs no poden ser a la gira i, per tant, l'ingrés es redueix i no interessa tant. Segon, per què Birmingham? Doncs perquè Hansi Flick volia una setmana de treball intensiu, dedicat i focalitzat només en el rendiment de l'equip. Hi havia diverses propostes, una d'elles que era la voluntat del tècnic, era Alemanya, però el Barça va acabar apostant finalment per Birmingham, per Anglaterra, perquè aquí és on hi ha la seu de la Federació Anglesa de Futbol, unes instal·lacions magnífiques. De fet, el Barça coincidirà, per exemple, amb el València, que també s'està en aquestes instal·lacions, i és un escenari fantàstic perquè l'equip pugui dedicar-se al treball individual, al treball col·lectiu i, sobretot, també a fer dinàmiques de grup.
0: I, com deies, hi haurà un partit que, a més, ho dic ja per la gent que ens està escoltant, que serà aquesta mateixa setmana i que el farem, ja podem dir que el farem per antena, Catalunya Ràdio, eh?
1: Divendres contra el Birmingham, sí senyor, 8:45 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio, en el primer amistós oficial del Barça de Flick d'aquesta pretemporada, perquè és veritat que hi va haver un partit contra l'Europa, que el Barça va guanyar 4-1, però des del club diguem-ne que s'ha tractat aquest partit sempre com si fos una sessió més d'entrenament, va ser un partit a porta tancada i de fet aquí a Anglaterra jugaran també un altre partit a porta tancada, a partit amistós que el club tractarà com una sessió d'entrenament més que serà contra el Preston North End.
0: Molt bé. Deixa'm que pregunti d'aquests 17 jugadors joves que s'emporta el Barça, clar, la majoria, i cada any passa doncs que a la que tornen els internacionals doncs, evidentment, la realitat s'acaba imposant, però de tant en tant sí que n'hi ha algun que fa el pas i es pot quedar al primer equip. Ahir sentia l'Àlex Delmas parlant de l'Àlex González, però, vaja, entre aquests 17 jugadors segurament pot haver-hi, no?, alguna sorpresa de cara, sobretot, a allargar una miqueta més l'estada amb el primer equip.
1: Sí, n'hi ha molts, sobretot, per exemple, la línia ofensiva Xavi Espart, que és un futbolista que agrada molt a Hansi Flick, que pot actuar tant de lateral dret com de mig centre, i sobretot és migcampista, però ja li diuen el Kimmich de la Masia per aquesta polivalència. Jofre Torrents, que és un lateral esquerre assenyalat i que ha d'acompanyar Valdi Cancelo quan aquest arribi i es concreti el seu fitxatge. Al mig del camp, Brian Fariñas és l'escollit, s'ha frenat la seva sortida al Girona per, diguem-ne, suplir l'absència de Frenkie de Jong, tot i que Tommy Marquès és un futbolista també en dinàmica del primer equip. I a dalt, doncs home, hi ha diversos noms. Ebrima Tunkara, que és un dels jugadors assenyalats en vermell a la llista del futbol del planter. També Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre egipci en edat juvenil que va arribar a mitja temporada passada i que ha participat a la Copa del Món amb la selecció d'Egipte.
0: Molt bé, doncs Ramon, t'escoltarem aquesta tarda al Tot Costa, l'aterratge d'aquest Barça de futbol en terres angleses i, evidentment, amb l'última hora de l'equip. Moltíssimes gràcies. amb el Ramon Salmurri i ara, evidentment, l'Espanyol, que és l'altre equip que talaca, més a més, amb Anglaterra i que segurament no serà fins demà, però demà començarem a parlar d'aquest equip de Manolo González, que jugarà dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. El Barça en juga un a porta oberta, l'Espanyol en juga dos. Abans de marxar, ja hem pogut parlar, Oriol, amb alguna de les... Oriol Corral, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Les noves incorporacions, eh?
2: Sí, al tot costa. Ha parlat amb Gabriel Moscardo, migcentre brasiler de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain fins a final de temporada. És un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Hartman, cedit pel Burnley. Moscardo va jugar la temporada passada cedit a l'Sporting de Braga, i el jove futbolista veu l'equip cada vegada més llest.
3: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Moscardo també ha parlat de les expectatives per la nova temporada i ha parlat d'Europa.
3: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y, claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y, claro, podemos soñar con algo en Europa y...
2: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa. I l'Espanyol, com deies, Ernest, marxarà demà matí cap a Anglaterra i ja demà mateix, a la tarda, s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Els de Manolo González ja han disputat 3 partits amistosos aquesta pretemporada, victòries contra l'Olot per 0-3 i el Pau per 4-0, i l'empat a 1 contra el Sabadell. Dimecres jugarà l'Espanyol contra el Burnley a Turf Moor i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough, dos equips de la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquest segon amistós, l'equip ja tornarà amb avió cap a Barcelona.
0: Avui el Barça Anglaterra, demà l'Espanyol, i en futbol femení avui el Barça 2026-2027. Ja podem dir que està en marxa. Aquest matí ha començat la pretemporada i demà comencen els entrenaments. Josep Gaia.
4: Sí, des de 8:45 del matí les jugadores blaugrana han realitzat les proves físiques i mèdiques per donar el tret de sortida a la pretemporada. Demà a les 9, primer entrenament de l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper. Pere Romeu afrontarà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant del Barça amb moltes baixes importants, ja que després d'aconseguir-ho tot la temporada passada, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Parayuelo i Ona Valle no continuen al club. El tècnic blaugrana ha citat totes les jugadores del primer equip i 5 jugadores del filial: Julia Torres, Charlotte Ullander, Noa Jiménez, Rosalía i Liv Pennock. A més, s'hi han sumat les 3 noves incorporacions, la portera Taylor McKemmie i les centrals Renee Van Asten i Martina Fernández, que torna al Barça un any i mig després, procedent de l'Everton. Després que el club blaugrana exercís l'opció de recompra de la jugadora de 21 anys i quedarà vinculada al club per les properes 3 temporades. Aitana Bonmatí començarà a entrenar-se al marge de l'equip a causa de les molèsties que arrossega de la seva fractura al peroné del passat mes de novembre i del qual va estar 5 mesos de baixa. Així ho explicava en una entrevista al seu campus a Sant Pere de Ribes.
5: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
4: A hores d'ara, les blaugranes ja tenen el primer amistós confirmat per aquesta pretemporada. Serà el 12 d'agost contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
0: El Madrid, mentrestant, està a prop de tancar un nou fitxatge galàctic. És Yann Diomandé, un extrem del Leipzig alemany que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també havia estat interessat, ha dit que descarta incorporar-lo per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i també, doncs, les exigències de salari per part del jugador.
2: Ha estat molt contundent l'equip francès en aquest comunicat a Sky Sports, explicant que les quantitats que demanaven el club i el jugador eren per ells desproporcionades. A més, també han afirmat que es neguen a participar participar en jocs per inflar el preu dels jugadors i en maniobres dels representants. Obrint la carpeta del Real Madrid, Fabrizio Romano ja dona per fet aquest fitxatge de Diomandé pel conjunt blanc. La xifra que pagarien al Leipzig seria superior als 100 milions d'euros i el jugador signaria fins al 2031. Liburià s'assumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
0: I si parlem de sortides, un nom que està sonant és el de Vinícius Júnior. El brasiler entra al seu últim any de contracte i a Anglaterra, atenció, el vinculen amb l'Arsenal.
2: Sky Sports informa que aquesta setmana el Madrid parlarà amb els representants de Vinícius sobre el seu futur amb l'Arsenal molt pendent. Segons el Telegraph, el conjunt de Londres està preparat per oferir al brasiler el contracte més gros de la història del club. A Madrid informen que Vinícius demana al club blanc un sou net d'uns 30 milions d'euros anuals, que és un sou similar al d'Mbappé, i el club no està disposat a assumir-lo.
0: Queden 10 minuts per les 3, parlem del Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energy.

0: I és que l'eslové Tadej Pogačar va guanyar el Tour de França i no només això està fent època en el sentit més ample del terme. I Pogačar ja pot parlar de tu a tu. Eddy Merckx va guanyar el seu cinquè Tour. Iguala a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Jacques Anquetil, a Bernard Hinault. Són cinc Tours que es diu ràpid, però hi ha una diferència respecte a aquests noms i és que ho ha aconseguit més jove que ells. Ha aconseguit, doncs, guanyar el seu cinquè Tour quan podem dir que amb prou feines té 27 anys i això ho ha viscut l'Isaac Vilalta amb tota l'excepció del terme, Isaac.
1: Tadej Pogačar ha guanyat el seu cinquè Tour amb una superioritat absoluta. 6 minuts i mig al segon classificat, Remco Evenepoel, i més de 9 al tercer, el seu company d'equip, Isaac Del Toro. I atenció, si mirem de cara al futur, Pogačar, evidentment que pot fer història. N'ha guanyat 5, té 27 anys. Miguel Indurain va guanyar el seu primer dels 5 Tours amb 27. És a dir, que la carrera de Tadej Pogačar encara és molt llarga i si pot, si vol, pot arribar a superar els 5 d'Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Ahir a París, just després de guanyar, es manifestava així.
2: Every victory is really special and
3: cada victòria és molt especial. I bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
2: Unbelievable also for me.
1: Pogačar fins i tot ha esquivat una passa de gastroenteritis que ha afectat alguns dels seus companys aquesta última setmana del Tour. El director de l'equip, el director esportiu Josean Fernández Machín, ens reconeixia a Catalunya Ràdio l'emoció per haver aconseguit la primera i la tercera posició del podi final.
4: Estoy realmente más que contento, emocionado. Emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto. Pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
1: Si parlem de grans voltes, Pogačar ja té 5 tours, un giro, però encara li falta la Vuelta a Espanya.
0: Molt bé, Isaac. I en clau catalana, aquest ha sigut un tour important per dos ciclistes d'aquí, dos directius esportius també d'aquí i un irlandès que viu al Pirineu, no?
1: Els dos ciclistes catalans que han participat en aquest Tour de França, Abel Balderston i Joel Nicolau, han completat una bona actuació patint a la segona setmana, però refent-se a la tercera i formant part, al llarg de tota la prova, de diferents fugues. Pel que fa als directors, Àlex Sanz, director del Q36.5, acaba el top 10 amb la novena posició de Tom Pidcock. I atenció, Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, acaba la cinquena posició amb el francès Lenny Martínez.
5: L'objectiu era entrar aquí al top 10, però bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell. Ja et dic, personalment jo penso que estem contents de l'equip. Esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però bueno, hem vist el Lenny de les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i res, disfruteu.
1: Cal destacar també la presència d'Àlex Molenaar, neerlandès, d'Olot, de la Garrotxa, on ha viscut pràcticament tota la seva vida, que va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya, però que per culpa d'una caiguda va haver d'abandonar aquest Tour de França.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, el Barça continua fent feina. 9 arribades, 8 sortides. La renovació és total. Avui l'arribada d'un jugador desconegut per una majoria de gent, però que vaja, ja sona des de divendres. Ho vam dir al Tot Costa, un altre jugador que té experiència, encara que poca, a l'NBA. I sobretot, de cognom bastant impronunciable, no?
7: Tosan Ewamo.
0: Ewamo.
7: Un aler pivot que vindria a substituir Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai amb Xavi Pascual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Els seus partits a l'NBA es distribueixen en 28 a Brooklyn, on ha conegut Jordi Fernández, 13 a Detroit, 5 a Nova York i 4 a Memphis. És un jugador que va començar el futbol, però que als 14 anys es va passar al bàsquet veient que el físic li marcava el camí.
0: I el que marca el camí al Manresa, el Quitzenàs Manresa, és el nom d'un jugador que aquest sí té una mica més de prestigi o és més conegut que els fitxatges anteriors que havia fet l'equip del Bages, com és Colby Jones.
7: Una escorta de 24 anys, 1,98 metres, amb experiència a l'NBA, que encara no ha jugat en cap equip europeu, això sí. Jones havia començat a seguir el Manresa a Instagram des de feia una setmana i era qüestió de dies que s'oficialitzés. Els dies que el jugador amb el contracte a les mans ha esperat una oferta de l'NBA o l'Eurolliga sense sort. Manresa, per tant, serà la seva nova casa.
0: I acabem dient que Mario Zonja finalment troba equip a l'NBA i se'n va a Cleveland Cavaliers.
7: Sí, el jugador, per tant, ja té coartada per sortir del Madrid. Ha trobat un contracte a la millor lliga del món a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Queden 3 minuts per les 3. Atenció, Toni Bou ha guanyat les dues rondes del Mundial de Trial disputades aquest diumenge. El pilot de Piera continua invicte després de 4 proves.
7: Toni Bou va tornar a sumar els màxims punts possibles al Gran Premi de la Gran Bretanya. El pilot de Repsol Honda, per tant, amplia la distància amb el segon classificat a la general. Bou suma 320 punts, 90 més que Jaime Bustos. Bou es mostrava satisfet en fer balanç del cap de setmana.
14: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he evitat la primera volta fins a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
7: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.
0: A la Fórmula 1, Lando Norris es va imposar el Gran Premi d'Hongria. L'actual campió del món suma la primera victòria aquesta temporada.
7: Sí, s'ha retrobat el pilot britànic amb la victòria aquest cap de setmana. Ara la Fórmula 1 marxa de vacances amb Antonelli com a líder, el segon és Lewis Hamilton, i el campionat tornarà amb el Gran Premi dels Països Baixos el 21 d'agost.
0: Molt bé, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic.
15: Als 46 anys, considerat com un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana va arbitrar l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic, que exercia l'elit des del 2010, va arbitrar la final de la Champions League 2024 que va guanyar el Madrid. En futbol sala, Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
16: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
0: En handbol, el Barça començarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost, és a dir, d'aquí a pocs dies els campions d'Europa hi seran fins al dia 13. Fins aquí el Catalunya migdia, demà a les 2 ens retrobem.
12: Info.
17: Bona tarda, són les 3. A aquesta hora està previst que comparegui al Parlament de Catalunya la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya. La comunitat educativa reclama que el departament assumeixi responsabilitats. El sindicat USTEC fins i tot considera l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. L'incendi de la Vall d'Uixó ja ha cremat més de 7.000 hectàrees i manté 16.000 persones evacuades. Els bombers confien que la millora de les condicions meteorològiques al vespre ajudi a contenir el foc, tot i que ara mateix encara està fora de control. Els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit que no continuïn avançant. Entre els dos incendis hi ha 63.000 evacuats i les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees. És més que la superfície de tota l'illa de Menorca. Els bombers consideren vital controlar el foc abans de dimecres

0: quinzena de ferits. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de força i anuncia una investigació. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge, que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. I avistament inèdit al Pirineu, a la Vall d'Aran, s'han captat imatges de la presència de 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
1: Esports.
2: El Barça està a punt d'arribar a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de jugadors com De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres, amistós contra el Birmingham. Avui torna a la feina el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst per demà. Aitana Bonmatí el farà al marge, ja que segueix amb molèsties. S'hi queixarà Martina Fernández, des d'ahir nova jugadora blaugrana. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ewoma, un ala pivot britànic de 25 anys i 2 metres 5 centímetres, que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
0: I pel que fa al temps, molt de sol a tot Catalunya i temperatura normal per l'època de l'any. Avui serà un dia de juliol habitual, amb alguna nuvolada a la tarda, però sense precipitacions.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passant 3 minuts i mig de les 3. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
1: 3CAT Info.
0: Ens hi posem perquè estem a l'espera que la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ja agafa posicions, expliqui els motius de l'error a la mostra de proves a PISA al Parlament, en comissió. Mentrestant, hem d'explicar que creixen les crítiques de la comunitat educativa per l'alteració de la mostra de les proves PISA. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
3: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Des del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Yolanda Segura, en declaracions a 3CAT Info.
4: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: L'OCDE permet excloure, recordem, d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i tampoc amb els dels altres països. Mentrestant, de viatge oficial al Vietnam, s'hi ha pronunciat el president Salvador Illa, que ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per aquest error de les proves PISA, sinó que cal aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Esther Niubó. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
5: Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
6: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
5: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
0: Mentrestant, els partits de l'oposició han qualificat de greu error en les proves PISA i demanen al govern que s'assumeixin responsabilitats. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Salvador Illa no hagi cessat encara la consellera d'Educació, Esther Niubó.
7: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que, incomprensiblement, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta...

0: penjar del president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
1: I mentrestant, el secretari general del Partit Popular, Juan Fernández, ha acusat el president Illa de voler ocultar el deteriorament del sistema educatiu.
2: Salvador Illa, el govern de Salvador Illa, ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya. No estem parlant d'un simple error administratiu, ni d'una incidència tècnica. Estem parlant d'un govern que, davant l'evidència del deteriorament del nostre sistema educatiu, ha preferit impedir que els catalans coneguin la realitat.
1: I el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, troba inexplicable l'error.
3: Em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no?
1: I els Comuns, que demanen al govern justament que aclareixi de qui és la responsabilitat de l'error a les proves a PISA, per això estem pendents de la compareixença que ha de fer en breu la consellera d'Educació, Esther Niubó, des del Parlament, en comissió d'Educació i també de Formació Professional. Escoltem en directe ja les presentacions prèvies en aquesta intervenció de la consellera d'Educació parlant d'aquest desgavell de les proves PISA.
4: Ha entrat per part del govern. Per tant, sense més, té vostè la paraula per un torn inicial de 30 minuts.
5: Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta, diputades i diputats. També permeti'm que comenci saludant la secretària general del Departament, la directora general de Currículum i Desenvolupament Docent, que ens acompanya, la directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, la subdirectora de la Inspecció Educativa, també representants de la comunitat educativa i totes les persones doncs, que segueixen aquesta sessió a través del canal Parlament. Avui comparec, acompanyada del secretari de Millora Educativa, davant d'aquesta Comissió d'Educació i Formació Professional per informar sobre una incidència tècnica produïda en l'aplicació de les proves PISA 2025 a Catalunya. I és per això que a continuació doncs, els exposaré primer els fets, després les actuacions empreses per part del departament que dirigeixo per aclarir-los, les mesures adoptades perquè aquesta situació no es repeteixi i, finalment, la valoració política que en fem. I abans de quedar doncs, a la seva disposició per donar resposta a les qüestions que considerin oportunes, fer els aclariments que siguin pertinents, també voldré seguir assumir un seguit de compromisos davant de tots i totes vostès. I abans de començar, voldria també expressar tota la solidaritat amb les víctimes d'aquests devastadors incendis que estan cremant a tota Espanya, a Madrid, a Àvila, també a Castelló i també a països del nostre entorn, perquè em sembla que aquest any totes les precaucions per evitar, doncs, per prevenir aquests focs són imprescindibles. Però, en tot cas, començo ara sí aquesta sessió informativa pels fets. Com saben, les proves PISA 2025, organitzades per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, doncs es van dur a terme a Catalunya el curs escolar 24-25 i en concret entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025. Com saben, PISA és un estudi internacional que avalua les competències de l'alumnat de 15 anys, principalment en comprensió lectora, en matemàtiques i ciències, i es duen a terme cada 3 anys. A partir d'ara es faran cada 4 i en aquesta última edició el focus principal de l'avaluació eren les ciències, la competència científica. Han de saber, com saben, que PISA no és una prova censal, no avalua tot l'alumnat, sinó que treballa amb una mostra, una selecció de centres, d'estudiants, que es vol representativa del conjunt del sistema educatiu. I com en una enquesta, si la mostra reflecteix adequadament la diversitat de l'alumnat, les conclusions que se'n deriven pel conjunt del sistema es poden considerar vàlides i representatives. Si, en canvi, aquesta mostra es desequilibra, aquesta representativitat es perd i els resultats deixen de ser una fotografia fidel d'allò que es vol mesurar. No són representatius alhora que espera aquesta capacitat de comparar-los amb altres sistemes i amb el propi històric. I per evitar-ho, l'OCDE doncs, estableix unes condicions tècniques molt precises i una de les principals és que l'alumnat exempt no superi el 5% de la mostra. Aquest és el llindar establert per preservar-ne l'equilibri i poder comparar els resultats amb el dels altres països i territoris participants. Per entendre-ho bé, hem de diferenciar també dos conceptes, l'alumnat exempt i l'alumnat absent, és a dir, exempció i absència. Un alumne exempt deixa de formar part de la mostra abans de la realització d'aquesta prova. És a dir, aquesta exclusió només es pot acordar després d'analitzar individualment cada cas i comprovar que compleix els criteris doncs, establerts. Un alumne absent, en canvi, forma part, continua formant part de la mostra, però aquell dia, el dia de la prova, doncs, no compareix. En aquest cas, en el cas de l'absència, es poden activar mecanismes previstos perquè la faci posteriorment. Doncs bé, la incidència que avui expliquem no té a veure amb l'alumnat que no es va presentar, absent, sinó amb els alumnes que van ser retirats prèviament de la mostra, els alumnes als quals es va eximir de fer-la. I l'exempció no pot derivar automàticament d'un informe de reconeixement de necessitats educatives. Cada cas s'ha de valorar individualment, ja que l'OCDE doncs, només permet eximir un alumne quan per una raó justificada fer la prova doncs, li resulta realment impossible. En cap cas, disposar d'un informe de necessitats doncs, educatives específiques de suport educatiu no hauria de comportar doncs, automàticament cada exempt. De fet, cal valorar alumne per alumne si pot participar-hi amb els suports adequats i en cap cas, tot i aquests supòsits, la taxa d'exempció hauria de superar el 5%. Ara bé, no obstant això, un cop aplicades les proves PISA 2025 a Catalunya, la taxa final de l'alumnat exempt a Catalunya va ser del 23,2%, per tant, molt per sobre del llindar de referència establert i recomanat per l'OCDE. En nombres absoluts, parlem de 591 alumnes exempts d'un total de 2.545. I el 23,2% és una mitjana del conjunt de centres, però la taxa no va ser la mateixa en tots els centres. De fet, varia entre centres. Ha estat, en tot cas, aquest 2026, quan l'OCDE ha determinat que aquesta elevada taxa d'exempció feia que la mostra no pugui ser representativa. Insisteixo, ha estat aquest 2026 quan l'OCDE doncs, ha fet aquesta determinació. I aquesta decisió té dues conseqüències concretes. En primer lloc, les dades de la mostra catalana es publicaran i formaran part de l'informe estatal, però hi apareixeran amb una advertència metodològica que n'assenyalarà la manca de representativitat i les limitacions de comparabilitat. I en segon lloc, l'OCDE no publicarà els resultats específics de Catalunya en l'informe internacional. Aquests són els fets que coneixem avui. Per tant, Catalunya va aplicar les proves, les dades de l'alumnat participant existeixen, no s'han perdut, de fet es donaran a conèixer juntament amb les de la resta de comunitats autònomes. El problema és que la composició final de la mostra ampliada no compleix els requisits recomanats per l'OCDE. I per aquest motiu, els resultats de la mostra ampliada de Catalunya no són representatius i, per tant, no es podran comparar ni amb el d'altres països ni comunitats autònomes ni amb la mateixa sèrie històrica de Catalunya. Per tant, no parlem d'un problema de resultats, no parlem d'un problema doncs, de nivell de l'alumnat, de correcció de les respostes, parlem de la comparabilitat d'uns resultats obtinguts a partir d'una mostra que no va ser equilibrada. Per tant, exposats els fets, les seves conseqüències, permetin-me explicar ara què ha fet el departament per aclarir què va passar. Tan bon punt el departament doncs, va tenir coneixement de la incidència, el març d'aquest any, el març del 2026, es va posar en marxa un procediment intern doncs per determinar amb precisió quines havien estat aquestes circumstàncies. Concretament, es van obrir unes diligències prèvies informatives de caràcter reservat. Aquestes es tracta d'actuacions internes que permeten doncs, recollir la informació disponible, reconstruir els fets i aclarir què va succeir abans de prendre qualsevol altra decisió. I aquest procediment a dia d'avui continua obert, precisament perquè es troba en curs, perquè té un caràcter reservat. Avui no en podem avançar ni el contingut ni les conclusions. I vull deixar clar que aquest caràcter reservat no respon a cap voluntat d'ocultar informació. És precisament la garantia que l'esclariment dels fets es faci amb rigor, sense anticipar judicis i amb totes les garanties. I, per altra banda, el departament doncs, va donar les explicacions tècniques corresponents en el briefing informatiu la setmana passada, divendres passat. Ho va fer la directora general de Currículum i Desenvolupament Docent, acompanyada de la directora general d'Avaluació Educativa i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports del Govern d'Espanya. I ho van fer per transferència, ho van fer també per responsabilitat, perquè la comunitat educativa, perquè els grups parlamentaris, perquè la ciutadania coneguessin els fets abans que el mes de setembre es publiqui l'informe i es constati que efectivament Catalunya apareix amb una advertència metodològica a l'informe d'Espanya. I avui doncs, torno a comparèixer, o comparec de fet, a petició dels grups parlamentaris, un cop conegudes quines són aquestes explicacions tècniques, aprovada la constitució de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació, una de les principals mesures adoptades que parlaré de les quals parlaré més endavant, i que es va publicar al Diari Oficial precisament el passat divendres. Per tant, no comparec per presentar unes conclusions que encara no tenim, comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin, disposarem i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. I, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons, com hem fet, de fet, en altres ocasions. Com he explicat, no estem davant d'una alteració de les respostes de l'alumnat, no estem davant d'un error en la correcció de les proves, estem davant d'un problema de representativitat estadística de la mostra i, en conseqüència, de comparabilitat internacional. Pel que fa a les causes, amb el coneixement de què disposem, de fet, tal com va explicar la setmana passada la directora general que ens acompanya i la directora general doncs, del Ministeri, estem davant d'un error tècnic a l'aplicació de la prova. I encara no podem reconstruir en prou detall doncs, com van succeir els fets. Precisament avui les diligències continuen obertes, però sí que disposem d'alguns elements de context que permeten formular una hipòtesi plausible sobre com i per què es podia haver produït aquest error, sense que avui doncs, la puguem donar per acreditada. En tot cas, el percentatge d'exempció que registra a PISA, aquest 23,2%, és semblant el percentatge d'alumnat que no va participar de les proves catalanes de final d'etapa de quart de l'ESO el curs passat, que es van aplicar al mateix interval de temps. Recordin que el curs passat les proves de final d'etapa de quart de l'ESO eren encara censals. Per tant, aquesta és una coincidència que afecta els centres i afecta el calendari. Les proves catalanes es van administrar els dies 10 i 11 d'abril del 2025, enmig del període d'aplicació de PISA, que va anar, com deia abans, del 31 de març al 16 de maig. Això significa que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumnat. I aquesta similitud dels percentatges, unida al fet doncs, que es tractava dels mateixos centres, d'un calendari coincident, però en marcs diferents doncs, aplicats gairebé alhora, permet plantejar que es podria haver generat doncs, confusió a l'hora doncs, del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. Això doncs, no és una conclusió acreditada i, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior. Però, en tot cas, confio que les diligències obertes aportaran més claretat sobre com es van doncs, aplicar aquests criteris, sobre com van funcionar els circuits entre el departament a través del Consell Superior d'Avaluació en aquell moment, l'INE, l'empresa encarregada de l'execució d'aquestes proves, i sobre el punt concret en què no es va detectar la taxa d'exempció que comprometia la representativitat de la mostra. I mentre la investigació avança, però el departament no podia esperar, doncs, assegut, a esperar les conclusions. Calia actuar doncs, sobre les debilitats tècniques doncs, que des del mes de març hem identificat en aquest àmbit. I la revisió de la totalitat del procés d'implementació de la prova, que s'ha realitzat des del mes de març, ha permès detectar una mancança concreta, que és l'aplicació de les avaluacions no disposava d'un protocol prou clar i detallat que definís les responsabilitats, els controls, els llindars d'alerta i els circuits de validació de les exempcions. I davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una revisió prèvia, escrupolosa, de les exempcions a les tres proves d'avaluació que s'han realitzat en posterioritat en aquest curs 25-26, és a dir, després de la prova PISA 2025, on tenim ara sí la constatació que va haver-hi aquest error metodològic, durant aquest curs 25-26, aquest any 26, s'han realitzat tres proves més d'avaluació. Concretament, l'avaluació general del sistema, prevista per l'OMLOE, que s'adreça a l'alumnat de sisè de primària, de quart de l'ESO i que avalua el nivell d'assoliment de les competències clau al final de les etapes de primària i secundària, la comunicació lingüística, la comunicació digital, l'STEM, la competència plurilingüe. Per altra banda, les proves PILS 2026, que realitza l'alumnat de quart de primària i que avalua la comprensió lectora, i les proves de final d'etapa de quart d'ESO, en el seu nou format mostral. Doncs bé, les tres proves aquest curs s'han realitzat sense incidències. Les taxes d'exempció corrupció s'han situat en aquests tres casos al voltant del 6% en cada cas, dintre dels llindars del marc específic de cadascuna d'aquestes proves. Per tant, la validació prèvia i centralitzada que va fallar a PISA 2025 ha funcionat enguany i s'ha aplicat correctament a les proves posteriors. I les continuarà aplicant. I de manera que és evident que no podem revertir la situació, la incidència que ha ocorregut, però sí que podem treballar perquè aquesta no es torni a repetir. I per garantir-ho, precisament aquest passat divendres, coincidint amb el dia que volíem explicar doncs, aquesta situació, vam aprovar la constitució de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació. Es tracta aquesta sí d'un òrgan tècnic i permanent adscrit a la Secretaria de Millora Educativa que ordenarà, controlarà l'aplicació de totes les proves del sistema. La comissió n'establirà els protocols, els circuits de validació, els llindars d'alerta i els mecanismes de traçabilitat. O dit d'una altra manera, aquesta comissió ha de garantir que abans de cada prova una instància tècnica revisi i validi de manera centralitzada les propostes d'exempció i altres paràmetres tècnics que totes les decisions quedin documentades i que no depenguin de circuits més o menys informals. Aquesta instància tècnica ha de garantir que el problema no es repeteixi. I fins aquí els fets, les actuacions empreses doncs, per conèixer-los, les possibles causes que intuïm que poden explicar aquesta incidència i les mesures adoptades doncs, per corregir aquestes debilitats que s'han detectat. I permetin-me ara doncs, abordar doncs, algunes consideracions polítiques que aparentment, a parer meu, doncs, també se'n deriven. En el pla polític, i per posar context, aquests fets, doncs, l'aplicació d'aquestes proves es van produir en un període de transició entre el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació. Aquesta transició en cap cas pot servir d'excusa. De fet, l'existència d'una reorganització no eximeix a l'administració de garantir la continuïtat efectiva dels processos dels controls corresponents, però sí que forma part del context que cal tenir en compte per determinar què va fallar i en quin moment i com ho hem de corregir. I en aquest punt hi ha un element doncs, que sí que vull remarcar. Aquest incident no desacredita l'aposta del Departament d'Educació i Formació Professional per l'avaluació. Al contrari, demostra fins a quin punt calia reforçar i cal seguir reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat tècnica. Però no es tracta aquí de fer més proves. De fet, Catalunya és una de les comunitats autònomes que més avaluació fa, sinó de fer aquestes avaluacions millor. I això obliga també a revisar críticament alguna de les pràctiques que durant anys s'havien donat per bones. De fet, fins al curs 25-26, per exemple, fins a aquest curs que hem acabat, no s'havien ancorat ítems ni centres a les nostres avaluacions pròpies. Això comportava que cada edició fos en bona part doncs, una fotografia aïllada, no? Que dificultava mesurar amb rigor l'avaluació o l'evolució del sistema al llarg del temps. I si creiem que l'avaluació és una eina al servei de la millora contínua i no pas doncs, una finalitat en si mateixa, aquest sí que és un aspecte que s'hagués hagut de redreçar fa molt de temps. I aquest ha estat un dels elements que l'agència ens ha dit que calia modificar per millorar l'avaluació. Ancorar un ítem és, per exemple, mantenir la mateixa pregunta, posem per cas de matemàtiques, durant les successives edicions de la mateixa prova, 2018, 2022, 2025, i aquest ancoratge ens permet comparar a través de les respostes a una mateixa pregunta el conjunt de la prova amb les edicions anteriors amb més rigor. Doncs és des d'aquesta comparabilitat que podem avaluar doncs, amb més solvència si el sistema realment millora entre l'avaluació d'un any i del següent. Tampoc abans s'havien incorporat qüestionaris de context que permetessin interpretar adequadament els resultats en funció de les circumstàncies de l'alumnat, inclosos el context escolar, social, els recursos educatius, culturals disponibles a casa. Sense aquesta informació és més difícil entendre què diuen els resultats i, per tant, actuar per millorar-los. I aquest és precisament el canvi que estem impulsant i que també ens demana l'OCDE en el seu informe doncs, recent sobre Catalunya. Avançar cap a un sistema d'avaluació educativa coherent, doncs, basat en proves homologades als estàndards internacionals, comparables al llarg dels temps, contextualitzades i sotmeses a controls més robustos, realment útils, que informin de les polítiques per la millora educativa. I en aquest sentit, la reactivació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva respon la necessitat de disposar d'un organisme amb la solvència i la capacitat tècnica que Catalunya necessita. Necessitàvem una agència amb més capacitat tècnica i d'anàlisi que ordeni totes aquestes avaluacions en un mapa coherent, en un mapa estable, que produeixi coneixement fiable i faci un seguiment sistemàtic dels aprenentatges i, per tant, acabi convertint aquestes dades en alguna cosa més que una estadística i, per tant, que contribueixi a polítiques públiques educatives més efectives. I aquesta orientació no neix de la incidència que avui els estem comunicant, és coherent amb el diagnòstic de l'OCDE sobre el nostre sistema d'avaluació i accelera, en tot cas, sí, una reforma que ja estava plantejada i de la qual doncs, m'han sentit parlar en altres ocasions, que és la necessitat de disposar d'evidències per prendre decisions en matèria de política educativa. Una necessitat que penso que compartim la majoria de grups d'aquesta cambra. I de cara a la propera edició de PISA, la de 2029, aquests mecanismes de coordinació, de validació, de control, hauran d'estar plenament desplegats. I aquest canvi, de fet, està en marxa. Com he dit, l'hem aplicat amb èxit al PILS 2026, a les noves avaluacions estatals i a les nostres pròpies proves aquest curs que hem deixat enrere. Insisteixo que aquest era l'objectiu de la reactivació de l'Agència d'Avaluació, recollir informació sòlida, interpretar-la adequadament i traduir-la en coneixement útil per prendre les millors polítiques i decisions educatives. I fora bo doncs, que els fets que avui expliquem no ens fessin perdre de vista aquesta perspectiva global. En tot cas, diputades i diputats, no defugiré una evidència que és incòmoda. Per segon any consecutiu, aquest departament doncs, ha de comparèixer per donar explicacions sobre un error en l'execució d'un procés rellevant en el nostre sistema. L'any passat ho fèiem en les adjudicacions de les places docents, les places d'estiu. Avui ho fem per l'aplicació de les proves PISA 2025. I certament el Departament d'Educació i Formació Professional gestiona alguns dels processos administratius més grans i complexos de la Generalitat, processos que afecten cada any centenars de milers d'alumnes, famílies i professionals, que requereixen coordinar centres, requereixen coordinar personal docent i no docent, serveis territorials i serveis centrals, i que no admeten errors perquè qualsevol incidència té, com saben, conseqüències directes sobre moltes persones. En diem macroprocessos precisament per això, per la seva dimensió, per la seva complexitat, per l'elevat nombre de decisions que s'hi han de prendre i validar. I alguns d'aquests processos acumulaven problemes des de realment feia molts anys. La nostra responsabilitat no és resignar-nos-hi, no és emparar-nos en aquesta complexitat, la nostra responsabilitat és reformar-los, fer-los més robustos i garantir que funcionin millor. I es dona la paradoxa que mentre estem duent a terme aquesta transformació, aquesta millora del marc avaluador, hem hagut d'afrontar les incidències que avui el traslladem. És evitat, però tampoc podem permetre doncs, que aquest fet oculti una altra realitat, que és que aquests processos es poden corregir, es poden enfortir, es poden reformar, i de fet ho estem fent. No? I el sistema d'adjudicacions d'estiu del personal docent penso que és l'exemple més clar. Des de l'inici de la legislatura vam revisar de cap a peus doncs, aquest procediment, procediments, calendaris, infraestructura digital que el sosté, els sistemes de validació, circuits de decisió, mecanismes d'informació i de resposta. I amb quin resultat? Doncs que aquest any les adjudicacions s'han resolt molt abans que en cursos anteriors. De fet, s'han resolt el mes de juny. Han permès que les direccions dels centres educatius doncs, disposessin de més temps per planificar les plantilles dels claustres, els horaris del curs següent, i s'han desenvolupat amb menys incidències i menys queixes. De fet, també han garantit una millor mobilitat dels professionals. El 88% dels docents han obtingut la plaça sol·licitada en primera opció. S'ha reduït de manera molt significativa el nombre de persones adjudicades més enllà de la cinquena comarca. Recordin que és l'indicador que tenim com a departament per mesurar doncs, aquells professionals que s'han de desplaçar doncs, més enllà del seu àmbit de residència. I, per tant, si el curs 24-25 3.000 docents es trobaven en aquesta situació, en el curs 25-26 vam reduir aquesta xifra a 300 i de cara al proper curs, en aquest segon curs escolar d'aquest govern, doncs, seran només 107 els i les professionals que hauran de desplaçar-se més enllà de la cinquena comarca. Però, malauradament, quan un procés funciona com aquest, com ha millorat també la plataforma Esfera, doncs sovint deixa de ser notícia. Malauradament, en educació passa sovint que només la mala notícia és la notícia. Però el fet que les adjudicacions d'estiu hagin funcionat amb normalitat no és casual, és el resultat d'haver analitzat un procés, d'haver reconegut un problema, d'haver prioritzat la seva reforma i d'haver destinat equips, coneixement, eines i controls a corregir-lo i a millorar-lo. I durant aquests dos anys de legislatura hem revisat i millorat diversos processos de gran complexitat sense que en molts casos això hagi estat notícia. Processos que requeririen una transformació profunda per millorar aquest servei a la ciutadania. Parlo de la millora del procés de preinscripció, assignació i matrícula de la formació professional. Parlo d'haver avançat en l'homologació de titulacions. N'hem tramitat gairebé 27.000 en els últims 18 mesos i gràcies a les millores en l'aplicatiu hem reduït el temps d'execució d'una hora i dos quarts a 15 minuts. Hem millorat la plataforma Esfera, que fins a aquest curs doncs, saben que era cada any notícia pel seu mal funcionament. Doncs aquest curs doncs, els talls de serveis s'han reduït en un 93%. El temps mitjà de transacció ha passat de 3-4 segons a 1 segon i l'eficiència de les bases de dades ha crescut del 30 al 93% i les qualificacions realitzades han incrementat un 57% i les incidències relacionades han caigut un 80%. També hem intensificat l'execució dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència per aprofitar els recursos i evitar doncs, la devolució d'aquests recursos a Europa. Hem estat treballant per avançar cap a una veritable governança de la dada i posar doncs, en marxa l'aplicació de la meva educació, que ha de facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració educativa. I no enumero aquests avenços doncs, per compensar un error greu amb una gran llista d'èxit, és un procés que funciona, no esborra doncs, un procés que ha fallat, és evident. Però els enumero perquè mostren que aquest govern és capaç de reconèixer els errors amb transparència, definir objectius clars i ambiciosos i orientar els recursos de l'administració per assolir-los, revisant, reformant i transformant aquests processos necessaris per fer-ho, tot i la seva complexitat. I aquesta és la determinació que vam aplicar al sistema doncs, d'adjudicacions i és la que estem aplicant a la resta doncs, de processos del departament, també als relatius a aquesta avaluació del sistema. I és evident que estem davant d'un problema eminentment tècnic, l'aplicació incorrecta d'una taxa d'exempció d'alumnat en una prova concreta, i sense defugir el fet que avui comparec doncs, per esclarir uns fets que en cap cas doncs, són positius, l'acció d'aquest departament i del conjunt del govern s'haurà de jutjar en darrer terme pel resultat. I és per l'estat en què deixarem l'educació i aquests grans processos en comparació amb l'estat en els que el vam trobar. Per acabar, intentant doncs, sintetitzant, assumim la gravetat d'aquesta incidència i actuem amb transparència, actuem amb rigor i actuem amb responsabilitat. Compareixem immediatament al Parlament, reforçant els controls perquè això no es repeteixi, i aquest error metodològic no frenarà el nostre compromís amb la reforma i amb la millora del sistema educatiu català. Però voldria, com anunciava abans, doncs acabar assumint uns compromisos davant d'aquesta comissió. El primer és que actuarem amb la màxima transparència i informarem de les conclusions que es derivin de les diligències que s'han obert i que han de determinar amb precisió les causes de la incidència, el funcionament de la cadena de decisió i les responsabilitats que puguin correspondre. Segon és que no anticiparem conclusions, no especularem amb les causes, però actuarem amb fermesa si s'acrediten responsabilitats i quan s'acreditin les responsabilitats. En tercer lloc, consolidarem la validació centralitzada de les diferents avaluacions i paràmetres tècnics, com són les exempcions, amb revisió prèvia, centre per centre, posant en funcionament la Comissió de Coordinació de Proves d'Estudis d'Avaluació, que establirà protocols, llindars d'alerta, mecanismes de traçabilitat perquè aquesta situació no es pugui repetir. I aquests controls de fet ja s'han començat a aplicar aquest curs. Quart, accelerarem i reforçament el desplegament de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació com a organisme solvent al servei de la millora de les polítiques educatives amb més capacitat tècnica i un mapa coherent d'avaluacions rigoroses. I cinquè, avançarem en la tecnificació, la formació, el reforç dels serveis centrals territorials del departament en la governança de la dada i en la modernització dels sistemes de gestió de la informació de la nostra administració educativa. Aquest és el sentit de l'ambiciós pla de rescat del departament posat en marxa per aquest govern. Aquests són els compromisos que assumeixo i ara, per descomptat, quedo a la seva disposició. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, honorable consellera. Ara és el torn dels grups parlamentaris per intervenir i en primer lloc té la paraula la diputada molt honorable Anna R. en representació del grup parlamentari de Junts per Catalunya.
6: Moltes gràcies, presidenta, consellera, secretari i tot l'equip que avui l'acompanya. Consellera, primer de tot li voldria fer una pregunta. Qui governa la seva conselleria? Perquè avui no estem parlant d'un error administratiu o tècnic, que diu. Estem parlant de la credibilitat del sistema educatiu català. I la credibilitat, quan es perd, costa molts anys de tornar a recuperar. De veritat que es pensaven que ningú se n'adonaria que van treure de les proves un 23% de l'alumnat? Ens vol fer creure que durant mesos ningú va supervisar el procés? Ningú va revisar les dades? Ningú va aixecar la mà? Francament, costa de creure. I per això avui la pregunta no és només què ha fallat. La pregunta és, quin assumeix la responsabilitat? Quan un govern sap que els resultats educatius són preocupants i alhora acaba excloent gairebé una quarta part dels alumnes de la mostra, és inevitable que apareguin dubtes. Dubtes sobre si hi ha hagut incompetència o si hi ha hagut la voluntat de presentar una fotografia menys dura de la realitat. I aquests dubtes només els han provocat vostès. Potser és que es van estimar més de no tenir resultats que no pas que els resultats tornessin a ser dolents? El més greu no és només que Catalunya s'hagi quedat sense resultats comparables, el més greu és que hem fet el ridícul davant la comunitat internacional. I, sincerament, a tots això ens fa caure la cara de vergonya. Només ens faltava això, per culminar un curs que ja ha estat molt crític i només faltava això per embrutar la imatge del sistema educatiu del país. Perquè avaluar és clau, vostè ho ha dit. Tenir dades és primordial per avançar, per millorar. Però ara, gràcies a un exemple més de la seva mala gestió, ja no tindrem dades. Avui, per culpa de la seva mala gestió, ni podrem comparar-nos amb altres països, ni podrem saber amb rigor on hem millorat i on hem empitjorat. Han convertit una eina per millorar l'educació en un descrèdit institucional. I, sincerament, les excuses que ens han donat, poc creïbles. Consellera, sabem que ha de buscar excuses, que ens explicarà arguments, en general no ens convencen, però el que sí que ens constata i cada vegada és més preocupant és el desgavell i el descontrol dins del seu departament. Perquè dir-ne que el que ha passat és una incidència tècnica, una confusió, com es va dir, 51 centres es van equivocar, la pregunta és, qui dona les instruccions? Qui supervisa? Qui controla tot el procés? Perquè donar la culpa als centres, l'únic que accentuen és agreujar la desconfiança, fer créixer el malestar i demostrar poca transparència. Carregant les culpes als que només obeeixen, les directrius del departament, en el fons, ha de tenir present que és una prova que fa 25 anys que es fa, des del 2000, i el primer que se'ls acut és culpabilitzar els centres. Perquè, consellera, quantes instàncies han fallat? El Consell d'Avaluació, la nova agència, la directora general, els secretaris de millora educativa, vostè... Qui ho va validar? Ningú? Perquè si ningú controlava, és un escàndol. I si algú ho controlava i no va actuar, encara ho és més. O bé serà degut a que el desmantellament del gran capital humà, del gran coneixement tècnic que hi havia en el Consell d'Avaluació n'és una causa? El fet de no substituir de manera immediata la direcció del Consell d'Avaluació? Els canvis en les secretaries de polítiques educatives? Tot plegat, tants canvis i descontrol, ha provocat que al final ningú va fer la feina que tocava. Ningú manava. I per això ara tenim aquest desgavell. I incomprensible, tenim una agència d'avaluació nova, de nova creació, i sorprenentment d'aquest afer se'n desentén. Quin paper té, doncs, aquesta agència? Com explica que ara, per investigar, ens ha explicat que ara ho farà tot un altre organisme? De veritat? Què és per col·locar més gent? L'agència no és la que avalua. Això sí que ens ho ha de tornar a explicar. No ho hem entès, crear un òrgan quan tenim l'agència. I, consellera, li he de dir també que en aquests moments ha demostrat poca valentia. Perquè on era vostè divendres? Per què la roda de premsa la va haver de fer la directora del currículum que no porta ni aquest tema i una persona del ministeri? Per què vostè es va amagar? Creia que passaria aquest tema desapercebut? El volien fer més petit? I, a més, s'empitjora quan hem sabut que han jugat intencionadament amb el temps per treure la informació. Perquè des del març ho sabien, i ens ho ha dit. I no surt fins l'últim divendres, just quasi bé abans de vacances. 10 dies després d'aquella gran roda de premsa explicant les bondats del caríssim informe de l'OCDE, que ja és curiós. Ara no podrà tenir les dades necessàries per saber què cal millorar. Han jugat amb els silencis, han jugat amb les dates. En el fons sempre ho fan i ens hi tenen acostumats. Crec que és una mala manera d'actuar, consellera. Però, consellera, no ho pot amagar més. Tot aquest fet és un escàndol i no ho poden relativitzar ni minimitzar com ha fet avui vostè, que fins al final del seu discurs no ha dit que era un fet greu, ni com el president, que senzillament diu que és un tema que no ha de passar mai més i s'ha de millorar. I vostè ja acumula uns quants errors. No és un episodi aïllat. Jo diria que ja és un patró. Fa 2 anys que el departament acumula errors, rectificacions, improvisacions i pèrdua de confiança. Primer, vostè ho ha dit, fa 1 any va haver de repetir totes les adjudicacions. I és curiós, aquí sí que ràpidament es va substituir la persona que ho portava. Té el món educatiu en peu de guerra. Molts acords històrics, però el 8 de setembre ja està amenaçada una altra vaga. I ara aquest juliol les proves PISA no tindran cap tipus de validesa, perquè no hi va haver-hi cap tipus de control del procés, cap revisió. Quan tenen des de gener a març per controlar tot el procés fins que es donen les instruccions a tots els centres. I què va passar? Que pel seu desordre, desori, intern, ningú va fer un seguiment, un acompanyament, un control anterior i posterior, com sempre s'havia fet. Perquè, consellera, tot aquest procés per quantes mans va passar? Ningú ho va veure. I el resultat és que fins que no s'ho miren els de l'OCDE són els que els han de dir que no ho han fet bé, que s'han passat de la ratlla. I és cert que això ha passat en algunes altres ocasions en alguns altres països, és cert, però mai amb un nombre tan elevat que hagin d'excloure les dades d'un país internacionalment. En el fons, vergonyós. De veritat que hi pot haver-hi tanta incompetència o bé és que hi havia una intenció amagada? I amb tot aquest escàndol, aquí no depuren responsabilitats, cap. Només es fa una comissió de control ara. No serà que l'única responsabilitat és política i no es volen assumir? Avui no discutim només unes proves PISA. Discutim si el Departament d'Educació està ben governat. I després de 2 anys de desgavell, la resposta és evident. El problema ja no és una incidència. El problema és de lideratge. Consellera, aquest és un exemple més de la seva mala gestió. I refirmo que en el ple del Parlament ja es va aprovar. Que vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Quantes crisis més necessita aquest departament perquè vostè assumeixi les seves responsabilitats polítiques? Consellera, vostè ha de dimitir. Portem 2 anys de desgavell, 2 anys de mala gestió, i semblava que eren els que vostès serien els que posarien ordre. 2 anys sense millores visibles, 2 anys davant d'un departament que no se'n surt, 2 anys que van augmentant la queixa i el malestar educatiu, i a més, en un malbaratament d'unes proves que han tingut el seu cost i ara no serviran de res. I una manera de fer que veiem caos i opacitat, que fa, en el fons, augmentar la desconfiança i la credibilitat cap al seu departament. Consellera, com es podran millorar resultats si vostè no fa endreça a casa seva? Perquè el país acaba de patir, acabem de patir una nova mostra de desgavell, descontrol i exemple de mala gestió. Com podem creure i confiar en vostès que milloraran el sistema educatiu si ens estan demostrant que no el saben gestionar? Sap que per Junts l'educació és molt important, sempre li hem dit, que és clau per avançar el país. I sempre li hem estirat la mà, cosa que sovint no ha estat corresposta. Però tot i així, fa poc li demanàvem fer un acord de país per l'educació, perquè creiem que renovar l'acord és necessari. Però també sabem, i les evidències ens ho corroboren, que vostè no pot estar al capdavant per liderar-ho. Moltes gràcies.
4: Gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i té la paraula la diputada Irene Aragonès.
7: Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Avui ha donat les seves explicacions sobre un dels episodis més greus que ha viscut el sistema educatiu català en molts anys i ho ha fet sense cap mena d'autocrítica. La seva intervenció, de fet, delata que no han estat capaços de garantir ni el rigor, la transparència i la credibilitat d'una de les principals eines d'avaluació del sistema educatiu català. I sobretot hem constatat que quan aquest sistema falla, el departament tampoc és capaç de detectar-ho, ni d'explicar-lo, i tampoc d'assumir-ne les responsabilitats. El que no és admissible és que un error d'aquesta magnitud travessi tota l'estructura administrativa sense que ningú l'aturi, que es conegui des del mes de març i que el Parlament i la comunitat educativa no en tinguin coneixement fins a finals de juliol. No és un error tècnic després de 25 anys de participació. Si tot el sistema de control falla alhora, a la vegada, el problema no és una incidència tècnica. El problema és de la direcció política del sistema. És un problema de governança. Consellera, durant dues dècades hem pogut comparar els nostres resultats amb els dels principals sistemes educatius del món. Hem pogut saber si avançàvem, si retrocedíem, si les polítiques educatives funcionaven, si calia rectificar. Doncs bé, aquesta sèrie s'ha trencat. Catalunya ha perdut la comparabilitat internacional i el que és encara és més greu. Ha perdut una oportunitat irrepetible per saber si les mesures adoptades després dels resultats, dels mals resultats de PISA 2022, estaven donant resultat. I això és una responsabilitat enorme, perquè les dades educatives són la base sobre la qual es prenen decisions que afecten centenars de milers d'alumnes. I quan falla la confiança en les institucions que han de garantir aquestes dades, és tot el sistema educatiu qui en paga les conseqüències. Per això ens preocupa profundament el relat que ha construït el departament, perquè segueixen ancorats en definir aquest episodi com una incidència tècnica, puntual, gairebé inevitable, però els fets expliquen una història molt diferent. Parlem d'un procediment que dura mesos. Els centres reben les instruccions al desembre. Al gener elaboren la relació completa de l'alumnat elegible. Al febrer reben la mostra seleccionada i és aleshores quan es revisen les possibles exclusions, quan s'apliquen els criteris previstos pels protocols internacionals, quan es justifiquen, quan es validen, quan es resolen incidències, quan es prepara tot el dispositiu, i només després es duen a terme les proves. La qüestió és què va deixar de passar durant mesos. Durant mesos hi havia procediments, hi havia calendaris, hi havia responsables, hi havia controls, i tanmateix Catalunya acaba presentant un percentatge d'excepcions del 23,2%, no del 6 ni del 7, del 23%. No estem davant d'una petita desviació. Estem parlant de gairebé 5 vegades el màxim admès pels estàndards internacionals. Com és possible que ningú detectés abans que fos irreversible? Consellera, vostès estan intentant traslladar la idea que tot plegat respon, a més, a una confusió en l'aplicació dels criteris. Si realment hi va haver una confusió, on eren els mecanismes de validació, on era l'agència d'avaluació, o en aquell moment el Consell Superior d'Avaluació, on era la secretària general, on era el secretari de Millora Educativa, què havia de comprovar? Qui havia de comprovar que Catalunya s'estava allunyant de manera extraordinària dels criteris internacionals? Ha fallat tota la cadena sencera de supervisió? Ens demanen que creguem que 51 centres educatius, amb equips directius diferents, amb inspectors diferents, amb contextos diferents i aplicacions diferents, es van equivocar exactament igual? Francament, no és l'explicació més versemblant. El que va fallar va ser la cadena de governança, va fallar el sistema de controls, de validació, de supervisió i també de coordinació. I quan tots aquests mecanismes fallen alhora, el problema és estructural i la responsabilitat també ha de ser-ho. Per això, consellera, avui no busquin bocs expiatoris. A l'espera de les conclusions definitives de la investigació interna que vostè avui ha dit, no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs. I li fem una pregunta molt directa, que li demanem que ens la respongui. Quan es va fer la reunió del control i directius amb els centres de la mostra? I quines persones responsables de la direcció del departament hi havia al capdavall? I quines indicacions es va donar en aquell moment? Consellera, si el primer fracàs és el de la governança, el segon és encara més preocupant. És el fracàs de la transparència. Què va fer el departament quan va saber que hi havia un problema? Vostès mateixos han reconegut que el mes de març el Ministeri els comunica que hi ha una incidència prou greu com per posar en dubte la validesa de la mostra catalana. És un avís formal sobre una possible alteració d'un dels principals instruments internacionals d'avaluació educativa. No és una sospita qualsevol, no és un rumor. I passen els mesos. Abril, maig, juny i pràcticament tot el juliol. I això és molt greu. 4 mesos de silenci. No s'informa ningú. Hi ha un episodi especialment difícil d'entendre. El 9 de juliol, precisament, secretari de Millora Educativa ens convoca tots els portaveus a una trobada per explicar-nos l'informe de l'OCDE. Ens parla dels resultats, ens parla de les línies de treball, però no dedica ni un minut a informar-nos que Catalunya estava investigant una incidència que podia deixar sense validesa comparativa els resultats de PISA. Ni un minut. I això no és una qüestió tècnica. Això és una decisió política. Perquè aquell dia el departament ja sabia que hi havia una investigació oberta. Ja sabia que Catalunya podia perdre la comparabilitat internacional. I malgrat això, van decidir callar. Consellera, per què aquesta cambra s'ha d'assabentar d'un fet de tal magnitud pels mitjans de comunicació? I encara hi ha una altra coincidència que mereix una explicació. Fan que esclati públicament el cas quan es publica al DOC la creació d'aquest nou òrgan de coordinació i seguiment per reforçar els mecanismes de control. Si avui cal crear aquests nous mecanismes de validació i coordinació, estan reconeixent implícitament que els mecanismes anteriors no van funcionar. No es creen nous controls quan els controls existents han funcionat com fins ara, correctament. Es creen quan alguna cosa ha fallat. Consellera, vostès insisteixen que esperen un informe per saber què ha passat, però això tampoc és creïble. Ho saben des del març i ens demanen que esperem un informe que vostè utilitza com a refugi polític. Consellera, cada nova explicació genera més preguntes que l'anterior i aquesta confiança institucional és molt difícil de recuperar. El procediment PISA és llarg, pautat, sotmès a protocols de validació internacionals i no es prenen el mateix dia de la prova. Com és possible que ningú detectés que Catalunya s'estava allunyant tant dels estàndards internacionals? Un país que renuncia a avaluar-se amb rigor és un país que acaba governant a cegues. Catalunya perd una oportunitat única per conèixer amb rigor l'estat del seu sistema educatiu. Aquests són els fets, i fets que exigeixen responsabilitats. Consellera, hi ha una qüestió que preocupa especialment Esquerra Republicana, i és que el dany que s'ha produït va molt més enllà d'una prova internacional. Parlem d'un dany que és institucional, però també és un dany social, perquè quan les institucions encarregades de garantir el rigor de l'avaluació fallen d'aquesta manera, qui acaba pagant el preu no és precisament el departament. Qui acaba pagant són els centres, les direccions, els docents, l'alumnat i les famílies. En definitiva, qui ho acaba pagant és tota l'escola pública catalana, perquè avui hi ha milers de professionals que fan una feina extraordinària, sovint en condicions molt difícils, i que tornen a veure com una decisió que no han pres ells acaba deteriorant la confiança en el sistema que ells sostenen cada dia. Per tant, no és just, no ho permetrem, per això avui volem ser molt clars. Nosaltres no contribuirem, evidentment, al descrèdit de l'educació pública. No ho farem mai, perquè Esquerra Republicana no defensa un govern. Esquerra Republicana defensa l'escola pública. La defensem sempre. La defensem quan governem, la defensem quan estem a l'oposició, la defensem quan les coses van bé, però sobretot la volem defensar quan les coses van malament. I precisament perquè creiem en l'escola pública, avui som especialment exigents amb vostè i amb tot el seu departament, perquè la millor manera de defensar-la no és mirar cap a una altra banda, és exigir que les institucions que precisament han de protegir a l'escola pública han d'estar a l'altura. Gràcies.
4: Gràcies, senyora diputada. I ara correspon intervenir el grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i té la paraula el diputat senyor Cristian Escribano.
8: Gràcies, presidenta. Consejera Niubó, primero de todo, usted no ha venido aquí a dar explicaciones por voluntad propia, porque si no, lo hubiera hecho antes de que acabara el calendario de sesiones. Lo ha hecho presionada por algunos grupos, entre ellos el Partido Popular. Y se equivoca usted de diagnóstico y se equivoca usted de palabra. Lo que ha sucedido no es una incidencia técnica, es una indecencia política, señora consellera. Estamos ante la demostración de un modelo colapsado y de un gobierno que, acorralado por los pésimos resultados, ha decidido recurrir al trilerismo, a la manipulación y a la mentira para salvar la cara. Han dejado fuera de la muestra a más del 23% del alumnado seleccionado. De una muestra de 2.500 alumnos de 51 centros, se han volatilizado casi 600 alumnos, prácticamente uno de cada cuatro. Han multiplicado por 5 el límite de exclusiones que permite la OCDE, esa a la que hace poco que le han pagado más de 1,5 millones de euros. Y nos pretenden hacer creer que esto es, pues, un desajuste del sistema informático o un error de cálculo muestral. Por favor, a nadie con un mínimo de sentido común se le escapa qué ha pasado aquí. Tenían pánico a la fotografía que iba a devolver el informe PISA. Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña y trataron de apartar a los centros y a los alumnos que anticipaban peores resultados para cocinar los datos. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa. Llevan décadas intentando vender que la escuela catalana es un modelo de éxito, pero la realidad es tan pura como incontestable. Todos los indicadores demuestran que el nivel va de fracaso en fracaso. Pero lo más indignante no es solo la trampa, también es la cobardía. ¿Qué han hecho cuando el escándalo ha saltado? Lo de siempre. Buscar un chivo expiatorio. Y en este caso, lo que han intentado es tratar de culpar a los centros educativos y a las direcciones. Pretenden hacer ver ante la opinión pública que los claustros de profesores no supieron interpretar las instrucciones o que aplicaron mal los criterios de exención. Pero el PSC pretende que la responsabilidad caiga sobre el profesorado, ese profesorado que está desbordado y falto de recursos. Hay que tener cuajo para usar a los docentes como escudo humano para tapar las vergüenzas de su gobierno. Ustedes conocían este desastre desde el marzo y lo han ocultado. Lo acaba de reconocer aquí. Lo ocultó el conseller Dalmau cuando ocupó su cargo y lo ocultó usted cuando volvió a la consellería. Y ahora nos viene a decir transparencia. Ha dicho esa palabra unas cuantas veces, diciendo que nos lo han comunicado antes de que empiece el curso en septiembre. ¿Qué pretende? ¿Que le demos las gracias por ocultarlo 5 meses en lugar de 6? Que nos hemos enterado por la prensa, ¿eh? No por una llamada suya, señora consellera. Desde marzo, algunos portavoces de esta Cámara hemos llegado a mantener hasta 4 reuniones con el señor Dalmau cuando ocupaba su cargo y con usted. Y una hace escasas semanas con el secretario de Mejora Educativa. Y no dijeron ni una palabra. Sabían desde hace meses que la muestra estaba viciada y que la OCDE iba a tumbar la validez de las pruebas de Cataluña. ¿Y qué hicieron? Callar y esperar con calculado cinismo a que llegara el último día del calendario de plenos de este Parlamento para dar la noticia con nocturnidad y alevosía. Pensaban que el verano lo taparía, confiaban en que en septiembre la gente ya estaría a otra cosa, y eso demuestra una mala fe aplastante, una profunda falta de ética y una burla sistemática al control parlamentario. ¿Y saben cuál es el coste real de este trilerismo? Pues que por su culpa y por culpa de esta maniobra, Cataluña se quedará durante 6 años a ciegas. 6 años sin un dato objetivo, riguroso y homologable a nivel internacional sobre la evolución real del aprendizaje de nuestros alumnos. 6 años sin poder diagnosticar los problemas que para ponerles soluciones. Hoy está usted aquí sola en esta comparecencia, pero tendría que hacerlo también quien fue titular del Departamento de Educación hasta abril, cuando este escándalo ya se había materializado. Es por eso que le pregunto, ¿tomó usted la decisión de aplicar esos criterios para tratar de alterar la muestra o fue el conseller Dalmau? ¿Tomó usted la decisión de ocultarlo o la tomó el conseller Dalmau? ¿Dio Salvador Illa la orden de ocultarlo y de esperar a que terminara el último pleno de sesiones para que la oposición no pudiera pedirle explicaciones en sede parlamentarias y para que él se fuera ya de viaje? ¿Quién decidió que no se informara al Parlamento cuando se tuvo conocimiento de esta incidencia? ¿Quién decidió esperar hasta el último día de periodo de sesiones para hacerlo público? ¿Quién recibió la primera alerta, consellera? ¿Quién decidió que no era necesario comunicarla? ¿Quién dio la orden de mantener el silencio durante 5 meses? ¿Quién asumió el mando de esta crisis mientras usted estaba ausente? ¿Quién validó las decisiones que se tomaron en ese periodo? ¿Quién ha decidido señalar a los centros educativos en lugar de asumir responsabilidades del departamento? ¿Quién decidió que era mejor hablar de incidencia técnica en lugar de reconocer la gravedad de lo ocurrido? Porque a lo mejor usted es un escudo político ya calcinado por las huelgas de docentes para evitar que quien se queme sea el conseller de la presidencia, la mano derecha de Salvador Illa. Porque hasta abril fue él quien ocupó su asiento y quien cumplió sus funciones. Y eso significa que usted tiene, evidentemente.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

Coca-Cola. Un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, amigues i amics del Rock and Classics? Ben retrobades, ben retrobats. Aquest nou espai, aquesta nova hora de música en majúscules. Aquella música que ens ha fet vibrar i passar tan bones estones en tota la història del rock. Avui, però, farem un programa de caire ben diferent. Avui explorarem la música chill out. Ja fa temps que pensàvem que seria també interessant retrohomenatge a aquesta música de caràcter eminentment instrumental i amb diferents influències. N'hi ha de molts tipus, n'hi ha de moltes èpoques diferents, però probablement aquest estil musical va començar ja amb música instrumental als anys 60, va evolucionar cap a la música de rock sinfònic als anys 70, va començar la música electrònica ja a finals d'aquella dècada i es va seguir explorant als anys 80. Als anys 90, recordem que va néixer també l'acid jazz i a partir d'aquí ja van néixer altres estils com el trip hop o, per exemple, com us dèiem, el chill out, un estil doncs interessant i diferent al qual avui li retrem homenatge aquí al Rock Classics. I com fem tantes altres vegades, es tracta avui de fer un homenatge poètic. El que farem és llegir algunes línies per ambientar la música que avui us anirem seleccionant sense presentar-vos els temes, sinó intentant tenir una continuïtat musical que us permeti estar una estona tranquil·les i tranquils. Un oasi enmig del desert. Apareixia com per art de màgia en aquell moment en el que pensava que ja no podria aguantar més. Era allí, un lloc on reposar uns instants, veure i refrescar-me, una mica de calma després de tants neguits. Una mica d'il·lusió enmig de les tenebres. Entre llums i ombres, entre anhels i sospirs, finalment va aparèixer.

Mentre el sol començava a desaparèixer darrere les llunyanes muntanyes i la blanca brillantor de la lluna començava a aparèixer, es dibuixava damunt meu la immensitat estel·lar. La llum pampallugejant de boniques estrelles que, en la immensitat, encara mai tan brillantor que sembla infinita, tot i que moltes ja no existeixen. Però aquella nit la foto semblava tan viva. El temps passa ràpid a la Terra, mentre que l'univers sembla intacte.

negra nit, udols de llop, aus nocturnes cercant aliment i una brisa lleu, suau i desconcertant. Per un moment, vaig pensar que tot podria ser de nou possible. Per uns instants, tornava al present aquella història que havia somiat tantes vegades. Podia reviure, tancant per un moment els ulls, aquell somni tan bonic.

0: Rock and Classics.
1: La pluja feia acte de presència, primer de forma anecdòtica. Al cap d'uns instants parava i després apareixia de nou, però incessant, el ritme de les gotes d'aigua que queien miraculosament des del més enllà anava a més. Obria la boca per a intentar engolir una a una les gotes saciants, omplia l'esperit i em sentia millor cada minut que passava.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
1: En la penombra, les fulles dels arbres començaven a moure's de forma incessant. La remor em va neguitejar una mica. Com per art de màgia, les branques es començaven a moure d'una banda a l'altra i semblava que d'un moment a l'altre algunes soques anessin a arrencar-se. Enmig de l'huracà, una part dels meus records començava a donar voltes. Alguns records sortien disparats i els perdia, mentre que altres romanien al meu costat fent voltes constantment.

Després de la tempesta ve la calma. Tots els elements que havien quedat dispersos pel terra havien quedat disposats d'una forma enigmàtica. Potser era alguna senyal? No, és clar, l'atzar no indica res, és una simple qüestió de probabilitats. Però vaig restar una bona estona pensatiu, donant voltes a aquella mena d'exposició artística que la natura havia creat.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Necessitava tenir la ment en blanc, de forma imperiosa. Vaig aixecar-me de nou per emprendre un llarg camí que m'havia de portar a racons on feia molt de temps que no hi era. Sense conèixer la trajectòria, vaig començar el camí. Sense por, amb confiança. Amb pas ferm, vaig reaprendre a caminar, enfonsant els peus a la sorra.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Després de molts quilòmetres, vaig mirar un moment enrere i vaig comprovar que les passes començaven a esborrar-se. El vent del desert va començar la seva tasca d'eliminació de records superflus. I per molt que el vent intentava entrar dins el meu cervell, entossudit, vaig restar immune, mentre fragments de sorra picaven de forma contundent a la meva pell, com si fossin petites agulles que s'anaven clavant, una a una.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Més enllà, després de passar grans extensions de plana, descensos extenuants a boniques muntanyes i descensos per sinuoses rieres, vaig albirar el poble. Amb els peus dins l'aigua, em vaig aturar uns instants per a revisar el perfil de les cases, que semblava retallar el cel blau com una serra metàl·lica acabada d'estrenar. Encara quedava el desnivell des de la vall fins al cim de la carena, on m'esperava una mescla de passat gloriós i de futur incert, però esperançador.

0: Bé, doncs, amigues, amics, arribem al final del programa d'avui. Si us ha agradat el programa, ja sabeu que ens podeu escoltar quan vulgueu a una quarantena d'emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast disponible a la pàgina web d'aquestes emissores, com també a les principals de plataformes de podcasting, com són iBooks, iTunes, Amazon Music, YouTube i molts d'altres. I marxem encara amb una reflexió més i algunes cançons més. Gràcies per escoltar-nos i fins molt aviat.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: L'amor uneix les fissures. L'amor fa possible els impossibles. L'amor és obstinat, persistent i bonic. Vine amb mi fins al final, a gaudir-lo i a assaborir-lo.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9.

0: L'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions de Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia 1 entre Universitat i Sagrera. El CEM ha atès per inhalació de fum 115 passatgers. No se sap quan es podrà recuperar el servei de metro. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu i ha cremat 8.500 hectàrees. La situació millora i permet aixecar el confinament de 4 barris del municipi, a Madrid i a Àvila. Continuen fora de control els incendis que ja han arrasat 75.000 hectàrees. A Catalunya, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà, que ha començat aquesta tarda. L'incendi de la Gironda a França tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li demana que dimiteixi. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística de Palma. La presidenta Marga Proens l'assenyala ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. Els convocants de la mobilització denuncien la violència policial gratuïta. L'executiu espanyol ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'han localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel, i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics. Esports.
1: El Barça ja és a Anglaterra, s'ha entrenat aquesta mateixa tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà així a les 10 temporades defensant la samarreta del Girona. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosa Nwoma, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
0: El dia acabarà amb cel serè de la mateixa manera que començarà demà. Tindrem un dimarts assolellat, potser amb algun núvol inofensiu de bon matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Farà una mica més de calor. Les màximes més altes no passaran dels 37 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
2: 3CAT Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi a dins del túnel. Hi viatjaven 115 persones que han hagut de ser ateses pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
3: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda. Xavier Flores, conseller delegat de TVM, explica les causes del foc.
4: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on ara el metro no fa parada. No se sap quan es podrà recuperar el servei de la línia 1 afectat, però s'espera que aquest dimarts al matí la xarxa de metro funcioni amb normalitat.
2: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora ens centrem en els diferents incendis que cremen en diferents punts, començant pel de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que es va declarar dissabte i ja ha calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i fa poca estona s'ha decidit aixecar el confinament de 4 barris del barri del municipi de la Vall d'Uixó. Unes 16.000 persones, però continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó, ens ho explica la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
5: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que

0: Alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
1: L'incendi ha millorat a les últimes hores i, a diferència del dimarts, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
2: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
3: I a Catalunya els bombers ja han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona agrícola de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Ha afectat una superfície d'unes 8 hectàrees. Tarragona, Clara Echeverría Domingo.
4: Cap a 6:15 de la tarda els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aeris i un 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
3: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix el Ministeri de l'Interior es reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
5: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
5: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
6: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
5: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
7: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
8: Ya comenzó el humo a llegar y, consiguientemente, nosotros también tuvimos que ser evacuados.
9: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
5: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
3: Saltem a França, concretament a l'incendi de la Gironda, que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat avui la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que, advertit, encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran.
10: La situació als incendis aquí a la Gironda és estable, sobretot gràcies a aquest parèntesi que ha permès la meteorologia aquests dies, i de fet estem que demà, dimarts, torna a pujar les temperatures per sobre dels 33 o 34 graus.

0: foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
1: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
2: Vers la métropole bordelaise.
0: La lluita dels 6.000 efectius mobilitzats continua i han rebut avui la visita del president Emmanuel Macron, que de fet ha arribat a finals de tarda a l'aeroport de Bordeus.
3: C'est dû à une très grande sécheresse.
4: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
3: Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
0: S'ha trobat amb els bombers i després amb els càrrecs electes dels pobles evacuats. Els seus habitants encara no saben quan podran tornar a casa seva.
5: 9 i 12 minuts. Deixem els incendis i tornarem a parlar-ne a dos quarts.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: I parlem ara dels informes PISA, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que els protocols per controlar i validar aquestes proves no van ser del tot clars i insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% dels alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
7: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
5: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin, unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició. Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagin fet públic fins ara.
8: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
9: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
5: La consellera, com dèiem, assegurava que no és responsabilitat d'ella. Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escromana del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
10: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
11: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
5: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. La consellera d'Educació també ha hagut d'entomar les crítiques de la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
12: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
5: Mentrestant, la portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'Austec, Yolanda Segura, assegura i acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més crítiques.
13: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
5: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració de Mossos d'Esquadra a les assemblees. Un quart de 10 de la nit.
6: El temps.
5: Néstor Gómez.
14: Avui hem tingut un dia de calor normal del mes de juliol, un pèl intensa. La temperatura ha pujat fins als 37 graus a Vinebre, però gens extrema. Diríem que dintre del període canicular del 15 de juliol al 15 d'agost seria ben normal tenir aquestes temperatures. I tot això en un dia ben plàcid, amb el cel serè, amb alguns núvols que han aparegut a la tarda, però que s'han fos a mesura que el sol anava perdent alçada. Aquesta estabilitat d'avui tindrà continuïtat aquest dimarts, amb un bon sol durant tot el dia, que potser de bon matí apareixerà deixar algun núvol cap a la Costa Daurada a primera hora, també a darrera hora del dia, o durant la tarda al Pirineu, però, tal com ha passat avui, demà no s'esperen precipitacions al lloc. El que sí que esperem aquest dimarts és una miqueta més de calor, màximes al voltant dels 34-36 graus a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i s'esperen fins a 37 graus a punts de ponent. Continuaríem, doncs, amb aquesta calor més típica d'aquesta època de l'any. El que no serà típic serà el que tindrem a partir de dimecres, amb unes màximes que ja tocaran la xifra dels 40 graus a ponent. I atenció, perquè aquests 40 graus poden tenir continuïtat fins gairebé finals de setmana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: 9 i 17 minuts. Pràcticament, el delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta Balear, per cert, Marga Proens, ha qualificat d'impactants. La presidenta s'ha desmarcat de l'actuació policial.
15: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és armat sent responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
5: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
16: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
5: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i ho atribueixen als incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització, que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
17: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
5: A més, per Mallorca, integrada al grup Sumar, el Congrés ha demanat la dimissió del delegat del govern, mentre que Podem reclama que plegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Més qüestions. El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres de demà dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. El govern espanyol vol més marge per tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, portaveu de Sumar, ha demanat celeritat.
18: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
5: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
19: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
5: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
5: L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició de per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president espanyol. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de la persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
5: Més qüestions. El jutge de Tarragona, que investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació de la causa que busca determinar si es va beneficiar del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven els clients del despatx d'advocats que havia fundat abans de ser ministre. En la interlocutòria, el magistrat indica que la investigació ha posat de manifest l'existència d'una presumpta trama que gira al voltant d'aquest despatx d'advocats, des d'on s'haurien adaptat reformes legals a les necessitats dels seus clients. El jutge sosté que Montoro hi va jugar en un rol nuclear, ja que seria l'autoritat que assegurava guanys al despatx a través del seu poder. També ha qualificat de la instrucció que va obrir el 2018 de summament complexa i remarca que encara queden per citar un total de 17 investigats, entre els quals l'exministre, un exministre Montoro, que va ser titular d'Hisenda entre els anys 2000 i 2004 sota la presidència de José María Aznar i entre el 2011 i el 2018 amb Mariano Rajoy com a president del govern.
6: 3CAT Info.
5: 9:21, les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas ritual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic del Neàpolis. Girona, Maria Rovira.
1: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
21: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
1: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarquen el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
5: I a aquesta hora el que fem és connectar en directe amb Madrid perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha de donar explicacions sobre els incendis que castiguen la Comunitat de Madrid i també la província d'Àvila des de fa dies. Uns incendis que ja han cremat 75.000 hectàrees, recordem, una superfície més gran que l'illa de Menorca. I ara ja compareix, com dèiem, el ministre Grande Marlaska.
22: Comentava, us trasladava la existència de 3 puntos para nosotros importantes y que eran objeto del trabajo del día de hoy de manera principal. Como sabéis, eran en la parte oeste, era la zona de Mijares, luego la parte de Casillas Cadalso, en Madrid, y finalmente la parte norte, la zona norte del pantano de San Juan. En ese sentido, y los trabajos absolutamente denodados del día de hoy, tanto con medios aéreos, con medios terrestres de todo tipo, seré breve, luego podéis, si queréis, alguna pregunta de carácter más técnico, que está el general director del MOPI, del Mando Operativo Integral, y también está la secretaria general de Protección Civil y Emergencias conmigo y el delegado de Madrid. En ese sentido, de esos tres ámbitos espaciales que exigían y exigen un trabajo más intenso que el resto, hemos de decir que de todo el trabajo realizado durante el día de hoy, tanto la zona de Mijares como la zona de Casillas han mejorado de una forma relevante, o por lo menos como esperábamos, y no hay ningún compromiso al respecto. Es cierto que esta tarde ha sido difícil utilizar los medios aéreos en la zona de Casillas, consecuencia de la nube de humo que irradiaba toda la zona. La zona que sí que nos preocupa y nos preocupa mucho en este momento es la parte norte del pantano de San Juan. En concreto se ha hecho un trabajo absolutamente importante en el día de hoy, se sigue actuando con medios aéreos, ha habido hasta 7 focas tirando agua en la zona, aparte de otras aeronaves, anfibios y también helicópteros, y evidentemente todos los medios terrestres, también bulldozers, etcétera. En ese sentido, se ha podido parar el incendio antes de que llegue a Valdemaqueda, pero evidentemente nos exige todavía un trabajo muy importante durante todo lo que resta de día y también toda la noche. En ese sentido, se va a volar hasta las 22 horas, algo extraordinario y excepcional. Los medios aéreos van a estar hasta las 22 horas en atención a la gravedad de la situación y a la necesidad de utilizar todos los medios. Con lo cual quiero agradecer de forma especial a la 43 ese trabajo, como al resto, evidentemente, de servidores públicos. Pero eso pone de manifiesto cómo todos están dando todo y más de lo que se puede esperar. Con lo cual, esta noche y hasta primeras horas y hasta mañana estaremos ahí con todos los medios. En ese sentido, esa también ha sido la razón, ese avance del incendio en la parte norte del pantano de San Juan, que hayamos confinado, que se hayan acordado el confinamiento de localidades distintas en el espacio, pero tampoco muy alejadas, como és Santa Maria de la Alameda, en la Comunitat de Madrid.
5: Són les explicacions del ministre Grande Marlaska sobre aquest incendi que crema entre Madrid i Ávila. Grande Marlaska, recordem-ho, que és el màxim responsable de l'operatiu perquè l'incendi, les seves tasques d'extinció les ha assumit el govern espanyol. Un Grande Marlaska que ha explicat que dels tres punts que els preocupaven, dos han millorat bastant aquesta tarda, si més no tot el que esperaven, mentre que la part del pantà de Sant Joan ha dit no està com ells voldrien. Assegura que en aquesta zona ha sigut molt difícil treballar amb mitjans aeris avui pel fum que hi havia, però que fins les 10 de la nit hi seguiran treballant. En qualsevol cas, són les explicacions del ministre Grande Marlaska, com dèiem, sobre aquest gran incendi que ha cremat ja més de 75.000 hectàrees.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
5: 3 minuts i seran 2:15 de la nit. Francesc Ripoll, Esports, bona tarda. Bona nit.
2: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estès de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats, les de Fermín, Araujo i Bernal, que han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. Tot plegat en una convocatòria amb 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que han viatjat destaca Frenkie de Jong, que començarà allà la seva recuperació conservadora de la seva lesió, i de Ter Stegen, que està acabant de tancar els serrells de la seva sessió a l'Ajax. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos partits. El primer divendres contra el Birmingham, el farem en directe a Catalunya Ràdio. També dilluns, dia 3, partit contra el Preston North End de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Madrid.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I demà serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough. Tots dos són de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: Per cert, que el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a segon, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona i a porta tancada.
6: 3Cat Info.

0: Senyals horaris de 9:45 de la nit. Fem un cop d'ull a les principals informacions a aquesta hora. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i ha cremat 8.500 hectàrees. La situació millora, però, i permet aixecar el confinament de 4 barris del municipi. Mentrestant, a Madrid i Àvila continuen fora de control els incendis que ja han arrasat 75.000 hectàrees i a Catalunya els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Santa Coloma de Caral a la Conca de Barberà, que ha començat aquesta tarda. Pendents també del que ha passat a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona amb un incendi que ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions de Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació de fum 115 passatgers. No se sap quan es podrà recuperar el servei de metro. I també aquesta tarda hem seguit la compareixença de la consellera Esther Niubó, que insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li demana que dimiteixi. Però fins a les 10 de la nit parlarem d'altres qüestions. Friedrich Merz, a Alemanya, promet endurir la legislació després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. Parlarem de l'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost, que incorpora també l'opció del càmping, i parlarem de l'avistament inèdit al Pirineu. A la Vall d'Aran s'hi han captat imatges de la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Francesc, amb quins temes?
2: Doncs que el Barça ja és a Anglaterra, on s'ha entrenat aquesta tarda amb les novetats de Fermín, Araujo i Bernal, i que el Girona ha fet oficial la renovació de Christian Estuani, que jugarà el seu desè any a Montilí.
0: 20 minuts mal comptats i arribarà el Francesc amb els esports. Abans del temps, el dia acabarà amb el cel serè de la mateixa manera que començarà demà. Tindrem un dimarts assolellat, potser amb algun núvol inofensiu de bon matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Farà una mica més de calor. Les màximes més altes no passaran dels 37 graus. Ara passen 2:30 de 9:45 de la nit. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i ha autoritzat que els veïns de 4 barris dels municipis de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Unes 10.000 persones, però, continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó ens explica la colla Ballester, que compta amb el suport tècnic d'en Xavier Espelt.
3: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
4: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
3: L'incendi ha millorat a les últimes hores i, a diferència del dimarts, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
5: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
3: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix, el Ministeri de l'Interior es reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada per aquests focs. El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà un reial decret amb ajudes urgents per als afectats pels devastadors incendis d'Espanya. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost del salari salaris i les cotitzacions d'aquestes empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. També reconeixerà el dret de no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar el Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al PP que deixi davant del negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol, que fa anys que en parla i en qüestiona la urgència.
1: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
6: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
7: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi d'incendis. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. Les altes temperatures es mantindran durant uns dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a demà, però, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt. Per aquest motiu, també mantindran restringit l'accés a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. I, en canvi, es reobriran els espais naturals de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llaveria i Pradell i les serres del Cardó al Boix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà 83 municipis.
8: 3CAT Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i la de Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi a dins del túnel. 115 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
9: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boca simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda, quan el revestiment d'un túnel s'ha desprès i ha cremat quan ha tocat la cataneria, com explicava el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
10: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on ara el metro no fa parada. No se sap quan es podrà recuperar el servei de la línia 1 afectat, però s'espera que aquest dimarts al matí la xarxa de metro funcioni amb normalitat. Canviem de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que els protocols per controlar i validar les proves PISA no són del tot clars i insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer a les PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
11: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura, un cop es tanqui el procediment, es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició. Anna R. de Junts i Jéssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no hagin fet públic res fins ara.
12: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
13: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès, d'Esquerra, i Cristian Escribano, del Partit Popular, l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
14: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
15: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El canceller alemany Friedrich Merz es compromet a endurir les lleis del país per evitar nous atacs com el de Berlín d'aquest cap de setmana, que va causar un mort i una trentena de ferits durant la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI. Merz diu que no entén com la policia no va poder detectar el suposat agressor, tot i tenir-lo fitxat com un islamista radical. Berlín, Jordi Regàs.
16: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que, en el cas dels menors, els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
17: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
16: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: I detingut a París un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Porte de Clinch, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
18: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa és a la qui m'ho ha ordenat. Les autoritats franceses insisteixen que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil de l'atac. I Donald Trump insisteix que hi ha converses amb l'Iran per intentar reprendre les negociacions de forma directa entre Washington i Teheran, malgrat que les autoritats de la República Islàmica ho neguen.
19: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els van fer ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
0: Els Estats Units ja porten 3 dies sense atacar, però països aliats de Trump a la regió diuen que han interceptat drons al seu espai aeri. L'Aràbia Saudita atribueix els atacs a grups pro-iranians de l'Iraq. També Jordània i el mateix Iraq asseguren que han abatut drons procedents del país persa. Trump ha negat les informacions que apunten que Washington ha aturat l'ofensiva a l'Iran per falta de municions.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els treballadors de Pasqual Agurb han acceptat les indemnitzacions de l'empresa per ser acomiadats. Les compensacions seran similars a les que es preveuen per llei per als acomiadaments improcedents. Cada un dels 86 treballadors afectats cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Tot i el seu vistiplau, la plantilla lamenta el tracte de l'empresa lletera. Lídia Sández és la representant del comitè laboral de Pasqual Agurb.
20: Ells tenien molt clar que no anaven adonant a més de l'improcedència, però han deixat de banda tot el que és el respecte, la cercania, els valors de l'empresa, tot el que ens han fet creure sempre.
0: Les instal·lacions passen ara a mans de Casa Tarradellas, que hi vol produir mozzarella. La companyia catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pasqual, malgrat que un terç de la plantilla estava disposada a continuar treballant a la planta. Pràcticament a 3:15 de la nit, temps ara per la previsió meteorològica.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat. Els pocs núvols que han aparegut aquesta tarda cap al Pirineu Oriental o també cap a l'interior de les comarques de Girona s'han fos per donar pas a una nit i matinada totalment serena. Així també es llevarà aquest dimarts, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada a primera i a darrera hora del dia. També apareixeran alguns núvols de tarda cap al Pirineu Oriental, però en definitiva no s'espera precipitació. El que sí que esperem és que les temperatures aquest dimarts pugin una miqueta més, faci una miqueta més de calor dintre del rang normal de mitjà o de finals del mes de juliol de plena canícula. Màximes de 34-36 graus a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, també a punts del prelitoral, i les més altes cap a ponent a l'entorn dels 37 graus. La calor intensa, la calor de nou extrema a partir de dimecres, amb màximes que rondaran la xifra dels 40 graus de dimecres a dissabte, sobretot a punts del Pla de Lleida, i temperatures molt desbocades també, les que s'esperen dijous, divendres i dissabte, a les comarques de Girona també, a l'entorn dels 39 o 40 graus.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets dels compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
21: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
22: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
21: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Asaja, el Gremi de la Pagesia, la plataforma Pagesos o Conills manifesta Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
23: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
21: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
0: Ha raïmat el Segrià, ha començat la verema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Julià Bacar.
24: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
25: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a lo que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
24: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
26: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
24: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
27: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
28: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional, en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
27: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per a aquest fenomen.
0: 10 minuts i seran les 10.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A la Vall d'Aran s'han documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
1: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
3: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
1: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de 3CAT, que ha donat el tret de sortida al festival. Caterina Carmen Jaume.
4: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
5: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
6: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
4: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.

0: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mezquida i Els Catarres, que sentim de fons, o Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbatlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Saiz, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
0: Saiz destaca l'objectiu d'aquesta tria.
1: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres. I sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
0: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat. Canviem de qüestió. El Murdoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció, amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top de ventes. L'èxit està en el fet que és un llibre addictiu. A cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. A més, ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gas, editora de Columna, que en publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
0: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Murdocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
0: En català s'ha publicat un Murdoco amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum per resoldre enigmes de l'edat mitjana o a l'antic Egipte. L'autor és el canadenc Manuel Ganant, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times. A nivell internacional, el Murdoco es ven en una trentena de països.
4: Esports.
0: 5 minuts i seran les 10. Francesc Ripoll, bona nit.
5: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament, amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham, de segona, un partit que es farà en directe a Catalunya Ràdio. També jugarà el dilluns dia 3 contra el Preston, també de la segona anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaurana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. I demà estarà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau. Dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
5: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga.
4: 3CAT Info.
5: I més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
7: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
5: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Ebuamu, un alepivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès de Newcastle, però té ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m d'experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Maria Sonia, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
8: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
5: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que ha aconseguit 6 dels 7 possibles. Pito també ha guanyat el premi a millor pivot, Mateus el de millor a l'esquerra, Gauna el de millor a la dret, Antonio el de millor tanca i Didac el de millor porter.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit, són les 10. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i ha cremat 8.500 hectàrees. La situació millora i permet aixecar el confinament de 4 barris del municipi. A Madrid i Àvila continuen fora de control els focs, que ja han arrasat 75.000 hectàrees. A Catalunya els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, que ha començat aquesta tarda. I a França, l'incendi de Gironda avança cap a l'estabilització, però el risc de nous rebrots continua. El president francès, Emmanuel Macron, ha visitat aquest dilluns la zona i avisa que encara queden setmanes difícils. El foc ha cremat 42.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 220.000 persones, que encara no saben quan podran tornar a casa. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts a nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. L'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions del Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i Sagrera. Els hem atès per inhalació de fum 137 passatgers. Es preveu que el metro pugui tornar a la normalitat aquest dimarts. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves de PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li ha demanat que dimiteixi. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística a Palma. La presidenta l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. Els convocants denuncien la violència policial gratuïta. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost incorpora també l'opció del càmping. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc.
1: Esports.
0: El Barça ja és a Anglaterra, s'ha entrenat aquesta tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Stuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ebuamu, un alè pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones. I el temps. Aquest dimarts el temps serà el típic de juliol, un dia assolellat de cap a peu, amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada i també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, són les 10 i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11. Ens hi posem. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc i no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó tenim la Colla Ballester amb el suport tècnic de Xavier Espel.
2: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
3: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no?, i que ara ve una altra fase, que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
2: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
4: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i

0: Rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aèris i uns 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
1: On continuen fora de control els incendis són a Madrid i Àvila, però les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avanci tan ràpid. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix és quan el Ministeri de l'Interior s'ha de reunir amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada justament pels focs. Madrid, Àngels Lafuente.
2: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
2: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
3: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
2: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis, uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
4: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire, que esté muy cargado de humo.
5: Ya comenzó el humo a llegar y, consiguientemente, nosotros también tuvimos que ser evacuados.
6: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
2: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: A tot això, a França, l'incendi de Gironda tendeix a estabilitzar-se, però estimen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment, no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que, advertit, encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran.
7: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els ha vingut a donar el seu suport.
8: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
7: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
9: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
7: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
1: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè l'incendi a la catenària de la línia

0: 1 del metro de Barcelona, que s'ha produït aquesta tarda entre l'estació del Clot i Glòries, ha obligat a tallar el servei de línia entre les estacions d'Universitat i la Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi dins del túnel. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
1: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda, quan un enrevestiment del túnel ha cremat quan ha entrat en contacte amb la catenària. El conseller delegat de TMBs, Xavier Flores.
2: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2. S'espera que la xarxa de metro funcioni amb normalitat aquest dimarts a primera hora.
3: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que els protocols per controlar i validar les proves PISA no són del tot clars i insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens de PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer la PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
4: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: I assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calgui. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició. Anna Erra, de Junts, i Jèssica Albiach, de Comuns, li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.
5: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
6: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès, d'Esquerra, i Cristian Escribano, del PP, l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
7: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
8: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Catalunya. Buscaven maquillar el desastre, però són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. Pel que fa a reaccions, ha hagut d'entomar la consellera les crítiques de la comunitat educativa. També el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat d'entrada part de les culpes als centres educatius.
9: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: La portaveu del sindicat majoritari, USTEC, Yolanda Segura, acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més crítiques.
10: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
0: Parla de polèmica equiparable a la infiltració de Mossos d'Esquadra a les assemblees.
3: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
11: Havien tingut un dia de calor normal del mes de juliol, un pèl intensa. La temperatura ha pujat fins als 37 graus a Vinebre, però gens extrema. Diríem que dintre del període canicular del 15 de juliol al 15 d'agost seria ben normal tenir aquestes temperatures. I tot això en un dia ben plàcid, amb el cel serè, amb alguns núvols que han aparegut a la tarda, però que s'han fos a mesura que el sol anava perdent alçada. Aquesta estabilitat avui tindrà continuïtat aquest dimarts, amb un bon sol durant tot el dia, que potser de bon matí apareixerà algun núvol cap a la Costa Daurada, a primera hora, també a darrera hora del dia, o durant la tarda al Pirineu, però, tal com ha passat avui, demà no s'esperen precipitacions al lloc. El que sí que esperem aquest dimarts és una miqueta més de calor, màximes al voltant dels 34-36 graus a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i s'esperen fins a 37 graus a punts de ponent. Continuaríem, doncs, amb aquesta calor més típica d'aquesta època de l'any. El que no serà típic serà el que tindrem a partir de dimecres, amb unes màximes que ja tocaran la xifra dels 40 graus a ponent. I atenció, perquè aquests 40 graus poden tenir continuïtat fins gairebé finals de setmana.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart i tres minuts d'11 de la nit, el delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística a Palma, que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. S'ha desmarcat de l'actuació policial. Escolteu-la.
12: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'ha armat sent responsable. Per tant, insistesc, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
13: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Respecte a això, els sindicats de policies han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
14: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: La plataforma demana la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha assegurat que no deixarà el càrrec. El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir així tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar, si recordeu, 2 anys els contractes de lloguer, entre altres coses. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
15: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, s'ha llançat aquest avís.
16: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Altres qüestions. Les comunitats autònomes governades pel Partit Popular demanen que s'ajorni fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i d'Economia dels 11 territoris, a més de la ciutat autònoma de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda Arcadi Espanya també apunten que la proposta del govern trenca el dret a un tracte igual a totes les comunitats, com estableix la llei i la Constitució, entre cometes, que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, avui el govern de les Canàries, liderat per Coalició Canària i amb la participació del PP, ha apuntat que dimecres avalaria la proposta pactada amb Esquerra sobre el nou model de finançament. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportaria 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar els serveis essencials.
17: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: D'altres temes, el jutge de Tarragona que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació de la causa que busca determinar si es va beneficiar del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven clients del despatx d'advocats que havia fundat abans de ser ministre. En aquesta interlocutòria, el magistrat indica que la investigació ha posat de manifest l'existència d'una presumpta trama que gira al voltant d'aquest despatx d'advocats, des d'on s'haurien adaptat a reformes legals a les necessitats dels clients. El jutge sosté que Montoro hi va jugar un rol nuclear, ja que seria l'autoritat que assegurava guanys al despatx a través del seu poder. També ha qualificat la instrucció que va obrir el 2018 de summament complexa i remarca que encara queden per citar un total de 17 investigats, entre els quals l'exministre. Bé, falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Ens ho explica Fèlix Bardín.
18: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
19: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
18: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
3: 3Cat Info.
0: Donald Trump diu que hi ha possibilitats de reprendre les negociacions directes amb l'Iran després que els Estats Units hagin deixat de bombardejar la República Islàmica des de fa 3 dies. El president nord-americà assegura que Teheran els ha demanat una reunió justament per la pressió militar exercida en les 2 últimes setmanes.
20: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els van fer ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
0: Però les autoritats iranianes neguen que hi hagi converses amb Washington.
21: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
0: Malgrat que els Estats Units hagin deixat de bombardejar l'Iran, els països aliats de Washington a la regió, com l'Aràbia Saudita, Jordània i l'Iraq, han informat que han abatut drons procedents de la República Islàmica o de grups pro-iranians.
3: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona nit.
22: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats, Fermín, Araujo i Bernal, que han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, sí que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estaig, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de segona, un partit que seguirà en directe a Catalunya Ràdio. També jugarà el dilluns dia 3 contra el Preston. I per cert, encara clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blauran ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City i pilota d'or també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Demà serà el torn per l'Espanyol, l'inici del seu estatge a Anglaterra, també s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeys, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
22: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
2: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
22: Per cert, que el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a segona, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. I encara en futbol, avui han començat la pretemporada del Barça femení i totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la nova incorporació Tosan Ebuamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamo és anglès, de Newcastle, amb ascendència nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i amb 1,98 m, té experiència a l'NBA. I parlant de l'NBA, allà hi jugarà Mario Hezonja, jugador del Madrid, ho farà als Cleveland Cavaliers.
3: L'actualitat esportiva a fons.
22: En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
4: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
22: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. Pito també ha guanyat el de millor pivot, Mateus el de millor a l'esquerra, Gauna millor a la dret, Antonio millor tanca i Didac el de millor porter.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Són 10:45 de la nit d'aquest dilluns 27 de juliol. Aquest bloc informatiu l'hem encapçalat parlant-vos de l'incendi del País Valencià, de la Vall d'Uixó. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a Castelló per estabilitzar-lo les pròximes hores. 6.000 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat un total de 8.500 hectàrees de moment. Mentrestant, Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats i ja han cremat, en aquest cas, 77.000 hectàrees. També estem destacant que l'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació està controlada. El foc s'ha declarat entre les estacions del Clot i les Glòries i ha obligat a tallar el servei de línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació i angoixa 115 passatgers. No se sap quan es podrà recuperar el servei de metro. I pel que fa al Parlament, també hem passat pel Parlament per escoltar la consellera Esther Niubó, que insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal, la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres educatius. L'oposició li demana que dimiteixi. I a partir d'ara i fins a les 11 també passarem per la Vall d'Aran perquè s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i també la progressió de l'espècie. L'altra parada serà el Segrià. Arraimat ha començat la verema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Us ho explicarem. Què destacarem de la pàgina esportiva?
1: Que el Barça ja és a Anglaterra i ha entrenat aquesta tarda amb les novetats de Fermín Araujo i Bernal i la renovació de Christian Stuani, el davanter, jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: I pel que fa al temps, demà serà el típic de juliol, com avui, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada i també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent. Ens hi posem i comencem pel País Valencià, parlant d'aquest incendi forestal que dissabte va començar a la Vall d'Uixó i ja ha calcinat 8.500 hectàrees amb un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil està investigant l'origen del foc. No es descarta res, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. A la Vall d'Uixó hi tenim desplaçada la Colla Ballester amb el suport tècnic de Xavier Espel, que ho està seguint.
2: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
3: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
2: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí, a la Vall d'Uixó, i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
4: Si tot pareix que no siguen causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
2: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Mentrestant, els incendis de Madrid i d'Àvila continuen també fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid com fins ara. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres serà el dia que el ministre d'Interior, el Ministeri d'Interior, es reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada justament pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
5: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
5: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
6: Hay que reconocer que vamos despacio, porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
5: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis, uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
7: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
8: Ya comenzó el humo a llegar y, consiguientemente, nosotros también tuvimos que ser evacuados.
9: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
5: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
0: A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar el termòmetre als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un altre incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Un foc que ha afectat 8 hectàrees, però que els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures es mantindran durant uns dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt, i per aquest motiu també restringirà l'accés a 3 espais naturals, el Montmell Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els espais naturals de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llavaria i Pradell, i les serres de Cardó-el-Boix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà 86 municipis.
10: 3CAT Info.
0: Us parlem ara de l'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona, que s'ha produït aquesta tarda entre l'estació del Clot i les Glòries i que ha obligat a tallar el servei de línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi que estava dins del túnel. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
11: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones. Aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Això ha passat abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel ha cremat quan ha entrat en contacte amb la cataralla. Conseller delegat de TMBs, Xavier Flores.
12: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha arribat a activar el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot, a la línia 2. S'espera que la xarxa de metro funcioni amb normalitat aquest dimarts a primera hora. Parlem ara d'educació, perquè la consellera Esther Niubó ha admès que els protocols per controlar i validar les proves PISA no són del tot clars. Insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer aquests exàmens de PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
13: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats, unes explicacions que no han convençut, però als partits de l'oposició. Escoltem Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns, que li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.
14: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
15: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
16: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
17: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. I ara una informació que acabem de saber. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont en ser amnistiada. Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa per un delicte de desobediència durant el referèndum de l'1 d'octubre. Doncs bé, des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret ha emès un comunicat on expressen satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades al procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els exiliats puguin tornar a Catalunya. Dit això, que és una informació que ens acaba d'arribar, ara volem passar per la Vall d'Aran abans d'anar a l'àrea de servei perquè s'han documentat la presència, com us avançàvem, de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet que és inèdit al Pirineu i que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
18: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
19: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
18: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Arraimat al Segrià, Segrià ha començat la barema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
20: En 109 anys d'història no s'havia baremat mai tan aviat a raïmar, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
21: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
20: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vinegre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
22: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
20: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
0: 3:15 de la nit.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
23: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat. Els pocs núvols que han aparegut aquesta tarda cap al Pirineu Oriental o també cap a l'interior de les comarques de Girona s'han fos per donar pas a una nit i matinada totalment serena. Així també es llevarà aquest dimarts, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada a primera i a darrera hora del dia. També apareixeran alguns núvols de tarda cap al Pirineu Oriental, però en definitiva no s'espera precipitació. El que sí que esperem és que les temperatures aquest dimarts pugin una miqueta més, faci una miqueta més de calor dintre del rang normal de mitjà o de finals del mes de juliol de plena canícula. Màximes de 34-36 graus a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, també a punts del prelitoral, i les més altes cap a ponent a l'entorn dels 37 graus. La calor intensa, la calor de nou extrema a partir de dimecres, amb màximes que rondaran la xifra dels 40 graus de dimecres a dissabte, sobretot a punts del Pla de Lleida i temperatures molt desbocades també les que s'esperen dijous, divendres i dissabte a les comarques de Girona, també a l'entorn dels 39 o 40 graus.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Són 3:15 d'11 de la nit. Palma és la capital del cinema. Aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, que organitza Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de 3CAT, que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany.
24: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
25: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
26: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
24: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.

0: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Merquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies, en parla Gisela Saís, comissària de Mercè Música.
1: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
0: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindrà també un espai destacat.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
4: Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
5: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
6: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
5: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
7: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
5: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
8: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, el que eliminaria problemes de competència deslleial.
5: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
8: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenim que tenir identificat els managers i també els members i la comptabilitat.
5: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
3: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
0: I abans dels esports, encara dir-vos que el Murdoch, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català s'acaba de publicar i també és top vendes. L'èxit està en el fet que és un llibre addictiu. A cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. A més, ajuda a desconnectar mentalment, és el que explica Glòria Gasca, editora de la columna que el publica en català.
9: El mòbil, les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
0: En català s'ha publicat un Murdoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. L'autor és el canadenc Manuel Garant, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times. A nivell internacional, el Murdoku es ven en una trentena de països.
2: Esports.
0: Fins al punt de les 11, Francesc Ripoll, bona nit.
10: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament, amb tres novetats, Fermín, Araujo i Bernal, que han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo està complint amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Everton, ai, contra l'Europa, per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dos jugadors del primer equip, que sé que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, pendent d'enllestir la seva sessió a l'Ajax. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham, de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston North End, també de la segona anglesa, encara en clau Barça, segons s'ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: I demà serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
10: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. Més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
12: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
10: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona i a porta tancada. I encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties del peroné de la cama esquerra.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
10: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació. Tosin Ebuamu, un pivot que substituirà Toko Shangelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En handbol, el Granollers ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip vallesà que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa del 1976. I en futbol, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic, als 46 anys i considerat un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana arbitrés la final del Mundial. Vincic exercia com a àrbitre a l'elit des de l'any 2010.
2: L'actualitat esportiva a fons.

0: Dilluns 27 de juliol del 2026. S'imaginaven aquesta temperatura magnífica durant tot l'estiu? No tindrem aquesta fortuna, més aviat al contrari. Benvinguts a la darrera setmana d'aquest juliol xafogós, calorós i sec, d'un estiu calorós, xafogós i sec, molt representatiu d'aquest canvi climàtic que viu el món o bona part d'ell. Abans no arribi l'agost, el proper dissabte, l'hostaleria celebrarà Santa Marta amb l'ull posat en el projecte de llei de prohibició de fumar a les terrasses. L'Ajuntament viurà el ple ordinari del mes de juliol, el darrer de l'any abans de les vacances d'agost i el primer després de la crisi de govern que ha deixat les coses com les ha deixat. Dijous es presentarà la festa major d'aquest 2026, no ens n'adonarem i ja l'haurem passada, i divendres començarà el festival Jardins de Terra Mar amb Sílvia Pérez Cruz, dissabte arribarà Sergio Dalma i diumenge Joan Dausà. I per arrodonir la setmana, dissabte Festassa al Mambo, organitzada per les Colles de Foc, i diumenge les Vinyets de Sitges estan cridades al santuari per celebrar que el seu és un nom de Sitges. Hauran passat 15 anys des de la primera edició d'en Dic Vinyet, un nom de Sitges, el 2011 al Saló de Plens. O sigui que imagina com passa el temps, eh? No està gens malament, doncs, per tancar el juliol. En uns moments ho repassem tot i els proposem posar-nos al dia.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

divendres, dos ensurts. Al migdia, un petit foc a la zona jardinada entre els blocs de l'avinguda Josep de Miró i Argenter, que ràpidament apagaren els bombers. Tot plegat va començar amb uns baixos. I a quarts de dues, i aquesta és també una d'aquelles incògnites que caldrà saber potser en algun moment o altre, es diu o no, però al pàrquing de Can Robert, l'incendi d'un cotxe va acabar cremant el del costat, i el del costat, el del costat, i el del costat, el del costat. Al final, 7 cotxes afectats. 7 cotxes afectats. Eren quarts de dues al pàrquing de Can Robert i va començar aquest incendi en un vehicle i un foc intens. És a dir, les imatges que ens van proporcionar els veïns, així ho testimoniaven. Al final, bombers que varen intervenir, els bombers que venien precisament d'aquesta zona dels Molins, corrents i de pressa al parc de Can Robert, i al final, com els dèiem, 7 vehicles afectats per aquest incendi al pàrquing de Can Robert. No sabem, però, perquè almenys no s'ha dit, les causes que varen originar aquest foc. Dilluns 27 de juliol, avui que s'ha fet clar a les 6 i 11 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 43, el sol es pondrà a gairebé 9:45 de la nit, a les 9 i 14 minuts, i es farà fosc a les 9 i 46. El dia s'escurçarà 1 minut i 53 segons, tindrem 14 hores i 31 minuts de llum solar i 9 hores i 28 minuts de foscor. Avui que saludarem a tres vinyets, a la segona hora de programa, la Vinyet Ferrer, la Vinyet Casoliver i la Vinyet Montaner, membres de la comissió de, em dic Vinyet, un nom de Sitges, aquest diumenge dia 2, a 6:45 de la tarda al Santuari del Vinyet. Estan convidades totes les vinyets sitgetanes que vulguin participar d'aquesta celebració. Com els dèiem, han passat 15 anys des d'aquell agost del 2011, aquella iniciativa que va tenir el govern de la primera legislatura de Miquel Forns. Va haver uns anys amb el canvi de legislatura en el govern d'Aurora Carbonell, que no es va celebrar, l'Ajuntament, diguem-ne, no està al darrere de l'organització, i al final han estat les pròpies vinyets les que s'han espavilat per si soles i organitzen la festa. Per tant, avui saludarem a membres de la comissió d'En Dic Vinyet, un nom de Sitges, després amb en Pitu Valera, el resum de la 41a edició de la nit de l'esport, una hora i mitja de cerimònia, s'entregaven 91 guardons i la vetllada també va retre homenatge a l'expresident del Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, Rafael Alcázar Alquézar, i va reconèixer la trajectòria esportiva de tres persones vinculades a l'esport local, en Fèlix Cusiner, la Lolita Rubio i, a títol pòstum, en Josep Vilalta. Doncs escoltarem també els parlaments de la 41a nit de l'esport i, ja que aquest divendres comença al festival Jardins de Terramar, la conversa que mantenia fa unes setmanes la Carola Fernández amb en Joan Ramon Rodríguez, el codirector del festival Jardins de Terramar. Aquesta és la darrera edició d'aquesta licitació i també, si res no canvia, la darrera edició en els Jardins de Terramar, perquè saben vostès que la propietat del terreny on hi ha l'escenari del festival hi té intenció i ja té, diguem-ne, legalment parlant i administrativament parlant, tot a punt per poder-ho fer, de construir-hi un hotel. Per tant, l'escenari no es podrà situar en el futur allà on està ara. Bé, en qualsevol cas, comença el festival aquest divendres i a la conversa amb en Joan Ramon Rodríguez apunta a tots aquells protagonistes i protagonistes sitgetans també que participaran en l'edició d'enguany. Vinga, anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana. Apuntem algunes de les qüestions fonamentals. La resta ja les anirem afegint. Aquesta setmana de ple municipal, aquest dimecres dia 29, es tanca el curs. Aquest dimecres dia 29, ple municipal. En Pitu ens deia, com ens nota que és final de legislatura, perquè la nit de l'esport hi havia els regidors d'Esquerra, David Martínez i José Antonio Gilabert. I prou.

que en els baixos del patronat la intenció és que s'hi pugui establir una llibreria amb condicions avantatjoses. 700 euros al mes de lloguer, aproximadament. Per tant, hi ha una licitació oberta, s'hi han de presentar ofertes, sembla que hi ha llibreries interessades i sembla que hi ha també emprenedors interessats, a veure com es desenvolupa tot això, però evidentment la licitació s'ha d'aprovar. També s'aprovarà inicialment el reglament de les llars d'infants. Hi ha dues mocions de Vox, una d'elles la de la reprovació de l'alcaldessa. Us ho vàrem explicar l'altre dia, ho recordarem també demà o passat demà. Pensin que no es donen les circumstàncies ni per una qüestió de confiança, que de ser-hi l'hauria de propiciar la pròpia alcaldessa, però no es donen les condicions que estableix el reglament orgànic municipal perquè es pugui posar en marxa una qüestió de confiança, i la moció de censura, bé, estaríem amb el debat de tota aquesta legislatura. Per haver-hi una moció de censura hi ha d'haver 11 regidors que votin a favor d'un candidat o una candidata. I de moment no ens sembla ni que n'hi hagi 11 ni que hi hagi candidat o candidata. Bé, doncs, així està l'assumpte. Ple municipal aquest dimecres, que és Santa Marta, patrona de l'hostaleria. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, cantava la cançó popular. Bé, doncs aquesta Santa Marta, a la qual el gremi d'hostaleria ho celebrarà amb un esmorzar a l'Hotel Calípolis, a 2:15 aquest dimecres, amb els reconeixements, l'esmorzar tradicional, i òbviament en el rerefons aquest assumpte del projecte de llei de la prohibició de fumar a les terrasses i també de la possibilitat d'augmentar fins al 21% l'IVA al turisme. Bé, doncs, en aquest rerefons, en aquest context, també hi ha algunes notícies, sobretot Mallorca és protagonista en els diaris per aquestes manifestacions, perquè l'illa no pot més, ja no pot engolir més turistes dels que venen, i hi ha un rebuig molt intens, aquesta sobrepressió del turisme, que no és el cas que ens ocupa, però un d'aquells temes que envolten sempre el món del turisme. Això serà dimecres, per tant, dimecres ple municipal, dimecres Santa Marta. Dijous, atenció, dijous dia 30, a 8:45 del vespre, la presentació de la Festa Major de Sitges a la Torreta, com l'any passat, Presentació de la Festa Major de Sitges aquest dijous a partir de 8:45 del vespre. Divendres dia 31, el Festival Jardins de Terramar, que s'estrenarà amb Sílvia Pérez Cruz. El divendres, Sílvia Pérez Cruz, el dissabte, Sergio Dalma, i el diumenge, Joan Dausà. Aquests són els tres primers artistes del primer cap de setmana del Festival Jardins de Terramar. I ho recordem també que, esclar, ja comença a bullir la Festa Major, i entre aquestes prèvies de Festa Major, el concert, l'Alegria de Festa Major, amb la gent de l'Alegria de Sitges, el Retiro, per cert, que el Retiro. El Retiro ha arribat l'aire condicionat, la maquinària, volem dir, Els jardins, una baluerna de maquinària, perquè, és clar, per refrigerar el Saló Teatre. Bé, ja mirarem de parlar-ne amb en Francho Núñez, perquè ens semblava que això trigaria una miqueta més, però allà hi ha, com a mínim, disposada la maquinària als jardins del Retiro. Bé, allò que anava. El dissabte hi haurà festassa a la discoteca Mambo. Les colles de foc, les tres colles de Diables, l'Àliga i el Drac organitzen l'Encesa. Una festa, preu de l'entrada 5 euros, i el benefici de l'entrada anirà íntegrament a les colles de foc. I, òbviament, són beneficis per les colles de foc, més foc. A la 1 de la matinada d'aquest dissabte, de la 1 de la matinada a les 6 del matí de diumenge, l'Encesa, a la discoteca Mambo, organitzada per les colles de foc. Hi ha més coses, i com els dèiem, avui parlarem d'aquest Em Dic Vinyet, un nom de Sitges, el diumenge 2 d'agost, a partir de 6:15 de la tarda. Hi ha concerts, hi ha activitats musicals, hi ha cinema a l'aire lliure, es continua celebrant al Prado l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges fins al dia 30, o sigui que hi ha moltes més activitats de les que els hem comentat, però l'oportunitat de comentar-les en detall ja l'anirem tenint al llarg de la setmana. Un repàs a algunes de les notícies

0: De les darreres hores, entre elles, la instal·lació de tres planxes de suport de rescat al mar. Perquè tots vostès ens entenguin, per explicar-ho així més o menys fàcilment, segur que més d'una pel·lícula i segur que més d'una informació televisiva han vist els socorristes de les platges amb una planxa vermella, una mena de planxa de surf, semblant una planxa de surf. Bé, doncs, l'Ajuntament de Sitges ha instal·lat tres planxes de suport o rescat de mar a les platges de la Fregata, Sant Sebastià i Garraf. Per què en aquestes tres platges? Diuen els bombers que aquestes tres platges acostumen a estar també força concorregudes a la nit, en hores en què el servei dels socorristes no és actiu. Com funciona això? Si algú es troba en la situació de veure que una persona s'està ofegant o està tenint problemes al mar, primera, trucar al 112. Primera. Segona, agafar aquesta planxa i aleshores amb coneixement, òbviament, eh? Perquè això només ho pot fer gent que més o menys tingui aquella capacitat de nedar al mar sense massa preocupacions. Aquesta planxa té un sistema de geolocalització. Per tant, es tracta d'arribar a la persona que està tenint un problema, oferir-li la planxa i, com a mínim, òbviament, aquesta persona que tingui la possibilitat d'agafar-se a un element que li permeti, com a mínim, surar. I els cossos de seguretat, els cossos d'emergència, a través d'aquesta geolocalització, s'activen immediatament i van a rescatar aquesta persona. El divendres es va presentar aquest sistema de seguretat a les platges, el veuran que hi ha on estan instal·lades aquestes planxes, un rètol que indica el procedir, primer el 112, després agafar la planxa i, òbviament, anar a socórrer a la persona que pugui tenir problemes. El cap dels bombers voluntaris de Sitges, Jordi Rius, acompanyat de Ramsés Martí, especialista en socorrisme i seguretat aquàtica, i de la regidora d'Espais Naturals, Cristina Guiu, van explicar el procediment, la... El so no s'escolta massa bé perquè feia força vent a les platges, però en qualsevol cas ens sembla que qui més ho va explicar va ser en Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges. Escoltaran Jordi Rius i, amb un afegit, part d'aquestes planxes de seguretat, una moto aquàtica. Gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i també de les canteres, els bombers de Sitges tenen també una moto aquàtica que en determinades situacions, diu Jordi Rius, és el millor element per garantir el rescat d'una persona que estigui, doncs, passant-ho malament, sobretot a zones en les quals la típica llanxa de salvament ho tingui més difícil, com a prop dels espigons. La moto aquàtica, vostès diuen, la moto aquàtica com s'ho fa? Entre els avantatges de la moto aquàtica, per exemple, està que no té hèlix externa. Per tant, amb una moto aquàtica, en principi, tu no tens un element tan preocupant com és una hèlix que pugui fer mal a algú. O amb la moto aquàtica, tu et pots acostar molt més a un espigó que no pas amb una canoa de rescat dels bombers. Per tant, per un costat, en Jordi Rius parla d'aquest dispositiu, d'aquestes planxes de suport de rescat al mar i de la moto aquàtica dels bombers de Sitges.
1: De fet, això va ser una iniciativa que vam treure a nivell de bombers. Aquí dintre el parc de bombers de Sitges tenim molta inquietud amb el tema del salvament de platges, seguretat de platges i a més. Vam començar ja fa prop de 4-5 anys, comencem amb dos simples dispositius de flotants de salvament i mica en mica vam anar evolucionant fins a tenir el que tenim ara i a més després altres iniciatives com el que tenim de la planxa aquesta de 24 hores, 365 dies a l'any a l'ús de qualsevol persona que tingui les ganes o tingui la vida.
2: Una iniciativa més enllà del servei que vosaltres oferiu, de que qualsevol persona no pugui utilitzar-lo.
1: O sigui, de fet, l'emergència està tots els dies de la vida, no? O sigui, llavors, bombers no pot donar, o bombers, o proactiva, o els serveis de rescat de platja no estem 365. Bueno, bombers, en el cas de bombers sí que estem 365 dies, però no estem immediatament. Un rescat aquàtic, l'èxit d'un rescat aquàtic és qüestió de minuts. Llavors, qualsevol persona que tingui una mica de coneixement amb aquest element de flotant és molt més fàcil de poder accedir-hi i poder extreure la persona, però si més no, deixar-la en flotabilitat. Llavors, ja arribaran els cossos d'emergència pertinents per poder fer l'extracció o fer les maniobres que facin falta. Però ja tenim un element a l'abast de tothom per poder fer aquest tipus de tasca amb seguretat. Bàsicament, el que estem buscant és la seguretat d'una persona que entri sense cap mena de l'element flotant, amb la qual té un perill d'ofegament, i tenint aquesta platja de surf, garanteix, o almenys, si més no, una oportunitat pel mateix rescatador o per la víctima que està traient.
2: S'han triat aquestes tres platges, tenint en compte, suposo, sobretot l'afluència de gent.
1: Sí, bàsicament, les tres platges que s'han agafat, que són aquí la Ribera, la de Sant Sebastià i Garraf, aquestes dues platges de Sitges han sigut per l'afluència de gent nocturna, bàsicament. Són dues platges que són molt concorregudes de manera diurna, però estan molt a prop de la zona d'oci de nit. Llavors, oci de nit i platja i aigua, conjunt, és un perill potencial. Llavors, com que no hi ha servei de platges a la nit i és un lloc on sí que hi ha un potencial gran de possibles ofegats per negligències, que entrin ebris o perquè justament a la nit hi ha corrents que no podem detectar, tenim un element aquí que podem utilitzar en el cas d'emergència. En el cas de la platja de Garraf, hem decidit aquella platja per isocrona. És la platja que està molt més allunyada de les zones de bombers, o de, doncs, si bàsicament de bombers, que són els que tenim el servei de nit. Hi ha Vilanova, que està una mica lluny, Sitges també ens enganxa una mica lluny, i Gavà igual, no? Llavors, per isocrona és la, diguem que és la distància més llunyana. Fins que arribem als serveis d'emergència, mínim són uns 10 minuts. Aquests 10 minuts són crucials per poder treure en vida una persona.
3: Espera, última pregunta. Explica'ns una miqueta això de que teniu el mercat, teniu la primera moto aquàtica, que sobre
1: el... Sí, això és un projecte. Com hem dit abans, Bombers de Sitges sempre ha estat mirant, ha tingut la visió al mar. No? Tot va començar post-pandèmia, que el que són els temes de serveis aquàtics, o en el medi natural, sigui muntanya, sigui mar, ha tingut un pic exponencial. Veient la problemàtica que teníem, que nosaltres, per exemple, no teníem ni un trist flotador per poder-nos entrar, conjuntament amb l'Ajuntament de Sitges, que mitjançant col·laboracions econòmiques amb la subvenció que es donen anualment i demés, vam fer aquesta inversió per intentar reforçar els mitjans de seguretat pel propi bomber i per poder actuar a dintre. Vam començar amb elements flotants com els floppies, camilla flotant i el que és la paddle surf, que va ser tota una innovació, i l'aportació d'aquest vehicle. És un vehicle especial que ens permet portar una persona de platja o de muntanya fins on tenim l'ambulància, si el lloc és de difícil accés, i és on tenim tot el material aquàtic i de rescat de muntanya. La segona part del projecte era l'acompanyament d'una moto d'aigua. Conjuntament, un altre cop, amb la Comissió d'Ajuntament i de les canteres d'aquí a Sitges, es va aconseguir que ens fes una donació d'una moto íntegra preparada pel tema de rescat aquàtic. Hem estat treballant molts anys per poder-ho posar en funcionament i finalment hem aconseguit que aquesta moto ja estigui en bus i ja estigui reconeguda. La tenim aquí al Port d'Aigua Dolç, conjuntament també amb una col·laboració de Yamaha, que és la que ens va oferir la venda d'aquesta moto i és la que ens ofereix el pupilatge durant tot l'any, i el port d'Aigua Dolç, que ens ofereix un recinte per poder tenir el material de primera intervenció per quan puguem arribar, o sigui que ens tinguem un avís podent abastir i sortir. I aquesta era el conjunt de tot el projecte del que és rescat de platges o preocupació del que és el medi natural. És el primer pas, això es farà extens segurament a nivell de tota Catalunya, perquè hi ha unes 12 motos licitades en tota la Generalitat que en breu suposo que faran la licitació, i per un lloc s'ha de començar. I en aquest cas hem sigut nosaltres que hem tirat la primera pedra, i de moment
3: sembla que s'ha vist que va bé, no? O sigui, l'actuació amb les motos...
1: Les motos és una cosa que... O sigui, no és res, algo que inventem nosaltres. País Basc fa molts anys que treballen amb motos, València fa molts anys que treballen amb motos, inclús Madrid, que és una ciutat anterior, treballen amb motos, el que són aigües de pantans i demés, i s'ha anat, o sigui, durant el pas del temps s'ha vist que és l'element primordial i necessari per fer aquest tipus de rescats. Per què? Perquè és molt àgil, és una màquina que és molt àgil, molta potència, que en cas de volcà de la mateixa embarcació, el mateix patró la pot redirigir, posar-la, o sigui, drissar-la un altre cop i sortir endavant. En el cas d'una embarcació semirrígida, tenim els hàndicaps de que si nosaltres volquem l'embarcació, poder-la girar és pràcticament impossible. Llavors, aquest avantatge ens permet poder treballar el que són tocant a les roques i a les trencants de les onades, que amb una embarcació semirrígida no ens permetria. A més, com a avantatge que també té la moto, és que el no tenir hèlix no hi ha un perill de poder estar lesionats per les hèlices, ni tallant-se, ni fent-se mal, i a més ens permet parar la moto en cas de necessitat a la mateixa sorra, amb la qual la podíem tornar a treure sense tenir cap mena de desperfecte, i a més és el mateix sistema que fan servir a Nazaret, a les famoses onades gegants, que és la prova adient que és la màquina exacta o necessària per treballar amb el que són onades, grans onades o en situacions de mala mar, que és on realment nosaltres treballarem.
0: Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris. Aquesta és la diferència entre una Zodiac i una moto d'aigua. Si, com dirien les àvies, si la moto d'aigua es trabuca, la pròpia persona la pot, de nou, col·locar en posició vertical. Si una Zodiac es trabuca, això ja és molt més complicat. La moto no té hèlix, no té motor fora borda, funciona d'una altra manera l'impuls i permet també acostar-se a llocs més complexos per poder rescatar totes aquelles persones amb dificultats. El més important, però, aquestes tres planxes de suport al rescat de mar. Sempre abans trucar al 112 i després agafar la planxa. Per tant, a les platges, com els dèiem, de la Fregata, Sant Sebastià i Garraf, ja hi ha aquestes tres planxes, especialment, com deia Jordi Rius, encara que no ho sembli, platges concorregudes a la nit, no només de dia, sinó també de nit. La Regidoria de Salut Pública està elaborant el primer pla de salut mental del municipi per definir les polítiques municipals dels propers anys. Al setembre s'obrirà un procés de participació ciutadana per conèixer l'opinió de la població sobre els aspectes que incideixen en el benestar emocional. Aquest pla ha de servir per conèixer l'estat de la salut mental i el benestar emocional de la població, identificar els recursos existents i definir les línies d'actuació que orientaran les polítiques municipals en aquest àmbit durant els propers anys. El procés es troba en aquests moments en una etapa inicial d'investigació per elaborar una anàlisi acurat de la situació. S'estan duent a terme entrevistes a professionals municipals, agents vinculats a d'altres administracions i sectors relacionats amb el benestar de les persones. L'Ajuntament, per tant, impulsa l'elaboració d'aquest primer pla de salut mental al municipi el mes de setembre, com els dèiem, hi haurà en aquest sentit aquest procés de participació ciutadana. 9:26.

Temps per recordar què va passar tal dia com avui. Comencem, però, tal dia com ahir. Ahir va fer anys. Com passa el temps? Perquè fa 4 dies recordàvem el 300 aniversari de la benedicció de la parròquia i ja fa 4 anys que celebràvem aquest 300 aniversari. 25 de juliol del 1772, benedicció de la parròquia. Ahir també va fer anys, tal dia com avui, com ahir, perdó, del 1948, que tenia lloc al Prado el primer campionat, el primer torneig nacional d'escacs. Aleshores, tal dia com avui, 27 de juliol, moria a Barcelona l'hisendat Bernadí Llopis i Pujol, el propietari de la Casa Llopis i autor de la Relació Històrica de la Villa de Sitges. Qui sap si a la tardor tindrem notícies de la Casa Llopis? Potser que ens apunten. Notícies, eh? Entrari, o que es diu entrari, notícies. Diem només. Però com que estem pendents de notícies de tantes coses... Tal dia com avui del 1926, l'Ajuntament presidit per Pau Barraveig acordava batejar amb el nom de Pins Vents el sector de terres limitades pel camí de la Fita, el torrent de les Oliveres i el camí de l'Hospital. I també tal dia com avui de l'any 1961. Avui fa 65 anys que, a proposta d'un grup d'antics alumnes, l'Ajuntament presidit per Josep Ferret i de Querol resolia donar el nom del mestre Magí Casanovas a un carrer de la vila. Tal dia com avui del 1961.

I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen... Tornem a... Sí, esclar, les efemèrides ja és això, eh? El pas del temps. Bé, doncs avui fa 30 anys, 30, que un grup de joves, noies, eren noies aleshores, perquè eren molt joves totes elles, a través de dos mànagers, els germans Chris i Bob Herbert, van treure al mercat un disc que es convertiria en un èxit total, no només a la Gran Bretanya, on s'hi va estar 7 setmanes, en el número 1, gairebé 2 mesos, sinó arreu d'Europa i arreu del món. Elles eren les Spice Girls. Anys han passat, 30 d'aquest wannabe que va ser coreografiat per totes i per tothom a totes les festes. Gary Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton i Victoria Beckham, que de totes elles és qui ha tingut un recorregut més, diguem-ne, més estel·lar a la premsa del cor.

Un dels grans temes, sens dubte, dels anys 90, aquest wannabe de les Spice Girls. Tal dia com avui de l'any 1867 que naixia, a Lleida, Enric Granados. Un home que va haver de lluitar molt també perquè es va sentir sempre atret per la cultura andalusa, per la tradició andalusa d'Enric Granados. Són les seves goiesques, les seves danses andaluses i una reflexió que ja en el seu moment, estem parlant del segle XIX, era molt present. Granados que deia: a mi em sembla que l'art no té res a veure amb la política. Potser és perquè jo no l'entenc ni m'importa. Això m'ha causat alguns disgustos, arribant a rebre menyspreus i anònims en què se m'acusa d'escriure danses andaluses, com si això fos un pecat, deia Enric Granados, nascut a Lleida tal dia com avui del 1867. Tal dia com avui de l'any 1794, era arrestat el líder de la Revolució Francesa, Robespierre. Fou guillotinat l'endemà amb 21 seguidors més a la plaça de la Revolució. S'han de fer la idea, Perquè costa fer-se la idea, 22 persones guillotinades en una mateixa plaça, 1794. Tal dia com avui, Frederick Banting i Charles Best aïllaven l'insulina, l'hormona fonamental per la prevenció i la gestió de la diabetis. Tal dia com avui de l'any 1940, celebrem el debut de Bugs Bunny, un dels grans personatges d'animació de tota la història. Tal dia com avui de l'any 1990, Citroën deixava de produir el Dos Cavalls, o Citroën Dos Cavalls, a Portugal. Se'n varen fer, des del 1948, 5.114.969 cotxes entre turismes i furgonetes. Era aquell famós vehicle de postguerra que havia de servir, o almenys així els detalls de l'informe d'enginyeria ho deien, per portar persones d'un lloc a l'altre, encara que les carreteres fossin molt dolentes, i en el maleter un cistell d'ous que no s'havia de trencar. I d'aquí aquesta suspensió tan meravellosa dels Dos Cavalls, que servia per passar per tot arreu. Però que ho saben els repartidors del seu moment, i tots aquells que van tenir un Dos Cavalls i que encara ho tenen, i que passen per les corbes amb aquella sensació que el cotxe se'n va, i no se'n va, no se'n va, encara que vagi més tombat que una barca en temporal. 1990, Citroën deixava de produir el Dos Cavalls. Tal dia com avui de l'any 1953, l'armistici de la Guerra de Corea. Tal dia com avui del 1976, s'enterrava a Poblet el sobirà de la Corona d'Aragó, Jaume I, el Conqueridor. El senyor de Montpeller, comte de Barcelona, rei de València, rei d'Aragó, rei de Mallorca, comte d'Urgell, 3 matrimonis, 8 amants i 15 fills, Jaume I, enterrat a Poblet tal dia com avui del 1276.

Vinga, i tanquem les nostres efemèrides amb una cançó que tal dia com avui de l'any 1974 es convertia en un èxit total, sobretot en el mercat nord-americà, amb un home d'una veu entre la melanconia, sí, una veu molt, molt melancònica. Ell va morir en un accident d'avió el 1997, en un accident d'avioneta, i aquesta cançó, que fou un dels seus grans èxits, fou escrita en un telecadira, en el trajecte d'un telecadira. A John Denver li va sortir la cançó Danny.

Sí que és veritat que ara té un punt de carrer cloneria, eh? Estem al 1974. Annie era la seva primera esposa. Annie Martel, amb qui va viure entre el 1967 i el 1982. I com els deien, John Denver, que va viure bona part de la seva vida a Aspen, a la població que dona nom a aquesta estació d'esquí a l'estat de Colorado, va escriure la cançó d'Annie en un telecadira, allò, un moment de veritable inspiració.

Ara seria una cançó de bengales o de llanterna de mòbil o d'encenedor encès, el ritme de la música. La cançó d'Annie, John Denver, un dels grans cantautors dels 60s, 70s, nascut el 31 de desembre del 1943. Tenia 30 anys quan va enregistrar aquest èxit, la seva cançó d'Annie. Amb John Denver tanquem les nostres efemèrides d'avui.

Bé, qui eren a la cançó de l'estiu, eh? Que té un vessant històric. Un vessant històric, vostès ja, un vessant històric, sí, sí, sí, sí. Los Siete Niños. Qui eren Los Siete Niños? Los Siete Niños eren una colla de bandolers sevillans de la província de Sevilla que s'enfrontaren a les tropes napoleòniques. Estem, per tant, a l'època de guerra, de la mateixa manera que les tropes napoleòniques arribaren a Montserrat i el timbaler del Bruc les va foragitar, doncs bé, en el cas de Sevilla, les tropes napoleòniques s'enfrontaren a aquesta quadrilla de bandolers que eren Los Siete Niños. Als anys 40, per Concha Piquer, per la gran Concha Piquer, Quintero, León i Quiroga, tres dels grans compositors de copla, varen composar-li les coples de Los Siete Niños. Molt bé. 1940, Concha Piquer, les coples de Los Siete Niños. 30 anys més tard, el 1970, Adolfo Weizmann, músic argentí, afincat a Espanya, l'autor de la conegudíssima sintonia del concurs televisiu 1, 2, 3, va agafar aquestes coples de Los Siete Niños i les va actualitzar. Les va actualitzar per proposar-li a la seva dona, que era Encarnita Polo, que cantés una cançó al ritme del que en el seu moment es va dir flamenco pop. Estem al 1970, han passat 56 anys, i la cançó més clàssica del flamenco pop, després que Encarnita Polo l'any 69 tingués un èxit enorme amb Pepa Bandera, va ser Paco, Paco, Paco, que tenia com a subtítol Coplas de los Siete Niños, basada, com els dèiem, en aquesta cançó dels anys 40, basada a la vegada en aquests fets històrics de les batalles, de les guerres amb les tropes napoleòniques. Aquí on ho veuen, i pels relativament més joves, la cançó va tenir una nova vida fa uns 15 anys més o menys, arran d'un videoclip de Beyoncé, del videoclip de Single Ladies, perquè algú va agafar aquell videoclip i el va musicar amb la cançó d'Encarnita Polo, el Paco, Paco, Paco. I trobaran a YouTube, precisament, el videoclip de Beyoncé, aquest Single Ladies del Beyoncé, una cançó que es va fer també extraordinàriament popular amb la banda sonora del Paco, Paco, Paco. Aquesta cançó de l'estiu, que va ser una de les grans cançons de l'estiu del moment, és la que recordem avui. Encarnita Polo, Paco, Paco, Paco, 1970. Paco.

Los siete niños eran los Migueletes. He dit flamenco pop. Sí. Més aviat hauríem de dir sevillanes pop, perquè de flamenc, flamenc, estrictament flamenc, Paco, Paco, Paco en tenia poc. Enregistrat per la RCA, es va fer un tip de vendre discos en Carnita Polo. Carnita Polo, que malauradament ens va deixar fa pocs anys i va morir tristíssima en una residència d'avis de Dàvila, però amb una història entremig plena de mals moments en els seus anys finals. Però en el seu dia fou una de les grans de la música pop espanyola.

0: 9 i 41 minuts, i és veritat, s'enganxa com una mala cosa. La cançó no té res, és evident que no té res, però al final aquesta tornada queda al cap. Amb Encarnita Polo tanquem avui la nostra cançó de l'estiu. Avui que Sant Cugat, que Santa Juliana, que Santa Aureli, Santa Sempronianana, Sant Pantaleó, Santa Jocunda i també Sant Bertolt. El dissenyador Juan Avellaneda, que té un perfil Instagram que és per veure'l, perquè se n'aprèn molt si volen passar una bona estona, és un senyor que sap explicar perfectament bé doncs allò, els outfits o els estils dels famosos. 44 anys celebra Juan Avellaneda, l'actor Santi Rodríguez en fa 61, l'actriu Maya Rudolph en celebra 54, la model Winnie Harlow en fa 32 i l'actor Jonathan Rhys-Meyers, 49 anys, celebra avui. Avui que a 11:45 serà enterrada Manuela Gázquez. Hem recordat la Manuela perquè fa només 2 anys era una de les protagonistes del programa de la Festa Major de Sitges. Recordaran que el programa va tenir un apartat destinat a aquelles sitgetanes que per Festa Major doncs es passen moltes hores a la cuina fent algun menú especial pel dia de Sant Bartomeu. Bé, doncs, la Manuela feia uns canelons que encara avui recorda tota la família. I l'article del programa de Festa Major es titulava així: La canelonada de la Manuela. I no en quedava ni un, amb tots els records de les festes majors. A la Manuela, que no li agradava gens ni mica la pólvora, i precisament per no agradar-li la pólvora, a casa seva en va tenir molta. Manuela Gázquez Pérez, ha mort a l'edat de 88 anys, serà enterrada avui en una cerimònia a 11:45 a la parròquia. Manuela Gázquez ha mort als 88 anys, cerimònia funerària avui a 11:45 a la parròquia. 18-20 persones a casa seva, 5 canelons per cap, entre 90 i 100 canelons. Vinga, doncs que quedin sempre els bons records. Quin bon cap de setmana que hem passat de temperatura. S'ha acabat això ja, eh? En aquest estiu extraordinàriament calorós estem ja a 27 graus, 44% d'humitat, i la temperatura anirà pujant, i anirà pujant, i anirà pujant, i al cap de setmana tornarem a estar a dalt de tot. Aquest estiu que no ha deixat ni res, em sembla que ni una setmana sencera per poder respirar. I de pluja no en parlem, perquè sort que va ploure molt en el seu dia, i els embassaments estan plens. Però per la resta, van ploure, mig litre aquest cap de setmana. Molts llamps, imatges molt boniques de llamps, però ben poca pluja. 27 graus, per tant, temperatura agradable, però això durarà ben poc. Tornarem a viure calor, i ara alguns meteoròlegs o perfils a les xarxes dedicats a la meteorologia apunten que més o menys tot plegat ha de canviar una mica a partir del 10 d'agost. Ha de canviar des del punt de vista de la temperatura i ha de canviar des del punt de vista de la pluja. No, si el dia que plogui veuràs tu. Però de moment, continuem amb l'olla ben bullint. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Jornada marcada per un ambient suau, en cel serè, i que anirà amb temperatura a l'alça durant tota la jornada, que més es mantindrà aquesta pujada durant les jornades següents, especialment a partir del dimecres. La temperatura, com hem dit, anirà a l'alça, especialment en zones de l'interior i principalment al Pla de Lleida. Respecte a la nuvolositat, només esperem alguns núvols en el litoral sud i nord durant el matí, que s'aniran esveint, mentre que durant la tarda apareixerà alguna nuvolada de creixement a punts de muntanya. Per altra banda, els propers dies la temperatura anirà en augment, mentre que no esperem precipitació durant cap dels propers dies. Això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 9 i 48 minuts. Era... no ho sabré dir. Comencem bé. Coses que han passat aquest cap de setmana. Avui ha de parlar la consellera d'Educació, perquè hi ha hagut... Cada vegada que vostès escoltin això d'una errada tècnica, és com quan aquí podem dir hi ha hagut un problema tècnic. I el problema tècnic és eufemisme de tot. De tot, com jo que sé, com quan van al metge i han dit de què mort? D'una insuficiència cardíaca, si sap, perquè tothom acaba morint del cor, quan el cor es para. Doncs en aquest cas hi ha hagut un problema tècnic en això de les proves PISA. Quin era el problema? Bé, doncs que Catalunya no ha aplicat correctament els criteris que l'OSCE marca per establir allò, les proves PISA tal com són. I també, en aquest cas, el que ha fallat és que no s'ha justificat o no s'han posat en marxa els criteris perquè un alumne no se sotmeti a les proves. El govern va rebre una alerta de l'error. Espera, baixa aquest micro perquè vaig sentint ara i després... El govern va rebre una alerta de l'error al març i ho va comunicar ahir, 24 de juliol. És a dir, en el percentatge d'estudiants que s'ha considerat que ja sigui per capacitats físiques, cognitives i emocionals o de desconeixement de la llengua no havien de fer els exàmens PISA, en el cas, a Catalunya, aquest percentatge de nois exempts de fer les proves PISA ha de ser d'un 5% i a Catalunya ha estat d'un 23,2%. O sigui que, pel que sigui, hi ha hagut un munt de canalla que no ha fet les proves PISA i que l'hagués hagut de fer. Què ha passat aquí? Bé, la conseqüència de tot això és que no són ara homologables els resultats de Catalunya amb la resta de països que fan les proves PISA i, per tant, bé, diguem-ne que no es pot fer la comparació. A veure quina explicació es dona avui, però diguem-ne que es va excloure a molts nens, a molts nois i noies que havien de fer les proves PISA, doncs es va excloure. Una de les notícies d'avui, en aquest cap de setmana en què han cremat enormement i continuen cremant aquests focs al centre d'Espanya, a Àvila, als entorns de Madrid, cap de setmana de la velada de l'any, si vostès no saben què és això de la velada de l'any, és que no són d'aquest món. Hola, Carola.
1: Bon dia.
0: No són d'aquest món si no ho saben, perquè prop de 9 milions de dispositius es van connectar el dissabte a Sevilla per veure aquesta velada de l'any que, d'alguna manera, perquè tothom ens entengui, es tractava de combats de boxa entre influencers, youtubers coneguts, ells i elles. I 9 milions, més de 9 milions de persones connectades en aquest esdeveniment que organitza Ibai Llanos.
1: Sisena edició, era la sisena edició d'aquest acte que realitza la Cartuja a Sevilla, no perquè sí, no per un tema de subvenció, no per un tema
0: de Cartuja,
1: exacte, no per un tema de patrocini, sinó per un motiu molt, molt, molt clar que l'explica, i un moment que l'explica l'Ibai Llanos, i és que un estadi que permeti aquesta capacitat de gent, com podria ser, per exemple, també el Camp Nou, ara no podria ser perquè estan obres, però també podria ser el Bernabéu o Madrid, però que permeti allargar, diguem, l'actuació fins a altes hores de la matinada, com és el cas, només Espanya es veu que només ho permet la Cartuja de Sevilla, perquè el Bernabéu, amb els problemes que tenen amb el tema dels concerts, no ho permet. Sí, el Camp Nou ara mateix està en obres i ja veurem si es podria.
2: I la Cartuja crec que queda bastant apartat del que és el centre neuràlgic. El Bernabéu i el Camp Nou són dos estadis que continuen estant, no diria al centre, però estan allò enmig
1: doncs efectivament, i clar, la Cartuja ciutat, permet doncs, que s'allargui l'acte aquest o qualsevol altre fins a altes hores de la matinada, com és el cas de la velada.
0: Però altes hores,
1: De fet, l'acte en si crec que va acabar prop de les 3, la vela. Diguem els combats de boxa a quarts de 2.
0: Un èxit total.
1: Sí, sí.
2: Només són combats o hi ha actuacions musicals?
1: Sí,
2: o...
1: sí. Va actuar. El Juanes, que jo pensava, quan vaig veure el Juanes, vaig pensar, però si tots els que estan aquí no saben qui és.
0: No saben què és allò de la camisa negra.
1: Clar, però va cantar, la camisa negra, però dic el Juanes, els de 16,
0: una de
1: no
0: les,
1: si saben
0: una de les bandes més conegudes de la Setmana Santa de Sevilla, també interpretant allà un dels temes molt clàssics dels darrers anys de la Setmana Santa de Sevilla, o sigui que allà hi havia de
1: la
0: batguia, tot.
1: De tot.
0: Bé, un altre dels temes del cap de setmana, perquè els mitjans, diguem-ne, més clàssics no n'han parlat, però això ha tingut una audiència horrorosa. El senyor Sergio Martín, venedor de l'11 a Lleida, feia 3 anys que ven cupons, i ell mateix, davant dels micros, deia que li venien els clients, que nunca das un premio, que nunca das un premio. I ell deia, un dia daré el pelotazo. Efectivament, 71 milions d'euros de l'Eurojackpot que va vendre aquest senyor, que creu que el va vendre amb algun dels treballadors que van al bar del polígon, però evidentment no se sap.
2: Sí, perquè li va preguntar, va dir, creo que sé quién es.
0: 71.262.143 euros amb 10 cèntims.
1: Caram.
0: Això és més que el pressupost de l'Ajuntament, eh? Més, eh? Bé, doncs, Sergio Martín. Aleshores, una parella que ha passat unes fotos que s'han fet molt virals, de Marcos Llorente i Ferran Torres celebrant la victòria de la selecció espanyola a Eivissa. Celebrant la vida, celebrant l'amistat, celebrant l'apreci, l'estimació. Les fotos han tingut molt recorregut, però també, i aquí qui vulgui doncs fer una reflexió, l'ampolla de vi, o una de les ampolles, però l'ampolla de vi que van ensenyar, que es van prendre per brindar. Una ampolla de vi del Domaine de la Romané Conti, que és un dels vins... Bé, l'ampolla aquesta, segons els entesos, depèn de l'anyada, entre 15 i 25.000 euros.
2: Què dius?
0: És val l'ampolla, eh?
1: Marcos Llorente, que és un, més enllà de bon futbolista, que serà bon futbolista, amb això no hi entro, és d'aquests il·luminats, que el Cayo Solar i aquestes coses. I també aquest home es veu que no beu vins espanyols, només beu vi francès. Vés a saber, per alguna collonada d'aquestes que deu haver llegit a algun lloc, només veu vi francès.
0: Aleshores, torno a repetir, eh? Una ampolla de vi que val entre 15 i 25.000 euros, presa allò sobre el iot.
1: Com perquè se't caigui al mar.
0: És a dir, que els ortodoxos diran, no es donaven les millors condicions, deixa't estar de les millors condicions. Entre 15 i 25.000 euros. Sí, vostès ho estan pensant. Primer, mare de Déu, quin desvergonyiment.
2: Són gent que està en un altre nivell.
0: En un altre nivell.
2: I ja està.
0: I segon, també poden dir que nosaltres, home, de ser boda per força, aquest vi.
1: A mi que es prengui una ampolla de vi de 15.000 euros em sembla bé, igual que altres es compren bolsos de 15.000 euros. És a dir, tant me fa, no m'hi poso.
0: Sí, però
1: és a dir,
0: mira, Carola,
1: que faci això de que només vins francesos, això ja no m'agrada gens.
0: Carola, si la bossa la cuides et dura uns anys.
1: Però el vi el pots... No,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: el degustes,
2: sí.
1: No?
2: I si et senta malament...
0: Vinga, i dues coses més. Ja comencen a funcionar els trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Bé, aquest esvoranc, aquest sot que els veïns ja deien, que bé, allò que passa sempre. Total, per omplir aquest sot, primer, l'empresa que va contractar Adif va ficar 365 metres cúbics de formigó a la paret inferior del pou d'atac. El pou d'atac és el forat que es fa per introduir la maquinària per poder fer aquest túnel. Pensin que 365 metres quadrats, vostès s'han d'imaginar un cub que fa un metre per un metre per un metre cúbic. Doncs 365 metres cúbics de formigó. I després, un cop ja tenien aquest formigó col·locat a la paret inferior del pou d'atac, van ficar-hi 1.930 metres quadrats de morter, de ciment. Això és un disbarat de ciment, però un disbarat de ciment que després de les obres de la línia 9, en fi, que les empreses cimenteres no donaran l'abast. 1.930 metres cúbics de ciment per omplir aquest forat. Òbviament van haver de desviar les obres del Rec Comtal, han hagut de fer allà un disbarat. I tot aquest ciment que cobreix aquesta excavadora que va caure dins, bueno, tota aquella imatge. Vull dir que Déu-n'hi-do. I si poden, si no la van veure, la recuperen de Ràdio Televisió Espanyola, la darrera etapa del Tour de França. Perquè va ser una cosa tan bonica, no només per veure París des de l'aire, sinó perquè aquesta darrera etapa del Tour tenia, si ho volen dir d'aquesta manera, una mena de port de muntanya, que era pujar a Montmartre. I els ciclistes passen per aquells carrers estrets de Montmartre, aquests carrers plens de llambordes, amb una gentada que els envoltava sota el Sagrat Cor de París. Vull dir, és una etapa que, encara que no us agradi el ciclisme o no en siguin massa entusiastes, està penjada a l'app de Ràdio Televisió Espanyola, i l'esprint final d'aquesta etapa també és un esprint que val la pena veure. Un gran Tour de França en la seva etapa final, que va haver de ser retallada per mort també dels incendis, perquè França viu també incendis a prop de Bordeus, aquest foc enorme, aquí Madrid, Ávila, Toledo, en fi, que és un estiu d'aquests també per recordar en aquest assumpte.

0: Madrid, Ávila, Toledo, Castelló, la Vall d'Uixó, en el rerefons la possibilitat que algun d'aquests focs hagi estat intencionat i en la realitat aquest debat sobre la gestió dels boscos, del qual els especialistes ja en van parlant des de fa dies, i se n'ha parlat i se'n parlarà. Si no hi ha pagesos, plega veles, perquè això no hi haurà qui ho pugui contenir. Això és el que diuen els experts. Allò que els dèiem, per un costat, la gestió del bosc, hi ha massa forestal i, per tant, hi ha d'haver aquest mosaic propiciat per les terres de conreu com a eina bàsica, fonamental, troncal, estructural, perquè no ens puguin passar aquestes desgràcies. 136.000 persones desallotjades de casa seva i quan tornin es trobaran el que es trobin. Uh-huh. La casa sencera o no sencera, o a veure què es troben. Primers senyals de millora als focs de Madrid, Ávila i Toledo, però un cap de setmana en què s'han vist unes imatges horroroses, i a Castelló també s'han vist aquestes imatges horroroses, afegides a les de França, que també són horroroses. Bé, les imatges dels incendis.
1: El foc d'Ávila ja s'ha anomenat com el foc més gran de la història d'Espanya. És a dir, hi en tenim uns quants, però vull dir que és un foc molt, molt, molt potent. Sembla ser que estan continguts. La gran por que tenen i que han tingut fins ara és que no s'unissin el foc d'Ávila amb el foc de Madrid, perquè, clar, això podries, doncs, d'alguna manera ser fer que fos molt més perillós. Sembla que de moment ho tenen controlat, com deies, 77.000 hectàrees, 90.000 persones evacuades o confinades, i el factor de risc principal, el vent, que és el que d'alguna manera ha dificultat tots les feines d'extinció d'aquest foc, i del que avui també, doncs, en dependrà bona part com se'n desenvolupi, no?, a aquests incendis. I a banda d'òbviament tot aquest debat entorn a la gestió forestal, que ha omplert les tertúlies de tots els mitjans i que tots posen al centre, doncs, aquesta necessitat de recuperar, doncs, l'agricultura i la ramaderia com a elements claus de la gestió forestal i deixar una mica de banda totes aquestes lleis que durant tants anys han impedit tocar tant el verd, no?, que semblava que talar un arbre fos una cosa com terrible. També aquests incendis han destapat casos com el dels bombers de Madrid, no?,
0: sí,
1: que han posat sobre la taula aquesta situació d'irregularitat en la que sembla que viuen a nivell contractual per uns desacords i unes trobades, diguéssim, desencontres amb la comunitat de Madrid.
0: Que no se'l reconeix la categoria professional i que no poden fer prevenció, precisament, entre altres coses, per això. Els bombers forestals se senten abandonats per la comunitat de Madrid. Bé, hi ha tot un debat. Bombers d'allà, bombers d'aquí, però en unes altres circumstàncies.
1: Sí. És que la circumstància dels bombers és veritat que és curiosa. Aquests bombers, a més, el que denuncien és que se'ls contracta només 6 mesos l'any. Ara es torna, com cada estiu, es posa sobre la taula que els incendis no s'apaguen a l'estiu, que s'apaguen a l'hivern. És a dir, que durant l'hivern caldria potser també tenir contractades persones que facin tasques, en aquest cas, de prevenció. No tant potser d'extinció, perquè s'entén que a l'hivern no hi ha tant de foc, però sí de prevenció. Això s'està posant ara sobre la taula, però és veritat que al final tot plegat està destapant, doncs, com altres focus que van lligats al tema dels focs, i tot plegat també amb la visita dels Reis aquest cap de setmana a Madrid, a Ávila, tots. I per cert, unes declaracions de la reina Letícia amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Ayuso, al darrere, fent unes cares. Ayuso el que té és que és molt expressiva,
0: sí,
1: amb les cares. A vegades no cal que parli, que ja saps el que estava pensant. I en un moment en què li pregunta, la reina Letícia ve a dir alguna cosa així com que cal escoltar els veïns i cal preguntar i cal demanar-los l'opinió perquè són els que saben. I la cara d'Ayuso, en aquell moment, o sigui, és de desencaix absolut. Vaja, això és una anècdota més enllà del tema important, que és el fet del foc, no?
0: Per tant, estem en allò de sempre, Per un costat, aquest canvi climàtic, aquesta calor horrorosa, i per altra banda, la gestió forestal. Aquí i a tot arreu, perquè França estan amb la mateixa, amb uns focs extraordinaris, extraordinàriament grans també, que hem vist a través dels mitjans de comunicació, i aquesta derivada ve dels piròmens, que també n'hi ha. I què es pot fer aquí? Aquelles persones que d'alguna manera no només es tingui ja la consciència, sinó que es tingui la certesa que han estat darrere d'aquests focs forestals. Bé, ahir, Mallorca sortia al carrer contra la massificació. Els diaris també en parlen, d'aquesta manifestació que està vivint Mallorca i les illes en general. És també una situació difícil de pair. No només les illes, perquè, com sempre passa a l'estiu, hi ha algunes zones, especialment aquelles protagonistes en publicacions d'Instagram, que són fruit de la massificació. La Playa des Catedrais, no sé si ho dic bé, però a Galícia també es va haver de tancar, perquè hi havia allà unes cues de gent, una munió de gent a les fotografies que acabes pensant, però per què hi aneu allà? Perquè, esclar, de totes aquelles persones que feien cua, probablement vés a saber qui arribaria finalment a la platja, i qui arriba a la platja vés a saber quines ganes en té ja d'estar a la platja. Per tant, diguem-ne que en determinades circumstàncies la situació depassa la capacitat de gestió, no només dels municipis, sinó una frustració contínua. El diari Ara, per exemple, parla de les platges a les quals els illencs ja hi han renunciat. Els residents de les Illes Balears busquen horaris intempestius i espais inaccessibles a causa de la massificació. Cala Deià, que està al noroest de la illa de Mallorca, la Serra de Tramuntana, 50 minuts de Palma, es veu que no s'hi pot arribar. Bueno, llavors s'aparquen els cotxes al mig de la carretera, aleshores els transportistes no hi poden passar, la gent del poble no pot arribar a la platja perquè està tot colgat per tot arreu. Una situació...
1: I hi ha molta gent que declina des de fa anys a l'estiu escapar-se a Mallorca o Menorca, que era una cosa que era bastant prou habitual, fins i tot des d'aquí.
0: Per allò de la proximitat, de dir, mira,
1: exacte, i ho declinen fer-ho, perquè és que és cert que per anar a segons quines platges, jo a Mallorca no hi era tant, però a Menorca havies de llevar-te a les 7 del matí, perquè és que si no era... I és impossible accedir-hi. Aleshores, home, arriba un moment que dius, home, ara, doncs potser a les 7 del matí per anar a la platja no tinc ganes. Sí que és cert que jo crec que d'alguna manera les Balears, i amb aquesta darrera manifestació i tenint en compte que reben 19 milions de visitants a l'arxipèlag Balear, són moltíssims.
0: 19,
1: 19 milions de visitants de l'any, això és el que van rebre l'any passat. La previsió és que aquest any fins i tot superin aquesta xifra, i d'alguna manera sí que fa la sensació que Mallorca i en general les Balears

0: han de dormir.
1: Sí, sí.
0: I si han de dormir en algun lloc, segurament poc els compensa el sou davant del lloguer per uns mesos d'un apartament o d'una habitació.
1: Hi havia unes declaracions que recullen en aquest cas la Vanguardia d'un dels manifestants que m'han fet gràcia que en la línia del que comentaves ara, bé, se'ns deia, a Mallorca no hi caben més cotxes, no hi caben més hotels, no hi caben més lloguers turístics, no hi caben més franquícies de cafè, de menjar ràpid o pastissos de formatge, és a dir, cheesecakes, i no caben més turistes. I m'ha fet gràcia això dels cheesecakes, perquè clar, és que és veritat que una cosa porta l'altra, i Sitges no està, òbviament, en aquesta situació, però d'alguna manera sí que és una mica allò de veure-li les orelles al llop, no? I quan veus el que està passant a les Balears i com s'estan movent, doncs des de municipis turístics, com és el cas de Sitges, on també d'alguna manera és un tema que cada estiu surt a debat, doncs sí que una mica ens ensenya el que podria ser.
0: I nosaltres en parlem des d'un punt de vista així mínimament crític i no ens trobem en aquesta situació. En principi, si algú de Sitges vol anar a la platja, pot anar a la platja a qualsevol moment del dia perquè hi arribarà a la platja.
1: Sí, sí.
0: Hi arribarà. Però aquí estem parlant de persones que no poden ni arribar-hi a la platja perquè la carretera està absolutament colgada de gent. Tot això uns 15 dies, 16 dies de l'eclipsi. Que això serà una altra pel·lícula, però en aquest cas, per la gent de Tarragona, l'AP7 es preveu també que visqui una jornada de col·lapse. Ja ens hi ficarem amb tot això, però només la recomanació bàsica, res de veure, i encara que nosaltres no ho veiem sencer, l'eclipsi total, però res de veure l'eclipsi sense protecció. En absolut, res de veure l'eclipsi sense protecció. Que el poden veure sense protecció, no adonar-se'n, i al cap d'una setmana, com diuen els especialistes, començar a percebre que la vista no els funciona com els hauria de funcionar. O sigui que res de veure l'eclipsi sense protecció. L'eclipsi solar s'ha de veure amb protecció, amb aquestes ulleres homologades, o com diuen els diaris també, com diu La Vanguardia avui, lents amb filtres, projecció, és a dir, a la manera antiga, allò de posar la cartolina en un foradet i que projecti l'imatge, però res de veure-ho directament. Res, ni tan sols de veure-ho directament amb el mòbil, res de visió directa. Tot amb ulleres de protecció. Si no, problema segur, eh? Ja els dic que aquí no ho veurem allò sencer del tot i després està per veure que el dia ens acompanyi i saben que com que això serà a quarts de nou, el sol estarà just sobre l'horitzó. Per tant, diguem-ne, tampoc ho posa molt fàcil per veure's, eh? Però com que no tornarà això a passar més fins d'aquí 100... o 2180, em sembla que era.
1: No hi serem.
0: No. Vés a saber qui quedarà, però sobretot tranquil·litat. I en matèria esportiva?
2: Bé, el nom, sens dubte, és el de Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour de França, és el cinquè Tour del ciclista eslové, és el tercer consecutiu. Allò, a moda de curiositat, he anat a cercar què s'endú econòmicament Pogačar per haver guanyat el Tour. Ha guanyat 500.000 euros.
1: Caram.
2: Que això venen a ser, què, uns 8 milions de les antigues pessetes?
0: Sí. Bé.
2: Més 8.000 addicionals pel fet que ha estat 14 etapes amb el mallot groc. És a dir, que això encara li ha reportat aquests 8.000 addicionals.
0: Quin és aquell jugador pel qual el PSV vol pagar 120 milions? O un equip
2: el
0: vol
2: PSG.
0: El PSG.
2: Diomandé, que l'ha fitat al Madrid. El Madrid el té ja fitxat i el PSG ha sortit al pas dient que no es pot gastar ni aquests diners ni es pot permetre la fitxa del jugador.
0: El guanyador del Tour, 500.000 euros... Mm. Aquest jugador del PSG que es venia o es comprava per 120 milions d'euros.
2: Sí, sí. Bé, o el mateix cas de Julián Álvarez, que es parla entre 100, 120, 150...
0: I ja us ho diem perquè encara que això del ciclisme sigui una veritable heroïcitat, perquè bé, tots els esports tenen un punt, eh? Però està clar que probablement el rendiment econòmic que en treu un ciclista de guanyar el Tour per cinquena vegada,
2: sí, sí.
0: 500.000 euros. Els tenistes en guanyen més, també.
2: Sí.
0: Bastant més, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs, Tadej Pogačar, el guanyador
2: del
0: Tour de França,
2: Tour, sí, sí,
0: que hi va estar a punt de guanyar l'etapa.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, no la va guanyar, la va guanyar el Van Der Poel. Per tant, el podi final queda amb Pogačar com a avançador, Evenepoel el belga segon i el mexicà Isaac del Toro tercer. Juan Ayuso ha estat el millor ciclista espanyol, ha ocupat el setè lloc, va haver un

0: moment en què, vaja, especulàvem si Ayuso podria colar-se entre aquests tres ciclistes que han acabat certificant aquests tres primers llocs. No ha pogut ser. Ayuso, com dèiem, el millor espanyol amb aquest setè lloc.
1: I com els dèiem, si volen recuperar l'etapa, val molt la pena, perquè la realització televisiva també és estupendíssima. Hi ha un pas dels ciclistes per la plaça de l'Etoal amb l'Arc de Triomf. Els ciclistes passen per davant de la càmera, però per davant a una velocitat, sí. Bé, allò que no ens ho imaginem, però els veus passar tots, que sembla que algú s'hagi d'estimbar a la primera de canvi, i hi ha un mestratge absolut per tot aquest paviment de París, que tots són llambordes, i els veus a tots, veus
2: que tremolen
1: tots de dalt a baix. En fi, una magnífica etapa i també una visió de París que sempre val la pena, sí, veure-la amb tots els monuments.
0: I el Tour, que ja és història i que òbviament serà molt recordat, sobretot pels sitgetans, en el seu pas per la vila. Més enllà de Pogacar, que és sens dubte el nom esportiu del dia, altres protagonistes que ens deixa el cap de setmana esportiu, doncs Lando Norris, el pilot de Fórmula 1 que ha estat el guanyador del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Alonso va acabar en el 14è lloc i Carlos Sainz va ocupar el 18è lloc. Per tant, els dos pilots espanyols van acabar fora dels punts. I en matèria futbolística, més enllà del mercat i dels noms i dels fitxatges, si ara fitxo i ara desfitxo, doncs el Barça avui marxa cap a Anglaterra perquè té previst de fer com una mena d'estaix al complex esportiu on s'hi entrena la selecció anglesa, que és St. George's Park, i el dia 31 jugarà un amistós contra l'equip del Birmingham. Mentrestant, la secretaria tècnica, amb Deco al capdavant, continua treballant, jo diria que en el més absolut dels silencis i de les discrecions, perquè aquí tothom parla de Julián Álvarez i de noms que han sortit 40.000, però Deco suposo que va treballant i veurem si això de Julián Álvarez certifica o no certifica.
1: Els jugadors que tornen de vacances el 12 d'agost, els, sí, que van participar,
0: sí, sí,
1: en el Mundial.
0: Sí, clar, hi ha els mundialistes, hi ha els jugadors que estan lesionats, com és el cas de Frenkie de Jong, que ahir va aterrar a Barcelona. Veurem com es gestiona també el tema Frenkie de Jong, perquè, vaja, ja vàrem dir la setmana passada que en principi la idea és no operar-se i, per tant, poden ser 2-3 mesos de baixa.
1: Què hi afegim, Carola?
2: Molt ràpidament, aquest cap de setmana s'ha celebrat la rave dels Monegros, aquesta festa de música electrònica al desert dels Monegros, que té un èxit, ha estat un rècord de...
1: Riem perquè vostès poden estar pendents de moltes coses, però hi ha gent a Los Monegros que li és igual si el món gira o s'atura.
2: No, és pur hedonisme. Van allà a passar-s'ho bé i a més, amb rècord d'assistents.
1: Una mena de cirat.
2: Sí, sí, sí. Fins i tot deia algú que aquest rècord, si es podia
1: tenir
2: amb cirat, deien que no. Perquè... En tot cas, el que jo anava, si algú perquè algú pugui pensar que darrere d'això hi ha una gran empresa, no sé què. No. Hi ha una família. És la sisena generació la que organitza aquest festival i, entre altres qüestions. És la família Arnau Lasierra. En aquests moments són dos germans que se n'encarreguen no només d'això, sinó també d'altres negocis vinculats amb els esdeveniments així musicals. Però tot això comença al segle XIX amb Josep Satorres, que era el rebesavi d'aquests dos, i estem parlant de sis generacions enrere, que es veu que van a Madrid a la mili, ell era de Fraga, van a Madrid a la mili i va descobrir Madrid. I li va encantar tot el que hi havia a l'època dels cabarets, o sigui, li va encantar. Fins al punt que va demanar repetir la mili tres vegades. I s'hi va quedar, va allargar la seva estança a la mili.
0: És un rar avis,
2: fins que li van dir prou, no pots continuar, va haver de tornar a Fraga, i quan va arribar a Fraga va...
0: És el primer cop que sento que algú...
1: algú pot pensar, esclar, de Fraga a Madrid, deuria obrir...
2: Clar, se li va obrir un món, òbviament. Doncs aquest senyor, Josep Satorres, quan va tornar a Fraga, el que va fer és va obrir un cafè, una cafeteria que li va posar de nom el Josepet, que es va convertir en un centre neuràlgic de la població. Després, generacions futures van obrir cinemes, sales de teatre, orquestres, fins a arribar al Florida 135, que és el temple del tecno a Espanya, discoteca que és el temple, i després el Rou, de la qual en tenim una aquí a Viladecans, que aquesta discoteca també té una característica, té una peculiaritat molt gran, és que el Rou aquí a Viladecans no funcionava, anava a tancar abans de ser el Rou. Ja era d'ells, ja era propietat d'aquesta família. I llavors es van decidir que per tancar-ho farien una gran festa. I van muntar un festival. I va funcionar tan bé que d'allà va néixer el Rou i va néixer tota la marca del Rou que després s'ha extès a altres països. Per tant, que ningú es pensi que darrere de Los Monegros hi ha una empresa, una multinacional, i el que hi ha és una família i tota una saga familiar.
0: Sí, sí, una història. Sí,
2: de gent dedicada doncs, això, a muntar festes i a més relacionades amb el tecno.
1: Per festa també la del Xiringuito que hi va tancar. Saben vostès aquesta història de la llei de costes i d'aquest conflicte, d'aquest establiment amb Adif, a qui li paga el lloguer, però en canvi costes... Bueno, en fi, i ara s'obrirà una licitació per establir un nou propietari per aquest Xiringuito mentre aquesta bona gent continua pagant el lloguer a Adif. Bé, doncs ahir també es tancava una gran festa aquest Xiringuito. Ai, coses veredes, amigo Sancho. Josepet, adeu, eh?
0: Adeu.
1: Carola, que vagi bé.
2: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: S'apropa, s'apropa, poquet a poquet, pas a pas, però arribarà el proper dimecres 5 d'agost la festa del vinyet, aquesta festa tan nostrada a Sitges i des, que des de fa ja uns anys, d'alguna manera, la revifen, no? I han agafat les rendes de la festa, doncs, un grup de vinyets, un grup de vinyets de Sitges que no volen que això es deixi de celebrar i que, doncs, després de diverses iniciatives de fa anys, han d'alguna manera decidit, doncs, agafar les rendes de l'assumpte i organitzar, d'alguna manera, tot el que s'hi ha de celebrar el dia 5. I per qui algú es pugui pensar que és una festeta, un dia, que és cosa petita, organitzar res és molt difícil. És molt difícil, hi ha moltes coses, s'ha de tenir en compte molts assumptes, hi ha molta gent implicada, moltes administracions, molts agents, i tot es fa molt complicat. Avui volem parlar de la festa del vinyet. Han tornat un any més aquí a l'estudi les tres vinyets, d'alguna manera, que estan al capdavant de tot plegat. Vinyet Quesada, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, molt bon dia.
0: Vinyet Casoliver, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Vinyet Ferrer, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: I han vingut acompanyades dels administradors del vinyet, la Vinyet Muntaner, què tal?
4: Bon dia.
0: I en Dani Ferrerons. Dani, què tal?
5: Molt bé, bon dia.
0: Que quan dius vinyet se't giren totes aquí, eh?
5: Sí, al costat de quina vinyet em posa.
0: Per on comencem? Per on voleu començar? Per on voleu començar?
3: Bueno,
0: està sent complicat organitzar això o ja ho teniu per la mà?
3: Bé, jo crec que bueno, en tenim bastant
0: per la mà.
3: Per la mà,
0: no? Sí, això per
3: sí.
0: La mà, eh?
3: L'únic que són, cada any volem innovar una mica, fer cosetes noves. És difícil, perquè clar, no comptem amb pressupost i això és el més difícil que hi ha. Però bé, a part d'això tenim molta gent que ens ajuda, i gent molt implicada, i llavors doncs això ens ho fa
0: fàcil. Quan es compta amb pressupost, el que s'ha de comptar és amb les ganes, la il·lusió i la voluntat de la gent.
3: De la gent, exacte. I per sort ho tenim, això sí que ho tenim.
1: Sí, ajuda bastant, no?, per dir el motiu, no?, i el vinyet, doncs, crec que ho hem explicat altres vegades, no?, el vinyet tothom vol, no?
0: Uh-huh. El gran dia serà, òbviament, dimecres 5 d'agost, el dia de la Mare de Déu del vinyet, però abans, no?, ja hi ha alguns actes previstos que comencen justament, de fet, aquest divendres 31 de juliol, amb una visita guiada al santuari a les 7 de la tarda a càrrec de les agis. Entenc que ja és una manera, no?, de que cada vegada més les festes ja s'avancen uns quants dies i es va posant com una petites píndoles, no?, a la festa. Això de les agis ja ho havíeu fet, això.
3: Això és
0: cosa dels administradors.
5: Sí.
4: Ja fa anys que ho fan.
5: Sí, això de les agis ja fa anys que es fa, és, bueno, per conèixer una miqueta el santuari.
0: Però vinculat a la festa es feia sempre o es feia en altres èpoques de l'any?
5: Doncs jo diria que vinculat a la festa. Clar, Nantos, la Vinyet i jo debutem d'administradors. La Vinyet Muntaner i jo debutem d'administradors. Diria que es feia també vinculat en aquestes dates.
4: No pensis que molts anys no fa, eh?
0: No, per això
4: ho
0: dic.
4: Però poder...
0: És que a mi em sona que això s'havia fet altres anys, però no necessàriament vinculat amb la festivitat del vinyet, no? I aquest any entenc que ho heu volgut vincular, no?
5: Sí,
4: l'any passat també es va fer. Poder fa 4 anys.
5: I així és el primer acte que es fa, llavors el segon és aquest, el que us explicaran aquí les tres vinyets de Vinyet Un Nom de Sitges, doncs, que també a l'administració ens fa molta il·lusió, doncs, que realment aquest acte que ha sortit des del poble, no?, per dir-ho d'alguna manera, no organitzat institucionalment, doncs l'hagin pogut recuperar i nosaltres des del santuari contentíssims d'aquesta iniciativa que tenen, que també
0: clar,
5: us explicaran.
0: És com el gran dia per vosaltres també, pels administradors del vinyet, és a dir, no sé si és com el gran dia.
5: Sí, el dia 5, sí.
4: És el gran dia, sí.
5: És el gran dia, és el dia de la Mare de Déu, no? És el dia que hi ha la festa, és el dia que es concentra una part important de gent de Sitges allà, que es fan moltes activitats, passa moltíssima gent, passa una barbaritat de gent pel santuari del vinyet, doncs per sort.
0: T'heu comptabilitzat això, aproximadament? No,
5: però l'any passat, per exemple, va ser una barbaritat.
4: Una barbaritat, sí. És un degoteig.
3: No, és tremendo.
2: Tot el dia,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, el cambril ha d'estar obert tot el dia. A les 10 del vespre, no sé, te'n recordes, Dani? Encara hi havia gent que pujava, però és que venia de treballar.
3: Sí.
1: Bueno, és que jo vaig sentir una frase fa un parell d'anys, o l'any passat, no ho recordo ben bé, i crec que em va quadrar com tot, no? Perquè al final els anys van passant i la forma de les creences, doncs també, no, i tal. Però al final vaig sentir una noia de la meva edat que deia, diu, no, dius que jo ara vinc al vinyet amb els meus fills, diu, perquè els meus pares ja m'hi portaven. I és que el vinyet s'hi va, no? I potser doncs no serà gent a lo millor molt creient o no serà practicant o mil històries, no? Però el vinyet hi va i fa tot, no? Puja el cambril, va durar, va al ciri, porta el ciri, no? Va a la fira, és tot un
4: conjunt de coses.
3: És una tradició.
4: Sí, just.
0: Hi ha com una devoció al vinyet que traspassa fins i tot una mica la qüestió més religiosa, no?
4: L'espiritualitat, sí.
3: Sí, jo crec que abans poder era més cara, perquè, bueno, clar, tot aquest impuls. Però s'està mantenint bé, eh?
0: És que hi ha com un lligam, un vincle també amb la, com la identitat sitgetana, no? No sé com dir-ho, no? Sí. És a dir, volia dir que més enllà de, doncs, això, d'aquest vincle, òbviament, espiritual, religiós, el que vulgui dir, hi ha molta gent que el que veus és un vincle amb el, amb identitat de municipi, no? I amb sentiment de sitgetanisme, no? I aleshores té com, hi ha com aquesta capacitat, no?, de separar aquestes dues coses, tot i que al final on va... Jo. És a una església, puja un cap, no? I,
3: jo personalment crec que s'hauria de fer de pedagogia de la, del que és el vinyet, de la història del vinyet, de la llegenda del vinyet, i que la gent no vingui allà i digui, bueno, esto, això
0: què? Com si fos una fira qualsevol, no?
3: Aquest nen d'aquí qui és? Això fa molta ràbia.
0: Sí. Entenc que d'aquí...
4: Ens visiten escoles, també?
0: Sí,
1: però venen les escoles de Sitges?
4: Sí, sí, a l'institut, per exemple, de Sitges ens ha vingut cada any, bueno, ara ja... ens ha vingut i
5: s'ha intentat fer pedagogia.
4: Sí, jo
3: crec que és important.
5: També,
3: fer pedagogia.
5: També el vinyet és, potser molta gent s'hi aferra, no?, en els moments dolents, també agraeix en els moments bons, i el dia de la festa també és un dia, doncs, mira, que hi vaig sense molta gent, i vaig sense una necessitat, entre cometes, o sense una voluntat específica, sinó a combinar l'agrair amb el gaudi, amb el passar el dia.
1: Jo dic que el dia del vinyet també és un dia que Sitges torna a ser el Sitges d'abans, no? Sitges més enrere, no? Sense aquesta voràgina de tanta gent que ha vingut a viure de fora, sense... Bueno, és com el Sitges, que molts ens agrada i que,
3: i que tothom... I ens trobem allà.
1: Et trobes, no? I saps que et trobaràs amb tothom. Bueno, també és... com que ja respira també com un ambient de festa major, no?
0: Pre-festa major,
1: tot una...
0: De fet, les colles totes, no?, aprofiten el dia del vinyet ja per començar a vendre producte.
1: Però quan jo era petita, de fet, moltes vegades els deia als meus pares que a mi m'agradava el dia del meu sant, a part de, perquè era com una petita festa major,
0: clar,
1: no? Perquè era dir,
0: sí,
1: qui podia dir que el dia del seu sant tirava un castell de foc?
0: Sí,
1: clar, no? Bàsicament els que després diguessin, no?, Joans o d'això, no? Qui ho podia dir-ho, això? I dic, oh, que el dia del meu sant es tira un castell de foc, no? I era, bueno, és bonic. Sí que és veritat que el que dèiem de la pedagogia i tot això, doncs, bueno, sí que és veritat que a vegades dius, ostres, pues, una assignatura Sitges, no?, que ara torna
0: això
1: a agafar volada, no?
0: El
1: dia el per què, no? Al final jo l'havia fet a l'assignatura Sitges a l'escola i anava bé perquè els de Sitges apreníem coses i els que no vinguts, doncs aprenien des de més enllà, des de les tradicions, això, fins i tot els noms dels carrers, i saber per què. Oh, no, és que això és el barri del Vinyet, ja, però tu saps per què es diu el barri del Vinyet? És que hi ha una ermita del Vinyet, i saps d'on ve el nom?
3: Doncs clar, aquesta... I ja que hi ha tantíssima gent de fora, clar, nosaltres no havíem fet mai l'assignatura del vinyet.
1: L'assignatura
4: del vinyet. Bueno, d'aquella manera, però d'aquella manera, perquè a casa,
3: ja ho vivíem, perquè ja ho teníem,
1: que
3: ja
1: hi anava.
3: Però ara ve gent de fora, llavors és quan és... Sí.
1: És important.
4: El que passa que també, fixa-t'hi, tu dèiem la tradició i l'espiritualitat, no? Dius, hasta quin punt hi ha una ratlla que ho separa? Perquè és veritat que el vinyet és un degoteig constant de gent. Això ho veig jo, i ara que estic quasi bé a primera fila, com en Dani, no? Ho veiem, no? Que cada hora el vinyet hi ha algú, del dilluns, el dilluns. Ara vas a les 10 i et trobes algú de Sitges, algú que no ho és.
3: Sí.
4: A mi em fa molta gràcia aquella inscripció que hi ha en el frontal de la Porta Petita, que diu, qui entri trist i plorant en esta santa capella no serà gens meravella que nisca alegre i cantant. I possiblement aquest és el ganxo.
3: Sí.
4: No? Perquè és el que deia el Dani. Moments bons, moments difícils, i t'acostes al vinyet, a lo millor te sentes al banc i no dius gaire cosa més, i te'n vas, però penso que és difícil, bueno, això que dèiem també, no? Separar, sí, tradició i espiritualitat. Sí. Uh-huh. Per I el Vinyet és un centre, no?
3: Per mi és molt important. Jo hi vaig cada setmana. Cada setmana.
4: Sí? Exacte.
3: Sí, cada setmana hi vaig. Cada setmana porto el cir, bueno, passo el passadillo,
4: sí, i
3: tot
4: exacte,
3: el meu sants.
4: Sí, sí.
3: Però clar, jo ja soc...
0: No, i tanta gent, però... que potser ni tants
3: no, hi ha molt gran, gent que...
0: Vaig a posar un cir al Vinyet perquè la nena té un examen difícil, clar, no, prova, sí, no sé, sí, què. I dius, poses cap més cir a l'any, no, o en algun altre lloc? Sí, no, sí. Jo però quan hi ha algú, el cir al Vinyet.
1: Sí, o per entrar a l'escola, no, per entrar a l'escola, ara que les llistes a vegades són complicades, per entrar a l'escola.
0: Vaig a posar el cir, no, que m'entri l'escola que vull, no?
1: Jo l'estampa, jo ho he vist a casa tota la vida i ho faig, i ara ja tothom ho té com naturalitzat, i a la feina ho van veure un dia i van quedar esfraïts, van quedar
3: sorpresos.
1: Jo porto les estampes del cotxe.
3: El cotxe, a casa meva tots els cotxes.
1: Sí, jo quan vas al dia del Vinyet has d'agafar estampes, has de pensar, bueno, pel meu cotxe, per l'altre, per no sé què i tal, i jo porto l'estampa de protecció.
3: Tothom porta l'estampa del Vinyet, i jo no sé si ho crec que se'n recordaran els meus fills, perquè jo la meva...
1: I a la feina, i a la feina ho van veure.
0: No, els hi poses Siri,
3: tu,
0: eh?
3: Tu abans de començar, bueno, jo poso sempre Siri, però jo els dic, tu has d'estudiar,
1: evidentment.
3: I sempre digues, socorreu-nos nit i dia, Verge Santa del Vinyet. I llavors tira endavant, que ja veuràs com ho faràs bé. I jo sempre els dic, no sé si ho fan, eh? Sí. Penso que sí que ho fan.
4: Sí. Perquè mira, la gent jove, jo per exemple, la família, no? La gent jove, a vegades en truquen, les meus... Tia, posa un Siri. Has d'anar a posar un Siri. Però, tia, és que és necessari. Dic, bueno, doncs vine i posa'l tu, escolta. No, no, que... escolta, una vegada em va trucar una nevada. És que se'ns ha espatllat, com una empresa, no? Se'ns ha espatllat a l'aire condicionat i tenim un greu problema. Tia, vés a posar un Siri. Dic, no pot ser. A les 4 de la tarda la tia Vinyet a posar un Siri. Doncs, i després ja els hi pregunto, però s'ha solucionat això? Doncs mira, no et diré que no.
0: Sí, és a dir, que
3: jo sempre dic, si no soluciona del tot, jo és perquè no convé.
4: El Siri també és un què, eh?
1: El senyal que no convenia. Però sí, jo el de l'estampa ho porto al cotxe, i de fet a la feina no fa gaire. Vaig portar companys de feina i ho van veure, que els porto les laterals de les portes, i m'han dit, però què portes aquí? I dic, són les estampes del Vinyet. Dic, no ho toqueu, això. I es van quedar una miqueta sorpresos. Dic, veus? Dic, aquí posa el dia del Vinyet, no sé què, que l'estampa va canviant.
3: Això ara, nosaltres fer aquesta festa i anar al Vinyet, doncs per nosaltres...
1: Home, és
3: molt important.
0: Sobretot mantenir-ho, no?
2: Mantenir-ho, que és molt difícil.
1: I la il·lusió, i que veus que la gent... Doncs,
2: respon.
1: Hi ha gent que col·labora, que porta col·laborant des de que ho hem recuperat, que ja serà la tercera edició, no? Però després hi ha de gent nova que s'han afegit aquest any, i la veritat és que, bueno, tothom respon i tothom ho agraeix. I és
3: molt senzillet, perquè clar, més senzillet ja no... Vull dir, és un acte.
0: Però tindríeu
3: senzill.
0: Voluntat de que fos més gran?
1: No, això ho tenim controlat. O sigui,
2: això està controlat.
1: És un treball en equip de tres, bueno, i amb els administradors del Vinyet, que ens donen suport amb tot el que necessitem. No?
0: Però us agradaria, és a dir, si hi hagués més gent implicada i amb ganes, aquí, us agradaria que això pogués créixer? O us sembla bé aquesta mida?
3: Jo crec que està
2: aquesta
3: bé.
2: Pregunta per l'any que ve.
1: L'any que ve, en què passa. Però la mida...
3: De moment no es pot més.
1: D'això nosaltres ho controlem. No?
2: Sí, ara això tot és voluntari, saps?
1: I és un treball en equip, cadascú té com un rol, no? I d'això...
3: Si es perd algun quartet l'assumim i mira.
2: Ja està.
3: I no passa
2: ja
3: res. Però és poquet.
1: Sí, sí. Clar,
3: si ho féssim gros...
1: És controlat. Sí. I després sí que és veritat que a l'hora d'organitzar-ho, entre les tres, doncs, a part que ens avenim, no? I és fàcil la forma de treballar. Sí. Clar, no saps si fent molt més gran l'equip, la magnitud, llavors... Sí.
0: Per tant, no hi ha un objectiu clar o evident sobre la taula de créixer, sinó de mantenir.
1: Evidentment.
3: Mantenir.
0: I és molt... preservar.
1: Sí.
0: Entre d'altres, aquest acte de l'Amdic Vinyet, un nom de Sitges, no?, que realitzarà diumenge 2 d'agost, després de la missa que hi haurà a les 10, en aquest cas a la tarda, a 6:15 de la tarda, aquest acte festiu, no?, que es va incorporar a Sitges fa uns anys i que vosaltres vau decidir que això no ho podíeu perdre, perquè... És un acte molt curiós, és un acte també com molt bonic, no? Perquè de sobte us ajunteu totes les vinyets, que cada vegada tinc la sensació... A mi em fa la sensació que cada any sou més en aquella fotografia.
1: Valla, perquè aquella fotografia... És a dir, al final... Aviam, l'hora de contar-ho no és molt científic, perquè al final, a partir de la foto de grup, conto caps.
0: Sí.
1: No, no té gaire més, però sí que és veritat que abans els hi explicava amb ells que són dates complicades, no? Hi ha gent que està de vacances, sí, i d'això. Llavors, hi ha gent que balla, és a dir, hi ha hagut gent que el primer any va venir, que l'any passat no, però potser aquest any torna. Després ve gent de fora, que això, sí, que s'han enterat de, sí, a través de boques orelles.
3: Sí. Jo crec, sí, que és, sí, el que ens agradaria una mica és poder-ho expandir a gent,
6: de fora.
1: La gent que Oliver és la que lluita més amb això.
3: Perquè, per exemple, a Igualada, uh-huh, tenia moltes...
4: Sí. Hem intentat, però ja veurem.
6: Jo conec una de Manresana.
4: Sí, bueno, Manresa, Igualada, tot,
6: sí,
4: aquella...
6: Sí, sí.
3: Però clar, si això ja és més complicat.
4: Un favor.
6: Ella ve, ella sempre ve, bueno, de fet la que es diu Vinyeta és la seva filla,
4: ah, pues
6: perquè
4: perfecte.
6: Ella va estudiar amb mi i ella ve sempre que, bueno, pot, ve, pues perquè perfecte. Li encanta i li encanta que es faci aquest acte, i a més a la nena li feien una il·lusió bàrbara perquè, bueno, clar,
1: a Manresa és l'única Vinyeta, segurament.
6: Clar, clar, no hi ha gaires, i allà suposo que és un nom, doncs això, que l'ha de repetir tres vegades, en moltes vegades, i quan, sí, arriba aquí, sí, se sent una mica com a casa,
4: a casa,
6: no?
4: Seva,
6: és una, és de tantes, no? I és una mica...
3: Però sí que cada vegada...
5: Ara cada vegada n'hi ha més,
3: n'hi ha
5: per
3: més,
5: això.
3: N'hi ha més, ja no et pregunten, sí, tant.
5: Jo vaig mirar a l'IDESCAT. Sí. Ostres, i vaig quedar molt sorprès de la gran quantitat de Vinyets que hi havia fora de...
3: Fora.
5: Perquè em sembla que va per...
3: Que...
5: Fora del Garraf n'hi havia moltíssimes. Sí. Mm. En alguns llocs més concentrats.
3: Sí, aquí el Garraf tampoc n'hi ha tantes,
1: no,
3: eh?
1: A la Noia, el Noia al Bages se posa bastant. Sí que és veritat que ara al final, bueno, la globalització per bo i per dolent, no? Vull dir, ara a l'hora de posar el nom dels nens, que posen molta gent, nom original, en, sí, català, i et surten... I et surten. I també això fomenta,
6: sí,
1: no? Que
6: total,
1: la gent...
6: Va haver un any que mirant els Goya... van donar un premi a,
4: sí,
6: Goya Vinyet. Vestuari,
4: sí,
6: i es deia Vinyet.
3: Sí,
6: i
3: quan, sí,
6: vaig,
3: sí,
6: veure,
3: sí,
6: aquella noia,
3: aquesta,
6: vaig dir, aquesta noia, sí o sí, ha de tenir un vincle amb Sitges. Efectivament,
3: sí,
6: era,
3: sí,
6: neta,
3: sí,
6: de Sitgetans, i vam,
3: sí,
6: tenir l'oportunitat,
3: sí,
6: de parlar-hi,
1: exacte,
6: amb ella. Vull dir que, sí, passen aquestes coses, que el,
3: sí,
6: nom et porta directament al municipi i queda clar que Vinyet et porta
3: a Sitges,
6: a trasllar de Sitges, no? I normalment quantes dones, quantes Vinyets us aplegueu?
1: Una cinquantena.
6: Una cinquantena.
1: Sí, sí,
6: però,
1: sí,
6: clar, tenint en compte les dades de l'IDESCAT, podrien ser més, òbviament, clar. Ha de ser que coincideixi que tothom li vagi,
1: però...
6: bé el dia 2, per dia Sitges.
1: Clar, clar. Ja quan ho organitzava l'Ajuntament ja passava, eh?
6: Sí.
1: És a dir, clar, a mi m'havia passat, hi havien hagut anys que muntava,
3: sí,
1: l'Ajuntament, que jo no havia pogut anar perquè estava, a lo millor estava,
3: o sigui,
1: fora.
3: També es deuríem concentrar un moment.
1: Jo crec que més o menys, sí, sempre anava... De fet, crec que quan ho vam començar a muntar vam rescatar fotos antigues i vam comptar,
3: sí,
1: també caps, i més o menys anava per aquí.
4: No sé, el primer any va ser l'any que... Tant recordes que ho vam fer-ho a l'Ajuntament?
3: A l'Ajuntament,
4: mm-hmm,
3: sí.
4: Potser aquella foto de l'escala, no sé, no vam contar-ho, però potser n'hi havia més, però perquè el primer any era més novedor.
3: Pensa que si ho fa l'Ajuntament
4: també...
3: té una altra...
1: Sí, clar.
3: Clar, pot fer una altra difusió.
4: Sí, nosaltres hem fet
3: nosaltres
4: el que hem pogut dintre les nostres possibilitats.
6: Bueno, que ja és moltíssim.
4: Que ja és molt, sí.
6: Serà un acte, òbviament, amb benvinguda, amb actuació de la Suburban.
4: Afortunadament.
6: Hi haurà, exacte, hi haurà foto de grup perquè després la Vinyet pugui comptar
3: els caps.
4: Tants caps, tants barrets, sí.
6: Hi haurà cava, vendreu les pulseretes,
1: sí,
6: no?
1: Sí.
6: Vendreu unes pulseretes que entenc que ho feu vosaltres.
1: Com,
6: no,
1: aquí tenim la sort de que l'ou estudi,
6: sí,
1: li vam, bueno, la Vinyet, que és l'Oliver, que va ser qui va gestionar-ho, doncs els hi vam demanar i...
6: Que són d'aquestes tipus festivals.
1: Sí, sí,
3: sí,
1: d'aquestes tipus de,
6: sí,
1: sistema.
3: Del que venen els balls.
6: Sí, sí.
1: I ens van, la veritat, ens van ajudar molt, tant amb el disseny com amb l'idea de coses, perquè al final també nosaltres tenim la idea i llavors...
4: Els professionals...
1: Exacte, exacte.
3: Sí, sí.
4: Després te'n regalarem una.
6: Gràcies.
4: Però amb una condició.
6: Oh, quina, a veure.
4: Que fins al dia 2 no te la pots posar.
6: Ah, fins al dia 2, cap
4: perquè
6: problema.
4: Perquè és una primícia, només la tens tu.
6: Cap problema.
4: Eh?
6: Però és la que porteu vosaltres?
4: No,
3: que no la portes.
4: Nosaltres fins al dia 2.
6: Ah, d'acord.
4: Ah, després te la dono.
6: Sí, el dia 2, el dia 2, a les 7 del matí me la puc posar,
4: sí,
6: ja?
4: Sí,
6: sí.
1: Està sense l'autorització.
6: Bé, el dia 2, que estiu, menja, no sé si a les 7 del matí me la posaré, però... Ah, moltíssimes gràcies. Que bonica. Fantàstic. Home, és això de les pulseres, amb això dels outfits, festa major,
4: sí,
6: tira que no vegis, eh?
4: Sí.
6: Pulsareta, doncs, pel dia 2 també, i ja entenc que també estarà el dia 5 disponible.
4: Sí,
6: no?
4: Sí,
6: el,
4: sí, sí.
6: Tot el tema del marxandatge, tot això funciona, i això serà la prèvia al gran dia, que serà, com dèiem, el dia,
4: sí,
6: 5, que començarà amb la missa matinal,
4: sí,
6: oi?
4: Uh-huh.
6: Explica-ho.
4: La missa.
5: Sí,
6: vinga, Dani, arrenca.
5: Vinga, el dia 5, sí, la missa a les 8 del matí.
6: Sí.
5: Celebrada pel pare Enríquez, com cada any.
6: Sí.
5: Després hi haurà el cambril obert durant tot el dia,
6: uh-huh,
5: ininterrompudament, migdia també inclòs, perquè la gent pugui anar-hi durant tot el dia. A vegades a la tarda es creen aquelles cues tan llargues, no?, que fa, ostres, tant per vendre ciris com per pujar al Cambril, doncs, doncs durant el matí i durant el migdia també s'hi podrà anar, durant tot el dia. A les 11 hi ha la missa, diguéssim, la missa concelebrada, l'oficial, les autoritats, etc. Les dues misses, gràcies a Déu, tenen molt de públic.
6: Molt públic.
5: Tant una com l'altra.
6: La de les 8 del matí és increïble. Jo, que, sí. jo soc de les que hi vaig corrent,
3: Ella és de les que es fa la foto abans,
6: Nosaltres tenim, hi ha un grupet, no?, que tenim com el privilegi que ens, que ens atorga les organitzadores, que és que arribem corrent i abans de la missa ens deixen pujar de la cambra i fer la foto. Però és veritat que està a les 8 del matí, està
3: ja,
6: que ja no hi cap ningú.
3: Ja està ple.
6: Ja no hi cap ningú en aquella missa. És a dir, que realment tenen molt de seguiment. Segueix, Dani.
5: Doncs a les 11 la missa solemne amb la participació del cor dels amics de l'orga. Aquest enguany, com a novetat, el pobillatge de Sitges faran les ofrenes. Doncs molt contents també, nosaltres, i ells també. I després de la tarda ja, doncs, a part de la veneració de la imatge, com hem dit, i el cant dels goig i res del rosari, també hi ha els actes populars, que hi ha la fira d'artesans, hi ha el parc del Vinyet a davant, amb totes les paradetes de menjar, d'activitats per nens, etc. I la venda de coques i servei de bar a la Pineda, a l'altra banda, i l'audició de sardanes a les 7 per la, amb la cobla sitgetana. I per últim, doncs, el castell de foc a les 10 de la nit, com sempre. A més, enguany torna a estar obert el Xic Golf, que molta gent venia al Vinyet i després anava al Xic Golf o abans, i els últims anys l'havien tingut tancat, doncs aquest any, enguany...
3: Sí, és que al final no s'hi deu construir res, allà, o...?
6: De moment ho han agafat el David Rossell i germà.
3: El David Rossell!
6: A veure si els podem portar un dia i que ens expliquin una mica com ha anat això, però sí, està obert i estarà obert.
1: Jo vaig estar molt contenta de veure que està obert una altra vegada. Els meus fills ahir em miraven encara rara. Ells no ho sabien, clar, ells no l'havien vist obert, i m'estava mirant al pal, què està fent la mama, que està tan contenta perquè han obert una cosa que no sabem de què va. Dic, us hi portaré una tarda.
3: Sí, s'ho passen estupendo.
1: I entendreu el per què de tot plegat.
6: O els encantarà, clar.
3: Sitges ja no té espais d'aquests.
6: No.
1: És que hi havia hagut també el del carrer Parellades.
3: Bueno, n'hi havia hagut el Xic Golf del Vinyet.
1: I també el del Vinyet.
5: N'hi havia hagut tres.
1: N'hi havia tres,
6: tu. Sí, no, hi ha certes generacions, no, que van fer molt Xic Golf,
1: Sí,
6: sí. Vam fer molt. Ara després va passar que i ara hi ha nens que, doncs, que probablement no saben el que és, ara podran redescobrir-ho.
1: És que els meus són petitets,
6: no?
1: però sí,
6: els que són petits podran redescobrir-ho perquè serà. Per tant, el dia 5 és el de sempre,
5: el gran,
6: no? Que el dia gran amb el de sempre, no? Aquí poca novetat, amb la intenció, entenc, de que hi vagi com més gent millor, no? Que vagin al Vinyet, que mirin, que comprin ciris, que entrin, que pugin, que vegin, que resin, que orin, que gastin, facin un gasto a les paradetes, perquè aquests dinerets després van per la festa major, pel seu foc i per les seves coses, no és perquè després se'n van a fer cervesetes, que gastin també el servei de bar. Es tracta una mica d'això, com molt de poble, no? Molt de les festes de poble de bars,
3: clar.
6: No? D'anar allà i com donar un cop de mà al veí, no? A la veïna que organitza, no? Perquè l'any que ve pugui continuar. Clar, això ara mateix depèn de vosaltres tres, és a dir, si vosaltres ara posem el cas que no passarà, us enfadeu, diu, jo ara en què ve, ja plego, no tinc més ganes de menjar això. Què?
3: Que no es faria.
1: No es faria, perquè som...
6: Ojo, l'administrador surten aquí...
3: Calla, els hi demanarem
4: subvenció. No, els hi anirem darrere,
6: Que no poden parlegar, no?
5: S'ha de dir que el tema aquest d'em dic Vinyet un nom de Sitges, aquest acte tan bonic, al principi el va organitzar l'Ajuntament, no?
3: L'Ajuntament, clar.
5: Inicialment ho va fer l'Ajuntament.
6: Sí, en època de Miquel Forn.
5: Sí, uns quants anys, ara ho parlàvem, no? 6 o 7 anys. Després es va deixar de fer i llavors ho van agafar elles.
3: Sí.
5: Que elles, de fet, van... Normalment acostuma a ser al revés,
6: sí,
5: no?
6: Sí, van heretar, en aquest cas, una iniciativa...
5: L'administració, ara, normalment, en aquests últims anys, agafa, no?, l'organització de coses que abans s'organitzava popularment, i aquí ha estat al
3: revés.
5: Jo crec que també potser és una clau de l'èxit, també, de la participació i de
1: aquí
5: tot.
1: Aquí també... Bueno, al final, culpable, són elles dues. Em van enredar a mi després, però elles ja ho havien
3: parlat.
1: Ella
3: ja em deia, Vinyet, hem de recuperar això, Això ho hem de recuperar. Mira, quan passi l'estiu en parlem. I això, i m'ho va dir. Jo no crec que ens barallem, que no?
1: No.
3: Ara no espereu que ens barallem, perquè no ens barallarem.
6: Hi ha una hipòtesi que sí que és impossible, però per alguna manera posar sobre la taula fins a quin punt això depèn de la voluntat
0: capacitat de 3 persones i prou, no? Entenc que els administradors aquí també no deixaran...
1: No, però ells, també, però ells també ens donen un cop de mà, perquè al final nosaltres...
3: Clar, no,
1: al final,
3: tenim lloc.
1: No tenim lloc. Al final, el dia sí que el triem una miqueta nosaltres, això sí.
4: Perquè,
1: bueno, circumstàncies, per circumstàncies el triem més o menys, però sí que és veritat que també ho triem perquè sabem...
0: La qüestió és, s'ha de dir un vinyet per poder organitzar això o no és necessari?
1: No. Això ha vingut donat perquè...
3: Perquè pensem que en Dani no es diu vinyet,
0: no,
3: però té una filla que
0: té filla, vinyet, té filla que es diu vinyet. Sí.
3: El podem incloure.
5: Ah, jo ja he anat amb aquest acte. Abans de ser administració.
1: Sí. Però sí que és veritat que al final, quan això es va deixar de fer... Doncs, bueno, tothom tenia el regust, no, de dir que es tornés a recuperar, que quina pena que no es faci, tothom me'n parlava i tot, ai, sí, quina pena que s'ha perdut.
3: És que era bonic,
1: perdut.
0: Us agradaria que l'Ajuntament, que l'administració ara us digués, escolteu, va, ja ho agafem nosaltres, des de cultura, des de tradicions i festes, no? Més aviat seria des de tradicions i festes, ho agafem nosaltres i ho fem, us agradaria?
3: Esperem l'any que ve, a veure.
1: Sí, jo crec que sí que ens agradaria. En part estaria bé, però llavors tornes a tenir el risc de que es torni a perdre.
3: No, no, perquè ho envetllaríem. Sí. Hem d'esperar.
5: Sempre es podia fer una col·laboració, potser, que l'Ajuntament us ajudés una mica. No?
0: Bueno, doncs ja ens semblam, també, no? Aquí l'Ajuntament, que l'any que ve, a més... l'any que ve ja serà igual, no sabem què passarà, això, però diguem-nos en l'àmbit que bueno, estaria bé,
3: pensem,
0: no? És a dir, que...
3: Si...
0: Ho explico perquè al final, clar, si tot ha de dependre de la iniciativa de 3 persones, que la vida va com va,
3: clar,
0: i que les casuístiques
3: que
0: canvien...
3: Clar, que nosaltres som grans també...
0: No,
3: i
0: ho dic per això, que us queda molta vida per davant, però
3: moltes, molt.
0: Que les casuístiques són diverses i que les coses de vegades, doncs els contextos no els pots preveure en molts casos, no? Doncs,
3: i sempre hi ha així una entitat, doncs clar.
5: L'Ajuntament quan organitzava ho havia fet en diferents llocs, no?
3: Sí, cada any un lloc
5: diferent.
3: A
5: l'Horta Can Fals.
3: Cada
5: any un lloc. De forma privada, doncs... des de l'administració, doncs, encantats de cedir-los el lloc.
3: Clar, però
5: no,
3: tampoc potser ara anem a... No.
0: Clar. Bé, allò que és ideal, no? Entenc.
1: Sí, clar.
3: L'Ajuntament ho va fer un any, el vinyet.
1: Sí. Crec que va ser l'últim?
3: L'últim, sí, penso.
1: Però sí, clar, aquí la sort que tenim és que, clar, ells ens ajuden, ens deixen l'espai i d'això, no? De fet, i clar, que ja vas comptant, no? Però clar, sí que és veritat que cada any és com, bueno... La banda, que podreu tornar... No? Que és superagraïts a la Suburban,
0: no sé si
1: eh?
0: És sensació una mica això de que aneu demanant favors.
1: Bueno, clar, és això.
3: Aquí està, per exemple, el cava, les begudes...
1: La família Matas ens ajuda amb tot... La família
3: però...
1: Matas ens ajuda moltíssim amb la beguda. Des de la primera vegada que ho hem
3: demanat,
1: recuperat.
3: Clar.
1: Però clar, sempre estàs... No?
0: Com pidulant, no?
4: Pidulant, sí. Just. La paraula és pidulant.
3: És pidulant, sí. Clar. I clar, el que dius tu, les casuístiques poden canviar en qualsevol moment sí. I...
1: Per,
3: bueno, pues sobre la marxa. Oi, sí.
0: Ja s'ha llançat aquí que ho agafi qui vulgui, que reculli qui vulgui el guà, però vaja, potser, sí. Potser estaria bé. Potser estaria bé, no? Que hi hagués aquí una mica d'implicació, diguem,
3: sí.
0: De l'administració, en la forma que sigui o la manera que sigui, per tal que no hagin de portar aquest pes a sobre en 3 i 7 hores, no? Que entenc que no és un pes pesat i que ho feu amb agraïm.
1: No, i ho fem amb tot el cor. Exacte. I sí que és veritat que el primer any que ho fèiem anàvem més perdudes, no?
3: Sí.
1: I era com, quedàvem molt, perquè llavors era... No, i era perquè hem de tenir-ho com més controlat. Ara cada vegada les reunions les comencem més tard.
0: Clar,
1: també,
0: sí,
1: eh?
0: No. I si no, haureu d'anar fent com allò, divulgació entre les vinyets, no?
1: Sí,
0: que van venir
1: sí.
0: Als actes i, escolta'm, a veure si alguna l'any que ve, no? Agafa una mica el relleu tot plegat. A més, entenc que aquí tots heu, el de preservar el nom i el de que el nom continua la família, ho heu practicat totes i tots, eh?
3: Jo sí.
1: Jo sí, jo també.
0: Sí?
4: Sí, a casa som 3.
0: I el Dani també.
3: Jo també tinc la meva filla que es diu
1: Vinyets. La meva filla també s'ho diu. Sí.
0: Per tant, tenim vinyets
4: per estona.
0: Sí, perquè a més és un fet curiós.
3: Som
0: també.
3: Antigues,
0: és com que sempre...
3: Som antigues, repetim el nom.
0: No, però
3: sí,
0: no sempre passa això amb aquests noms. Hi ha com de sobte temporades que el nom es deixa de posar molt. Vinyet és com que sempre hi ha algú que l'acaba mantenint.
3: Ara actualment no n'hi ha masses, eh? Penso jo de petites.
1: Bueno, però jo també, per exemple, quan anava a l'escola, tampoc hi havia moltes allà
3: a
1: l'escola.
3: No, a la meva edat.
1: I ara,
3: bueno,
1: ara ma filla a l'escola i a ella... I em sembla que hi ha alguna més de més gran. 2 o 3 sempre n'hi ha.
5: I van havent, eh?
1: I van havent.
0: Sí.
1: Com,
0: jo crec que
1: com uns 2 o 3.
0: Una o dos per classe no és estrany.
5: Altres noms de tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, potser segurament s'estan perdent més en proporció
3: que la
5: vinyet.
3: Home, si Tecla no hi ha alguna manera de posar-ho,
0: no,
3: eh?
0: Tecla ha costat més. Tecla ha costat més.
3: Tecla no es posa. N'hi ha dues només a Sitges.
5: O Montserrat, si mires quantes Montserrats hi deu haver-hi entre Canall ara, molt poquetes. En canvi, vinyet, dins del que cap. I cada vegada crec que també, com que és un nom així... diferent, no? Sí. I curtet, que és el que es porta ara, exacte, noms curtets i diferents.
1: Que no tenen traducció, que també està fa com que... a vegades un mot...
3: Montserrat és llarg, i llavors Montset m'agrada. I poder per això costa, però a Montserrat també no faria res.
5: Sí,
3: una
0: jo, la percepció que tinc per l'entorn, la meva filla, la meva neboda, no sé què, és que Vinyets, en totes les classes, com a mínim n'hi ha una.
1: Sí. Sí.
0: No està mal, eh?
3: No. Vinyet, home, n'hi hauria d'haver més.
0: Una per bueno, classe, no. Déu-n'hi-do,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, Vinyet, tampoc ara no ens posem aquí gens.
5: No us hi cabrien, eh? A l'acte, llavors, ja no hauria de buscar el Melià, ja, eh? I no el santuari.
1: Ja aquest any hem decidit fer la foto de grup a fora, perquè si no tenim un trasbals de moure bancs i es crea allà una tensió.
3: I al final sempre hi ha un que no es veu que queda allà. Sí,
1: sí. Ja hem decidit aquest any que la foto de grup la farem fora perquè...
0: A veure si es farà massa gran l'acte i aleshores sí. Tindrem un problema i haurem de demanar que la gent comenci a posar altres noms, perquè... De moment, el nom de Vinyet té llarga vida i l'acte de la celebració de la Mare de Déu del Vinyet també, l'acte no, els actes, perquè al final això és un gruix d'actes. Vinyets, moltíssimes gràcies, Dani, tu també.
5: Moltes gràcies.
1: Gràcies per la gràcia.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.

0: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
1: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors podem destruir jaciments.
0: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
1: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
0: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
2: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
5: Hi, this is Michael Jackson.
3: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
6: Què és aquest soroll?
7: L'aixeta. És que estic omplint la banyera.
6: La banyera? Però si són gairebé 300 litres d'aigua... Amb això et pots dutxar durant una setmana sencera.
2: A Catalunya, l'aigua és un recurs limitat. Cada gota compta. Per això, cal fer-ne un ús responsable. Posa en marxa la rentadora o el rentavaixella en funció eco i reutilitza l'aigua per diferents usos. Consulta tots els consells a aca.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: 5 minuts i seran les 11 del matí. Posem una miqueta de crònica esportiva de cap de setmana. Fins a un total de 91 guardons es van lliurar el passat divendres en el marc de la 41a edició de la Nit de l'Esport que va tenir lloc al Camp Polivalent de Pinsbens. Un any més, l'Ajuntament va voler reconèixer els diferents èxits esportius d'esportistes, en particular, d'entitats i de trajectòries. En aquest darrer apartat, per exemple, la Nit de l'Esport va homenatjar Fèlix Cusiner pels seus anys al capdavant de l'escola esportiva, o Lolita Rubio, que fou, dit així, la pionera de la gimnàstica rítmica amb les Sitges. La trajectòria també d'en Rafa Alcázar, 21 anys al capdavant de l'esportiu sitgetà de bàsquetbol, i la figura del recordat Josep Vilalta i la seva també recordada escola de taekwondo al carrer Santiago Rusiñol. El Club Gimnàstica Rítmica Sitges Garraf, amb els seus conjunts infantils, va oferir dues petites exhibicions per poder celebrar també la bona temporada dels seus gimnastes, com el cas, per exemple, de Cora Huasc, present en el Campionat d'Espanya, o del nen Àlex Brea, a qui varen poder entrevistar fa uns mesos, que ha estat sotscampió de Catalunya. El recent creat Club Esportiu Aquàtic Sitges també fou un dels més guardonats, en especial la trajectòria aquesta última temporada de la seva jove nedadora, Angèlica Txernev. La Nit de l'Esport també va reconèixer la temporada d'esportistes sitgetans que competeixen, però amb clubs d'arreu, de fora de Sitges. Ha estat, per exemple, el cas de les patinadores Maria Baños, Laia Jiménez, Nayara Maldonado, Andrea Serra i Vinyet Sintes. Totes elles amb un brillant palmarès com a campiones del món i d'Europa amb l'artístic skating de Cunit. O el cas també d'un esportista, diríem que dels més guardonats, com Oriol Monzó, i els seus èxits en aquesta última temporada amb els equips del Mònaco i de l'Olesa. A nivell de clubs, la Blanca Subur fou un dels més destacats, amb un total de 7 equips que aquesta última temporada van assolir campionats i, per tant, ascensos de categoria. O la Unió Esportiva Sitges, que també va veure reconeguda la trajectòria de 5 dels seus equips, inclòs l'equip del Diversit. També va haver reconeixements per al Rugby Club Sitges, concretament per a 15 dels seus jugadors que aquesta última temporada han format part de la selecció catalana i espanyola. La 41a Nit de l'Esport va comptar amb la presència d'Abel García, el secretari general d'Esport de la Generalitat, David Escudé, president delegat de l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona, Conrad Felip, coordinador de l'Àrea d'Esports també de la Diputació, el regidor d'Esports, Dani Martínez, i l'alcaldessa, Aurora Carbonell. Moment, per tant, d'escoltar els parlaments del passat divendres a Pinsbens. Escoltaran, per aquest ordre, les intervencions de Dani Martínez, de David Escudé, Abel García i l'alcaldessa, Aurora Carbonell.
1: Bona tarda a tothom, alcaldessa, regidors, representants dels nostres clubs i entitats esportives, esportistes, entrenadors, entrenadores, famílies, voluntaris i totes aquelles persones que ens acompanyeu avui aquí. És un autèntic plaer donar-vos la benvinguda a una nova edició de la Nit de l'Esport de Sitges, una de les cites més especials del nostre calendari. Aquesta Nit de l'Esport serveix per reconèixer resultats i trajectòries, però també per fer visible una feina que durant l'any passa força desapercebuda. Parlo de les persones que preparen entrenaments, coordinen equips, resolen horaris, organitzen desplaçaments, gestionen inscripcions o dediquen moltes hores del seu temps lliure per fer funcionar un club. No sempre és una feina agraïda ni senzilla, però sense ella l'activitat esportiva de Sitges no seria possible. Per tant, gràcies. Gràcies pel vostre temps, la vostra constància i gràcies per la vostra responsabilitat. Sitges és coneguda per moltes coses, però els que hi vivim sabem que l'esport també forma part de la vida quotidiana del municipi. Es veu cada tarda a les pistes, als camps, al pavelló, a la piscina i als carrers. Es veu els caps de setmana, amb equips que competeixen fora de casa, i es veu en la feina de base que fan els clubs durant tot l'any. Jo mateix vaig jugar molts anys al Club Bàsquet Sitges. La meva aportació va ser probablement més entusiasta que decisiva, així que realment no em busqueu el palmarès perquè no m'hi trobareu. Però aquells anys em van permetre reconèixer i conèixer molt bé el que significa formar part d'un equip i d'un club. Aquesta experiència i la gent que ho hem viscut ens permet entendre una mica millor la feina que feu i també les dificultats amb la que us trobeu. Com a regidor d'Esports, em correspon escoltar-vos, però també prendre decisions i donar explicacions. Sabem que hi ha instal·lacions que necessiten millores, entitats que tenen dificultats per trobar espais i horaris i clubs que dediquen massa temps a qüestions administratives quan hauria de ser més senzill. No seria seriós prometre que tot es podrà resoldre immediatament. El que sí que podem exigir-nos és treballar amb criteris clars, establir prioritats realistes i mantenir una relació directa amb totes les entitats. La nostra responsabilitat és millorar progressivament els equipaments, facilitar la gestió dels clubs i procurar que els recursos disponibles arribin allà on més es necessita. També hem de continuar obrint espais a l'esport femení, a l'esport de base i a l'esport inclusiu. No només perquè apareguin els discursos, sinó perquè disposin de condicions reals per poder créixer. Invertir en esport vol dir tenir instal·lacions dignes i clubs ben organitzats, però també significa afavorir hàbits saludables, crear espais de relació i oferir alternatives educatives i de lleure, especialment als més joves. En aquesta línia, treballem perquè, a dia d'avui, Santa Bàrbara es converteixi en un nou espai esportiu de referència, on, a més de la colla de Castells, també tingui cabuda un esport tan important a Sitges com és la gimnàstica rítmica. És un projecte molt important, i a l'inici de curs ja en començarem a veure avanços tangibles. També afrontarem una situació molt esperada a les pistes de l'escola Miquel Utrillo, amb unes millores que hem treballat conjuntament tant amb el club Bàsquet Sitges com amb l'escola per donar resposta a les necessitats reals de les persones que utilitzen aquell espai. La previsió és executar-les el més aviat possible i, si tot va com hauria d'anar, poder-les tindre adequades l'estiu de l'any que ve. Aquesta nit reconeixem persones que fa molts anys que treballen per l'esport sitgetà. Algunes han estat vinculades al mateix club durant dècades, d'altres han entrenat diverses generacions o han assumit responsabilitats que feien falta mans i no sobraven voluntaris. Aquest reconeixement que avui reben no és només pels resultats aconseguits, és per haver sostingut equips, seccions i projectes esportius durant molt de temps, també quan les coses no eren fàcils o quan la feina quedava lluny del focus. Els protagonistes d'aquesta nit, però, sou els esportistes. Els que avui rebreu un premi és perquè heu destacat pels resultats, per la progressió o per la temporada especialment bona. I cal dir-ho clarament, arriba fins aquí té mèrit. Darrere de cada reconeixement hi ha entrenaments fets amb constància, caps de setmana ocupats, moments de dubte i moltes hores de feina que ningú veu. De vegades, quan només coneixem el resultat final, tot sembla més senzill del que realment ha estat. Per això, el premi d'avui no reconeix només el resultat, reconeix la constància necessària per arribar fins a aquest final. A més, quan competiu fora de casa, porteu el nom de Sitges a altres municipis, pistes, camps i pavellons. Ho feu des de les disciplines molt diferents, amb objectius i realitats també molt diverses, però formant part d'un mateix teixit esportiu. Els esportistes que avui sereu premiats, enhorabona. I els que avui no pugen a l'escenari, també us volem reconèixer. Una gala obliga a escollir uns noms, però l'activitat esportiva de Sitges és molt més àmplia que qualsevol llista de premiats. Hi ha esportistes que han millorat aquesta temporada, que han tornat després d'una lesió, que han ajudat a mantindre un equip i que han continuat entrenant en un moment molt difícil del club. Potser avui no tindran un premi, però la seva feina potser és la més important. També m'agradaria agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, a les juntes directives, al personal tècnic i als voluntaris. Sou els que assumiu la major part de la responsabilitat diària i els que sovint heu de resoldre els problemes abans que la resta, arriben a vegades a saber ni que existeixen. I gràcies per descomptat també a les famílies dels esportistes que coneixen bé de què tracta, desplaçaments, dinars a deshores, etc. L'esport no resol tots els problemes, ni es converteix automàticament en res que millori les persones, Però, quan es treballa bé, s'ensenya a assumir responsabilitats, a conviure, a gestionar una derrota i a entendre que formar part d'un equip implica pensar més enllà d'un mateix. I això és moltíssim. Per acabar, donar de nou l'enhorabona a les persones premiades i reconegudes aquesta nit. I gràcies a tots els qui, des de responsabilitats diferents, manteniu viu l'esport a Sitges durant tot l'any. Abans d'acabar, m'agradaria agrair també la feina a totes les persones que han fet possible aquesta nit de l'esport, a tot l'equip tècnic, l'equip de l'Ajuntament i tots aquells que hem col·laborat. És una feina que sovint no es veu, però que és imprescindible perquè aquesta trobada es pugui donar. Moltes gràcies. Visca l'esport i visca Sitges.
2: Bé, bona tarda. Escolteu molt breu perquè jo crec que el regidor ha fet un magnífic discurs i ens ha deixat poc espai als que li venim al darrere, no? Em sumo, evidentment, a tot el que has fet un magnífic discurs, regidor, així és que em sumo, evidentment, a les teves paraules, als teus agraïments i dir-vos poques coses, però em feia especial il·lusió venir aquí per molts motius. Resumiré una miqueta, primer perquè jo crec que és un municipi al que tinc un lligam personal des de fa molt de temps i em feia molta il·lusió quan l'alcaldessa doncs, em va comentar la possibilitat i em va convidar des d'aquelles coses que no volia deixar passar l'oportunitat, sobretot també perquè l'any passat que fèieu 40 anys no vaig poder acompanyar-vos. 40 anys vol dir que s'han fet les coses molt ben fetes durant molt de temps i que es continuen fent d'aquesta manera, si no... És impossible que en aquesta 41a edició doncs, vegi aquest magnífic camp, per ser molt ben cuidat, ple de gom a gom, no? Ple d'esportistes, i el que ve després, que és 91 premis, que això vol dir que hi ha moltíssima gent en aquest meravellós municipi que fa esports. Em vull sumar els agraïments perquè 41 anys vol dir que hi ha hagut tècnics, tècniques, funcionaris, funcionàries, equips de govern, evidentment, tècnics i tècniques dels clubs, clubs que en el pitjor dels moments han continuat treballant per aixecar les persianes, evidentment els entrenadors i entrenadores i, per suposat, com deia el regidor també, a les famílies. Per què? Perquè, ho deia també el Dani, jo crec que l'esport, els que ens ho creiem com una eina, com una política que va més enllà de la pròpia activitat física, és una eina que genera comunitats, que genera hàbits saludables, que ens converteix en un municipi i en una societat, jo crec que més lliure, no? En el fons, i millor preparada i amb uns valors que ens ha d'acompanyar la resta de la vida, doncs jo crec que fa que tot plegat sigui doncs, màgic poder estar 41 anys seguits celebrant i repartint aquests premis. I per últim, volia estar aquí expressament

0: però sens dubte vaig tenir molt clar, més enllà de l'estima que hi tinc al municipi, que el Tour de França i Catalunya es mereixia doncs, que el món, perquè ens ha estat mirant el món, conegués aquesta meravellosa terra del Garraf, Sitges i tot l'entorn i, evidentment, les costes. Heu fet una feina meravellosa, alcaldessa, i com a president de l'àrea d'esports de la Diputació t'ho volia agrair personalment i en públic, perquè hem tingut moments de tot, ensurts de tot tipus, i a última hora també, que els hem anat superant amb una cosa que jo crec que ha sigut magnífica, que ha sigut la feina en equip. I jo crec que la feina de l'equip és un de les exemples, és una de les valors, és una de les, jo crec que, dels ingredients més importants que tots els que ens estimem l'esport doncs, ens ajuda a compartir. Així és que des d'aquest atril, a tots i totes, els premiats, premiades i els que no heu estat premiats, premiades, perquè això d'això es tracta, no? I l'any vinent hi haurà més premis i més premiats i més premiades i més gent que es quedarà, però això és l'esport. De nou, enhorabona, moltes felicitats i per la 42a edició. Molt bona nit, visca Sitges i visca l'esport.
1: Bé, bona tarda, alcaldessa, regidors, diputat d'Esport, David Escudé, Conrad, coordinador. Mireu, jo repeteixo una vegada més aquí aquesta nit de l'esport. He repetit representant quan treballava amb el David a la Diputació i l'any passat com a secretari, i vull aprofitar també l'ocasió doncs, per agrair-vos sobretot als guardonats, però sobretot els que feu possible que hi haguin guardonats, que sou aquells que empenteu, que aixequeu la persiana, que esteu al darrere, sobretot de l'activitat diària. I això fa possible no només que es faci esport a Sitges, sinó que la suma d'esforços sigui doncs, que tinguem una província activa i la suma de tot un país actiu i esportiu. Mireu, jo no em vull allargar més perquè crec que s'ha dit tot, però sí que també jo volia fer avui un doble reconeixement, avui que tinc l'oportunitat de tenir el David i el seu coordinador a la Diputació al davant i una alcaldessa d'un dels municipis que recordo que durant el trajecte li vaig passar un vídeo i em va demanar permís si el podia utilitzar i li vaig dir que era un regal i era el vídeo dels que vam tenir la sort de poder fer l'etapa. Jo vaig tenir la sort de fer l'etapa amb un comissari de cursa del Tour i vaig tenir l'etapa doncs, d'anar al darrere dels tres escapats i vaig fer un vídeo expressament de Sitges i li vaig voler regalar a la vostra alcaldessa com un humil regal a un municipi doncs, que ha treballat i ha fet possible doncs, el que deia el David, no? Demostrar Catalunya i els seus municipis al món. Però permeteu-me que avui aprofiti també per reconèixer els més de 7.000 voluntaris que es van mobilitzar arreu de Catalunya per fer possible això. Que un voluntari que es va passar hores amb una cruïlla pogués ser igual d'important que el comissari o el director de cursa, perquè tots van ser importants el dia de cursa. Però si hi ha hagut persones importants perquè tot això passés, hi ha hagut un lideratge que el conseller ha reconegut i jo vull fer-ho avui a Sitges, ha sigut el lideratge del regidor de la ciutat de Barcelona, que fa molts anys doncs, va treballar perquè tinguéssim un dels, David, dic tercer esdeveniment, perquè el David i jo compartim moltes reunions i tothom diu que el tercer esdeveniment més important és aquell que presenten, però per nosaltres un dels grans esdeveniments que ha tingut aquest país ha sigut el gran de part del Tour de França. I això ha sigut, i segueixo amb el fil, gràcies a un lideratge de fa molts anys del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament i empentant el seu àmbit amb el suport del seu alcalde, d'una Diputació de Barcelona també que ha sabut coordinar i treballar en xarxa amb aquests municipis que majoritàriament eren d'aquesta província i realment ha sigut molt fàcil treballar quan l'objectiu no era qui es posava la medalla, sinó que l'objectiu era que l'èxit compartit fos un èxit comú. Barcelona, històricament ja ho va fer amb els Jocs Olímpics, ho ha tornat a fer amb dos grans esdeveniments, uns dies abans amb la rebuda del Papa i l'estrena de la incorporació de

0: una nova torre a la Sagrada Família i fa pocs dies doncs, amb aquest gran depart. Jo aprofito per agrair aquest treball en xarxa amb un lideratge una vegada més de la ciutat de Barcelona, que realment doncs, és un luxe tenir una ciutat i gent que empenta per l'esport i com a administració del país, com a secretari general del departament, seguint el que el conseller i el president ens va demanar, que tinguéssim el millor gran depart de la història del Tour de França. Per tant, com dic sempre, la Generalitat de Catalunya al costat dels ajuntaments i al costat de les altres administracions, perquè treballant en xarxa fem possibles coses com aquesta. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i a totes i moltíssimes gràcies per estar avui, per acompanyar-nos en aquesta 41a edició d'aquesta nit de l'esport que, com dèiem, portem molts anys i la veritat és que és un honor i un orgull tornar a fer una nit com aquesta. Això vol dir que aquí a Sitges l'esport és veritat que no només és molt important, sinó que és una marca, és un ADN dels sitgetans i les sitgetanes. Això comporta molta feina de moltíssima gent, molta feina també de l'Ajuntament, moltes demandes que tenim cada any necessitem més equipaments, més espais, però això és molt bo perquè vol dir que la gent estima l'esport, té ganes de fer salut i té ganes de fer esport i això és bo. Jo vull felicitar moltíssim a tots els que avui rebereu aquí nyant medalles, reconeixements, però és veritat, com deia el regidor, que és pels que avui pugeu aquí i pels que no pugeu aquí, pels que cada dia esteu fent esport, pels que cada dia esteu fent salut, pels clubs, pels directius, pels que cada dia lluiteu amb les subvencions, que som conscients que són un drama i que som conscients que l'administració ens costa molt tirar endavant, però jo us vull agrair moltíssim la feina que feu, moltíssim, us agraeixo molt, de veritat, la feina que feu amb la gent jove, aquí en veurem molts de nens i nenes que pugen amb salut, amb ganes de fer esport, i això és molt important per un municipi. I us ho vull agrair de veritat, de tot cor. Vull també només dir dues paraules. Avui es fa un reconeixement amb el Josep Vilalta Alonso, que va morir no fa molt, i en Josep va ser un esportista d'aquí a Sitges. Tothom el recorda segur pel taekwondo. Tot, sembla com per mi, almenys era com un referent del taekwondo, era com qui va inventar, no?, el carrer Santiago Rusiñol, qui no el coneixia, una persona que durant moltíssims anys va estar en el món de l'esport i que des d'aquí avui crec que tots i totes li devem un record i espero que si ens veu que ens tingui present, no? I li agraïm moltíssim tota la feina que durant tants anys va fer en Josep Vilalta. Jo fins i tot faria un aplaudiment per ell. I com no em vull enrotllar molt, perquè hi ha moltes felicitacions, només dir una cosa. Avui aquí tenim la Generalitat i la Diputació i jo també els vull agrair, tant amb l'Abel com el David, com el Conrad, perquè la veritat que el Tour de França aquí va estar un èxit, la gent va estar molt feliç, vam ser tots molt feliços i molt contents i us agraeixo especialment a vosaltres tres, perquè sé que us veu esforçar molt, no només perquè passés per Sitges, sinó que quan passés per Sitges problemes que van sortint, com diuen, com els vam solventant, i que no va ser fàcil, i que si no hagués sigut per vosaltres, de veritat que potser no hagués pogut ser. Així que us agraeixo moltíssim, moltíssim que veu estar al peu del canó. També us diré a tots vosaltres que aquí que tenim Generalitat i Diputació i que el Tour de França és un exemple, com s'ha dit, del treball en equip de diferents administracions, i això és molt bo, i per això també us dic que només arribar, jo els he dit que aquí tenim un projecte d'un camp de futbol i que ens han d'ajudar, i el primer que els he dit és que necessitem diners. Tenim un projecte fantàstic aprovat, no és només un camp de futbol, és un camp de futbol, són unes pistes internes, indoor també, és tota l'urbanització, és tot l'aparcament, que suposo que heu vist la problemàtica que tenim, que puja molts diners, que necessitem també treballar tots en equip per tirar-ho endavant i que segur que en els propers anys això es tirarà endavant, perquè ara ja tenim el projecte, però sí que necessitem també de la col·laboració i del treball en equip de tots i totes, que segur que ho farem. Així que moltíssimes gràcies, de veritat, per portar aquest gran esdeveniment a Sitges. Moltíssimes felicitats a tots els guardonats, les guardonades, moltíssimes felicitats per la feina que feu. Moltes gràcies a la Rítmica per avui, perquè ens heu gaudit aquí d'un petitet espectacle. Moltíssimes gràcies per la feina que feu i ara passarem a fer ja els reconeixements. Moltes gràcies i felicitats.
2: Doncs aquesta demanda que feia l'alcaldessa Aurora Carbonell, aquest necessitem diners. En el rerefons, òbviament, aquestes noves instal·lacions que han d'ajudar a facilitar el dia a dia i la vida esportiva de les entitats, els clubs i els esportistes. El nou camp de futbol, veurem què passa també amb el nou camp d'hoquei herba, tal i com ens apuntava fa uns dies la presidenta del Sitges Hockey Club, la Pato Melvin. Les instal·lacions, evidentment, que havien de ser protagonistes també en aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres al Camp Polivalent de Pinsbens, Nit de l'Esport, que va finalitzar, com cada any, amb la habitual i tradicional foto de família de tots i cadascun dels guardonats. Ara mateix les 11 i 19 minuts del matí. Fins aquí, per tant, la crònica del que va donar de si aquesta 41a edició de la Nit de l'Esport del passat divendres. Petita pausa musical i tornem amb més coses.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Es diu Peter Embrex and the New Radio Kings i la cançó Dance Me to the End of Love. 11 i 24 minuts del matí. Què els sembla si els posem una miqueta de festival Jardins de Terramar?
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

El concert que oferirà Sílvia Pérez Cruz el proper dia 31 d'aquest mes serà l'inici ja de l'edició d'aquest 2026 del Festival Jardins de Terramar. Seguirà amb el concert que oferirà Sergio Dalma el dissabte dia 1 d'agost i el que farà Joan Dausà el diumenge dia 2. Aquest ja té entrades exaurides. Els altres encara queden entrades, tant el de Sílvia Pérez Cruz com el de Sergio Dalma. Què tal si els recordem el que va ser una conversa entre la Carola Fernández i el codirector del Festival Jardins de Terramar, Joan Ramon Rodríguez, fa unes setmanes, fa uns mesos ja, per posar fil a l'agulla a l'edició d'aquest 2026.

Més enllà que ara dirà algú, home, que ja falten dos mesos. Sí, sí, però ja saben que pels concerts i pels festivals de música, aquestes coses, cal espavilar perquè després les entrades s'exhaureixen i de sobte un diu, ai, a mi m'agradaria anar, i no té entrada. En qualsevol cas, la novena edició del festival Terra Mar s'estendrà del 31 de juliol al 12 d'agost. I veurem si serà la darrera edició o no, si més no en aquesta ubicació, perquè d'una banda aquest any finalitza la licitació que en el seu dia va guanyar l'empresa Terra en Events, qui va idear, qui va dissenyar i qui gestiona el festival des dels orígens, i per tant s'haurien de presentar i guanyar de nou la licitació, i d'altra banda perquè allà on s'ubica l'escenari del festival Terra Mar és una propietat privada, cedida fins ara pel certamen, però que ha rebut l'okei a la possibilitat de desenvolupar un projecte hoteler del qual de moment no en sabem res, però que si mai tira endavant no permetria col·locar l'escenari on és ara, que d'altra banda és l'únic espai dels Jardins de Terramar capaç d'ubicar un escenari. En tot cas, i a l'espera de veure què passarà, el que és segur és que el 2026 passaran per Sitges més d'una desena d'artistes nacionals i internacionals. El festival començarà amb Sílvia Pérez Cruz, que presenta nou àlbum, coincidint amb la celebració dels seus 30 anys de trajectòria artística i que darrerament veiem molt de promoció amb temes com aquest.

cobrirà el mes d'agost al Terramar Sergio Dalma, revisitant el seu univers d'èxits italians, Parole Parole o aquest Rumore.

I ja saben que el Festival Terramar és un festival eclèctic que aposta també per propostes teatrals. Aquest any, el 4 d'agost, serà Quim Masferrer amb Bona Gent. I abans, el 2 d'agost, diumenge, qui tornarà a Sitges serà Joan Dausà per estrenar en directe el seu cinquè àlbum, Immortals, que acaba de sortir i del que només en farà 10 concerts en gira, un d'ells a Sitges.

Després d'endeusar, com dèiem, el Quim Masferrer amb bona gent, teatre i tot seguit el 5 d'agost, dimecres 5 d'agost, l'únic concert a Catalunya d'Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay, on segur sonaran temes com aquest clàssic, September.

0: La programació del Festival Terramar continuarà el 6 d'agost amb Ara Maliki, en el violinista libanès que portarà el Terramar al seu nou espectacle, Intruso.
1: Kiete apne desevade, bueno pure na huyate, chote se na te bebunia. El pelito es un kibate, doctor de la queridate, absena carbarere ya.

L'endemà divendres 7 d'agost, la darrera artista en confirmar-se en aquesta novena edició del Festival Terramar. Rosana, cantautora canària que portarà la seva nova gira Vamos a Star Tour, coincidint amb els 30 anys de Lunes Rotes, el seu àlbum de debut, del que recordem temes tan populars com aquest, El Talismà.

Arrencarem el cap de setmana del 8 d'agost, dissabte, amb un doble concert amb els Amics de les Arts, que celebren 20 anys amb la seva gira de grans èxits, com aquest, Jean-Luc.

El 10 d'agost, un clàssic del Terramar, podríem dir, eh? Rosario Flores, un referent del flamenc pop que aterrarà a Sitges amb la seva nova gira Universo de Ley. Que bonic.

Dimarts 11 d'agost serà el torn d'una banda pionera i emblemàtica del rock català, Sopa de Cabra, que celebren 40 anys d'història amb un repertori que segur forma la banda sonora de molts del que ens escolteu.

0: El festival acabarà un dimecres 12 d'agost i ho farà amb una banda tribut d'èxit, God Save the Queen.
1: And the next one is Under Pressure.

0: Under Pressure de Queen, en aquesta banda tribut, God Save the Queen, que també hi ha visitat el festival en alguna altra ocasió, tancant aquest festival Terramar, aquesta novena edició del 2026. Joan Ramon Rodríguez, el seu codirector. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Under Pressure sota pressió, no sé si hi ha molta pressió quan ja porten 9 edicions del festival.
1: Bueno, en algunes coses sí, en altres no. Però no, però bé, la veritat que contents, com sempre et dic, al final el cartell, que és el més important, una de les coses més importants, bueno, pues cada any comencem el famós paper, no? I aquest any la veritat que estem molt contents, perquè bueno, hem aconseguit ajuntar pues, moltes celebracions. És el cartell més català de totes les edicions. No ha sigut una cosa, ni, com cada any, ni es busca ni no es busca, sinó que bueno,
0: surt, ha sorgit així.
1: Surt així, molt disco nou d'artistes catalans i molta celebració d'aniversaris i tant d'artistes catalans. Al final, que t'he comptat ara, abans d'entrar, que no me'n recordava si era 6 o 7, tenim 7 artistes catalans aquest any, de 12, no? Sí que molt contents de poder...
0: Però no ha estat
1: tindre.
0: Buscat, és el que dius, eh?
1: No, s'ha donat perquè bueno, surten els discos, diversos artistes ja han sat el disco just en aquest aquesta època abans d'estiu, con lo qual es dona de que no està girant repetidament, con lo qual és una novetat en la nostra territori, que això també per nosaltres és molt important, i després aniversaris molt important, on també és veritat que els managers també ens han fet una mica de cas i tampoc estan trinxant el territori, llavors estan fent comptats i fent bolos molt, molt controlats. No?
0: És això el que es prioritza quan un organitza un festival d'aquestes característiques? És a dir, que qui vingui aquí després no faci gira per tots els festivals, sí. Quantitat innumerable, sabana, sí. De festivals que sí. Hi ha al llarg del territori?
1: S'intenta, però és difícil. Sempre coincidim, intentem cada any que sigui el menys possible, sobretot que els de Barcelona intentem no xocar, però sempre hi ha algun artista. Estem aconseguint, al principi era més difícil, ara anem intentant aconseguir i aconseguim, eh? Però a nivell català està clar
0: sí,
1: que...
0: Sí, tenir com una mica l'exclusivitat, eh?
1: Com mínim de la zona uns mesos, 4 o 5 mesos per davant i 4 o 5 per darrere, si no, realment, al final tenim un aforament de 2.200 persones i hi ha que tindre una mica aquesta novetat, no?
0: Si que és
1: no...
0: una mica el que passa amb el Dausà, no?
1: Amb el Dausà,
0: que l'únic
1: no?
0: concert que farà
1: aquesta,
0: aquí...
1: Sí, per aquí, exactament, exactament. I entonces estem molt contents, vull dir, d'aquí fins a final de Tarragona no actua, vull dir que bueno, i Barcelona també actua 2 mesos abans, en un lloc més petit, vull dir que no fa grans espais, vull dir que això és una mica el que demanem als managers i aquest any s'està donant, no?
0: Quin ha estat l'artista més difícil d'aconseguir de tots els d'aquest any?
1: Pues el més complicat, mira, Rosana.
0: La Rosana, que ha estat la darrera, eh?
1: La darrera, una de les últimes, sí, sí. Bueno, va sortir la notícia de que feia també l'aniversari, el 30 aniversari, el famós nou disco en unes rotes.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, com sempre...
0: Vaja, que és banda sonora de molts, eh?
1: Molta gent, molta
0: sí,
1: gent,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè aquell dia...
1: I, bueno, pues això, en el moment que surt la notícia, pues, bueno, estem ahí tota la competència, no? I, bueno, ha sigut ahí una lluita important i van aconseguir que almenys...
0: Com funciona aquesta lluita? Va, perquè ens ho imaginem una mica. Això què és? Una lluita de veure qui ofereix més? Perquè, clar, entenc que ja té un caché, no? El caché és el que és. Aquí entren els que el poden pagar i, per tant, entenc que aquí hi ha un primer filtre, no? Qui no pot accedir al caché ja queda descartat.
1: Descartat.
0: Però, a partir d'aquí, què és? L'espai, el lloc, la ubicació, la
1: tot,
0: gent...
1: Tot, la gent, la manager, l'artista, l'espai...
0: Té que haver sintonia, entenc,
1: té que haver sintonia, sí, sí. Si no, la primera, en el primer tall, de rotllo universitat.
0: Aquesta és la teva feina?
1: I la del meu soci, sí, sobretot el meu soci.
0: Eh?
1: La del Ferran és sobretot el que...
0: Que hi hagi sintonia, no?
1: Sí, si no té ell, la tinc jo. Vull dir, sí, aquí sí, entrem un o altre, no? Depèn de l'oficina, però sí, clar, juntant coses. Vull dir que aquí hi ha molta gent i el que millor sintonia té, a part de, com dius tu, les condicions són les condicions. A partir d'ahir...
0: Sitges entenc que en això ajuda, no?
1: Ha ajudat, sí, sí, ha ajudat. Sitges ha ajudat i, bueno, la connexió amb el manager, amb el booker, vull dir que són, no era la mateixa oficina, el booker el que venia als bolos és un, el manager és un altre, con lo qual tinc que parlar amb els dos, amb l'artista, vull dir que a vegades se complica...
0: Caram!
1: Se triplica els contactes,
0: quants filtres, eh? Per
1: sí,
0: arribar a l'artista,
1: no?
0: Eh?
1: I en fi, hem aconseguit que aquest estiu pues, només estigui, ja, faci 3 dates a Catalunya i el parc, la sur de Barcelona, va estar a Tarragona, estem nosaltres sols, con lo qual, bueno, estem molt contents i les ventes al final és el que li diem després a la oficina, al manager, vull dir, això ho demostra, vull dir, estem encara 2 mesos i mig, estem a prop de 900 tickets, vull dir que va molt bé, ja sortit fa 3 setmanes a la venda, vull dir que estem contents. Ja sabem que Sitges en moltes coses no és molt ràpid a la venda de tickets, no?
0: És una cosa de Sitges o és una cosa generalitzada?
1: Bueno, és, jo crec que és de Sitges, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, hi ha altres llocs on va més ràpid i aquí bueno, pues la gent suposo que s'ho rumia, que déu-n'hi-do, ara estem en unes ventes.
0: També és veritat que encara falta, eh?
1: Encara falta, però estem ja a prop del 50% de ventes.
0: Quan comença a fer, quan comenceu a notar el pic, allò de ara ja comença la cosa a agilitzar-se?
1: La data que sempre tenim és Sant Joan. Hi ha una cosa ahí...
0: Quan la gent ja fa el canvi de xip estiu, eh?
1: El xip estiu total, sí. Però, bueno, déu-n'hi-do, aquest any estem a prop del 50%, vull dir que anem molt contents.
0: De vendes.
1: De venda, sí. Uh-huh. Aquest any tenim menys entrades, aquest any tenim 26.000, perquè quasi tots els concerts, menys el de Queen, són tots asseguts.
0: D'acord. L'únic que no és, és el de Queen?
1: El de Queen és de peu.
0: Els altres, tots asseguts. Que... Això ho demanen els artistes? O qui o és proposta?
1: Bueno, a vegades ho comentem nosaltres i a vegades l'artista sí, però bueno, aquí no hi ha problema. No hi ha
0: I de què depèn això? De que un,
1: bueno, l'estil d'artista. L'estil d'artista. També veus artistes que no... Encara que després es puguin posar en peus, no? Uh-huh. A ballar o a cantar.
0: Que passa, eh? Que passa.
1: Que passa. Però bueno, pensem que això és bueno, una manera de l'artista i que nosaltres també ens va, crec que ens positiu, no? Per aquesta experiència també, no?
0: Uh-huh. Entenc que el festival mantindrà el format d'altres anys,
1: sí,
0: no?
1: Igual,
0: és a dir, això no es manté, la ubicació ja sabem
1: sí.
0: que...
1: Després
0: que
1: de, 10 anys, sí. de 9 anys, 9 ja, tenim, anys ja tenim més o menys.
0: Ho tenim una mica per la mà, no?
1: Per
0: és
1: la
0: a dir,
1: mà.
0: Que manté l'oferta gastronòmica,
1: sí,
0: no?
1: Demana seguim amb el Cal Blai, amb els socis, seguim uh-huh. amb l'oferta, amb el Experience que del Village, que és el tiquet del bufet lliure que ha sigut ja un portem crec que és el tercer any o quart any, ja m'he perdut. Uh-huh.
0: Saben que poden comprar l'entrada al concert, que això els permet l'entrada al recinte a partir sí. de les 8 que obre, no?
1: Aproxima
0: de les 8 sí. i entren pel recinte, que hi ha food trucks, poden prendre algun, sí, sí, beure, sí. menjar el que sigui, després en el concert, però hi ha una entrada VIP experience,
1: sí.
0: no? Que entres en una zona VIP o reservada. Sí. On, diguem que hi ha tot un bufet
1: lliure
0: de
1: beguda,
0: de menjar. I de menjar.
1: També
0: no?
1: hi ha una actuació musical,
0: sí.
1: hi ha bueno, atenció personalitzada, i bueno, tenim 120 persones cada dia, vull dir que...
0: I funciona bé,
1: i funciona molt bé, cada any estem, no fem el 100%, però estem fregant entre el 80 i el 90 cada any de venda de tickets, vull dir que és una cosa que la gent, además, està comprant ara mateix, no sabria d'una altra, però l'altre dia va sorprendre també, vull dir, quan tens una cosa que funciona, ja cada any la gent ja coneix, no? Però cada any anem a més a nivell de vendre aquesta mena de tiquet, no?
0: Continuarem amb els imprescindibles?
1: Sí, per suposat. Això... Estem esperant el cartell que ens uh-huh. passin el cartell, uh-huh. l'Ajuntament.
0: Saben i... que són aquestes actuacions com de taloners,
1: sí.
0: per dir-ho
1: sí,
0: d'una manera.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Que van una mica en línia amb els artistes que tenim uh-huh. i no, contents també de recolzar aquesta...
0: Per tant, mateix format, mateix espai, sí. mateix escenari aquest any.
1: Tot igual.
0: L'any que ve, qui lo
1: sap? Qui lo sap?
0: No. Això no sé si ho canta el...
1: No hem començat... Bueno, estem...
0: A Sergio Dalma, aquí.
1: Exacte. Bueno, estem, hem fet ja contactes, estem parlant, però realment ara volíem centrar-nos...
0: Parlant amb qui?
1: A l'Ajuntament, o sigui, clar, estem parlant a l'Ajuntament i veure
0: perquè...
1: una mica... Jo crec que,
0: per bueno, veure està... opcions, alternatives?
1: Exacte, veure les alternatives que pot haver-hi.
0: Perquè l'opció de... Que... És a dir, el que deia abans, s'acaba la licitació aquest any, per tant, l'any que ve... Tornarà a haver licitació. Us presentareu? Això ho teniu clar?
1: Sí, home, clar.
0: Sí, això sí, eh?
1: Clar. Però bueno, té que haver licitació.
0: Cal dir que la proposta d'aquest festival, Festival Terramar, va ser vostra. És a dir,
1: sí.
0: que és una idea vostra. No és una
1: sí,
0: proposta
1: sí, sí.
0: en la que us presentés i no, ho va guanyar, sinó que va ser vostra.
1: Licitació sí, també espais. Vull dir, licitar alguna cosa que no pugui ser. Clar.
0: I és el que anava a preguntar. La licitació d'anar acompanyada d'un espai? O es pot presentar una licitació... No sé si es pot fer això.
1: L'Ajuntament pot fer una licitació d'un festival a Sitges.
0: Sense unes...
1: Bueno, l'any passat, l'última vegada també... També i... era així, l'altra vegada també tampoc parlava del Terramar, eh?
0: Cert.
1: Parlava d'un espai a Sitges,
0: cert.
1: No parlava res més.
0: Va venir després la de Terramar.
1: El que va sorprendre és que l'altra persona, l'empresa que es va presentar, no van preguntar i es pensaven que era el mateix joc, que podia haver sigut aquest joc, eh? Perfectament, l'altre fa 4 anys, però bueno, ells pensaven que l'espai d'aquest era el mateix. No?
0: Per tant, la intenció vostra és tornar-vos a presentar la licitació,
1: sí.
0: però això vindrà condicionat en funció de l'espai o...
1: Nosaltres no volem marxar, portem 9 anys, hem fet una inversió molt potent i encara estem ahí. Vull dir que encara estem intentant... Crec que hem empatat fa poc, vull dir que és un negoci que ja teníem clar que seria a llarg termini, però no tant, eh? Pensava que abans ho recuperaríem, eh?
0: Sí?
1: Sí. El que passa és que la pandèmia es va fer molt mal i això va ser difícil de... Però la idea hauria sigut ja estar en beneficis del projecte en el 2023 o alguna cosa així. Vull dir,
0: I ara
1: estem justets. Ara ja l'any passat jo crec que
0: 25.
1: Vam passar... Però s'ha costat 9 anys o 8 anys de...
0: 8 anys.
1: 8 anys d'edicions per empatar el projecte. Vull dir que... De tota la inversió inicial que es va fer, vull dir que és molt...
0: Clar,
1: molt
0: per
1: potent.
0: Tant, caldria ara, no?, tornar
1: clar,
0: a accedir a la licitació.
1: Sí, i assentar el projecte que està, jo crec, molt, molt assentat i crea una nostra idea.
0: Clar, i deia Joan Ramon, estem parlant ja amb l'Ajuntament de possibles, entenc, alternatives a l'espai, sí, tenint en compte que aquest espai on ara s'ubica l'escenari doncs ha tingut l'okay, no?, per desenvolupar, sí, un projecte urbanístic. Però hi hauria la possibilitat de que mentre no es desenvolupa el projecte urbanístic pogués haver una edició, dos o tres?
1: Podria haver-hi.
0: De continuació.
1: Això és el que al setembre, quan passi tot, valorarem entre tots.
0: Però no ho sabeu, en tot cas,
1: no sabem, no sabem. Sabem que han entrat papers, que estan ahí treballant i que hi ha un projecte allà fixa i perfilat, però no sabem si això, les màquines entraran dintre d'un any, dos anys, tres anys. Vull dir, això és el que el setembre volem. Ara volem centrar-se en aquest any, que és, com sempre, és un festival que tenim molta competència a nivell català, no de la zona, estem molt contents perquè creiem que tenim un projecte molt consolidat, però és veritat que a nivell de mitjans de comunicació i a nivell de soroll hi ha molta competència i no hi ha que desviar el tiro, no? Ara mateix.
0: Hi ha noms molt potents de festivals, no? Festivals molt grans que s'enduen moltes, sí, vegades el reclam mediàtic, no?
1: Bueno, i Barcelona té... Ara aquest any té Sant Jordi a tope, Estadis Olímpics, i té el Fòrum, i té festivals, boutique també, dos o tres...
0: No sé si justament també aquest format més boutique, que recordo, sí, que l'any passat parlàveu això, no? D'aquest format boutique, sí, de festival, que és més petit i, per tant, també més econòmic, tot s'ha de dir, si això també afavoreix, perquè és veritat que ha arribat un moment en què l'accés, les entrades per a alguns concerts, festivals, sí, de gran volada... Tenen uns preus tan disparats que molta gent arriba un moment que diu, escolta'm, jo prefereixo anar a dos o tres de més petits que anar a un d'aquests de gran volada. No sé si això també ho veieu, és a dir, si això també es veu entre el públic, de dir que aquesta opció de més petit format i, per tant, més econòmica, més accessible, doncs, d'altra banda, té un públic també de dir, escolta'm, és que jo amb aquest puc, em puc permetre dos.
1: Ja. Però està molt bé la teoria, eh? Està molt bé i te la compro,
0: no.
1: Però no, no.
0: Però
1: és...
0: No, no surt, no, a la pràctica. No surt.
1: Hi ha un fenomen ara, el FOMO famós, no?
0: Sí, va,
1: llavors, això, el FOMO és molt potent. Jo he vist gent que m'ha dit, no, voy a Aitana, que no m'agrada, però com van totes mis amigas, pues es que si no voy, no...
0: Me da FOMO.
1: Exacto, no? Vull dir que, hòstia, me quedaré como fora de la jugada, no? I amb això passen moltes coses, no?
0: La FOMO és com l'enyorança de no ser allà on hi vols ser.
1: Sí, i no ets ningú. Si no vas, no ets ningú,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una cosa molt de jovent.
1: És un fenomen molt, molt, bueno, molt d'actual i que la gent, pues, lluita per estar en els jocs, no?
0: D'aquí entenc la importància de tenir exclusivitat a alguns artistes,
1: exactament,
0: no?
1: I bueno, i també hi ha una cosa molt potent ara mateix, que és la dificultat de contractació per al tema dels costos. Vull dir que realment ara mateix qualsevol artista està en uns números brutals. Nosaltres no donarem noms, però hi ha artistes que van vindre al festival fa 3 anys i ara el seu caché està per sobre del doble de lo que van pagar fa 3 anys. Artistes que funcionen, que no han fet exponencialment un creixement, però que han fet la seva carrera, han tret els seus discos, però ara, per lo que sigui, per el mercat, per la demanda, per l'oferta, pues estan cobrant el doble. Vull dir que això és una dificultat molt important per a espais com nosaltres, que tenim el que tenim d'espai. Vull dir, asseguts són 2.100 persones les que hi ha, i ahí no podem fer inventos, no?
0: Torno a l'espai, ara que mencions l'espai, deies, estem, hem buscat possibles alternatives. Clar, el que és evident és que si no és a l'espai on ara s'ubica l'escenari, no podrà ser cap als jardins de Terramar.
1: Sí.
0: Clar, si ja diguem que d'espai, no sé si anem gaire, sí, sobrats, sí, no? Perquè entenc que la platja no seria un espai adequat,
1: no,
0: és a dir, no obtindríem permís per fer un festival d'aquestes característiques
1: ja deixen,
0: a la platja.
1: Ja no es deixen, això.
0: Clar, Nic, encara que entenc que no es pugui dir, però hi ha algun en ment? Alguna possibilitat d'espai?
1: Hi ha 4 o 5, però el que està clar és que no serà com el d'abans. Això serà clar.
0: No es poden replicar al Jardí de Terramar.
1: No es poden replicar al Jardí de Terramar, és únic.
0: I aquesta possibilitat de canvi d'espai, tenint en compte que no podran ser els Jardins de Terramar i, per tant, diguem que aquesta imatge bucòlica, no?, que tenen els jardins serà difícilment replicable, es podria compensar, per exemple, amb un espai de més capacitat? Això ho compensaria, per exemple?
1: No, és el que tenim que estudiar. Sí, a millor, pues això no serà lo d'abans, serà altra cosa. Llavors, és altra cosa, té que ser des de l'espai, l'aforament, tot. Vull dir que a millor sí, a millor que fer canvis. Però bueno, ara mateix estem en molts projectes, com t'he dit.
0: Ja, no hi ha...
1: A part del Terramar tenim moltes,
0: clar,
1: més coses,
0: clar,
1: i ara volem...
0: Aquesta empresa està en altres teves, però entenc que el que aquí és com que no hi ha descans, eh? És a dir, ja quan tens un festival que dius, sí, ja tot just l'any passat, no?, equilibrem una mica la balança, sí, comencem ja a fer, sí, beneficis, ara és... una altra licitació, sí, torna al projecte, ja veurem si l'espai... No hi ha com descans en aquest món, eh?
1: No. consistent totalment. És veritat que no estem ara mirat i tenim en ment coses i tenim una llisteta amb coses, però...
0: Clar, però que no es podreu adormir gaire, vull
1: no,
0: dir.
1: No, no, el tema
0: ara
1: és...
0: Ara esteu centrats en aquest, però clar...
1: Acabarem el 12, 15 dies de una mica que tenim, que no tenim concerts, fer una mica de break, i al setembre començar amb aquest projecte, i la idea seria l'octubre, màxim novembre, ja presentar el nou projecte, el que sigui. O no, o millor, com ho dius tu, pot ser una opció. Millor resulta que les màquines no entren en 2 anys o 3 i podem fer...
0: De moment no han
1: alguna
0: entrat.
1: Cosa en 2 anys i, otros, i tenim 2 anys de temps per buscar un altre espai, no sé. Però, bueno, la veritat que, com t'he dit, per sort tenim molt de liu, molta feina, i hem decidit centrar-se en el treball d'ara, que és molt important per al bon curs de l'empresa, i al setembre pues, ja li donarem punta de llapis.
0: Molt bé. Deies, Rosana ha estat la més difícil, o si més no la
1: sí,
0: última.
1: Bueno,
0: no,
1: negociacions, perquè ha hagut moltíssima competència.
0: Algun que et faci especial il·lusió? I alguns que repeteixen. Això sí. També té relació amb la sintonia que parlaves abans, és a dir, el fet de que repeteixin, de dir...
1: Sí,
0: és
1: clar.
0: Com un símptoma de que han estat a gust, no?
1: Sí, el Sopa, els artistes catalans, la veritat que molt. Sergio Dalma, per exemple, també. No, la veritat que hem aconseguit això, que sigui un festival que la gent l'agradi vindrà, no? I estem molt contents amb això.
0: I té com... No sé si és important també que tingui bona fama entre els artistes.
1: Sí, es parlen entre ells.
0: És a dir,
1: ells,
0: el boca a orella funciona
1: sí,
0: en aquest
1: sí,
0: món?
1: Sí, sí, sí. Funciona molt, funciona molt. No, no, demà amb el tema hoteler, jo crec que tenim una de les avantatges i de les grans que és del festival és l'oferta hotelera i la possibilitat de tindre un hotel de 5 estrelles com al mi a 20 metres de l'entrada de backstage.
0: Que no hagin d'agafar transport,
1: desplaçar-se... A Barcelona o anar 100 quilòmetres, com fan alguns, no? Vull dir que això... Bueno, per exemple, l'Ara Malikian
0: sí.
1: Té la base a Catalunya, la té a l'hotel mi. Vull dir que quan ve a Catalunya, encara que toqui a Girona...
0: Es queda aquí.
1: Es queda... I això porta la família.
0: I això va ser arran
1: del... va conèixer el festival l'última vegada, fa 3-4 anys que va vindre, i va conèixer i va dir... I llavors sempre que ve a Catalunya, encara que sigui toca a Girona o a Lleida i tal, el tio deixa ve a la família, és una mica...
0: Això no sé si és
1: una mica nòmada.
0: És més que un win-win amb els hotels, això, eh? És gairebé
1: sí,
0: més, eh? Perquè,
1: bueno,
0: clar, de sobte aquest hotel ha guanyat un client fixe, no?
1: Sí, no, no, i la veritat que està molt content. No tenen la relació amb els hotels, Eurostars i amb el Sabat i amb tots els que treballem, els 5 que tenim, la veritat que estan molt contents i jo crec que ho veuen. Des del primer moment han tingut molta afinitat i molta relació i tenen molt clar que el festival li suma, no? Encara que a vegades te diuen, hòstia, és estiu, l'època bona, però és veritat que si tenen quasi ple, nosaltres li fem el ple total, no?
0: Parlaves abans d'aquesta rivalitat o aquesta competència, més que rivalitat, no?
1: Sí.
0: Alta norma que hi ha de festivals al llarg de la temporada d'estiu, sobretot, no? I al llarg del territori,
1: sí.
0: Més diguem cap a Barcelona, no? La
1: zona
0: de Tarragona l'esteu controlant més vosaltres. Diries que és un bon moment, que els festivals estan en un bon moment de salut? O no sé si ens estem ja com gairebé allò que diu allò morir d'èxit?
1: Bueno, ja oferta. El que passa que ha hagut un clic ahir dels artistes comercials, per dir alguna cosa
0: sí.
1: No?
0: Perquè
1: abans els festivals tenien un estil molt concret,
0: sí.
1: No? O eren indis
0: sí.
1: O eren latinos, per
0: sí.
1: Dir alguna cosa, no? Ara ha saltat això i ara, de sobte, l'altre dia veia un festival, per exemple, bueno, per exemple, al Nord, a Girona aquest any, et trobaràs el David Bisbal en un festival multiartista, amb diversos artistes més. Vull dir que ara els artistes mainstream també resulta que els fa
0: que els agrada el festival.
1: Que s'agrada el festival, aquests multiartistes, on van allà, fan 1 hora i mitja i actuen a riesgo zero, ben pagats... Vull dir, això, aquest salt i canvi de criteri amb aquests artistes que abans no mai pensaries que la Luz Casal estaria un Main Street o Ana Torroja, o trobes artistes que mai pensaries que anirien a aquesta mena de festivals, o que ara estan fent festivals. I això és el que ha trencat una mica més encara el mercat. I fa que la gent, els artistes, les oficines, decideixin anar a aquesta mena de festivals com Main Risk a nivell d'imatge, perquè no tenen el rei de la venda
0: no
1: de tickets.
0: No és tot jo, no?
1: No
0: és
1: soy
0: dir,
1: yo,
0: és
1: mi
0: compartit,
1: imagen.
0: No? La imatge és compartida.
1: Exactament. El marrón és compartit, per dir alguna cosa, del que vende tickets.
0: Si va bé o si va malament, però és compartit.
1: Exactament, i és amb unes condicions molt
0: menys
1: més fàcils.
0: Temps de...
1: Menys temps de tocar, tot les condicions són més globals, amb la qual cosa, bueno, pues no tens que tindre el teu camió, ni tenen els teus equips, ni tenen una sèrie de coses que nosaltres sí posem també, però sempre hi ha algú que sempre porten ells, en aquests també de concerts sols, no?
0: Sí.
1: I quan estàs en un festival així molt englobat, tens molt limitat el teu, pots portar 4 detallets.
0: I això tu creus que pot fer que arribi aquest moment de que els festivals acabin morint d'èxit? És a dir, hi hagi tant...
1: Pot ser, home, hi ha molts. Però bueno, això, aquest clic que ha passat fa dos anys cap aquí, que sota pues, aquests artistes el trobes així, pues, bueno, ha fet això, que aquestes festivals boutique que deies, pues, estem una mica trontejant, perquè ens costa trobar aquests artistes que abans sí que no havia problemes en contractar-los, perquè ha sortit l'opció de la competència, no solament del nostre nicho, sí, no? Nicho de sí, festivals sí, boutique, sinó que
0: a
1: també als altres festivals grans, mainstream, no? Llavors ahir ens hem trobat que ja som molts lluitant pel mateix artista.
0: Són com dues lligues?
1: Exacte, i s'han juntat, clar. Si abans teníem una competència de si no, sis, no? Festivals.
0: Pues han envaït una mica la vostra lliga, eh?
1: Bueno, sí, clar. Si abans eren si no, sis la competència
0: sí, sí,
1: de festivals
0: no, clarament,
1: a Catalunya,
0: és a dir, abans els festivals eren
1: ara
0: els que eren, us movíeu entre els que us movíeu, clar. Però i aquí, no? Aquesta altra, s'ha obert aquesta altra...
1: A Catalunya
0: altra,
1: parlo, a Catalunya, sí, sí. Pues ara des de BD5 pues som 10-12, a més als altres festivals amb més capacitat econòmica, perquè són espais molt més grans i tal, vull dir que tot es fa una pilota.
0: Per tant, no demanin un Bisbal a Sitges, o una Aitana. No, ja, l'Aitana va venir? Va venir,
1: ja,
0: l'Aitana.
1: Va venir. Ara és inviable.
0: No diré quan no era ningú, però quan era algú més petit, evidentment.
1: Ara ja no ven els bolos, ho fa empresa tot ella. Aquesta mena d'artistes tan grans ja s'ho fan ells empresa tot, ja no venen els bolos, no tenen preu, ells fan tota empresa amb les seves oficines i ho fan ells, vull dir, ja no pots comprar-los, per dir alguna cosa, no?
0: No demanin aquests artistes. Demanin doncs, com els que sí, tenim aquest any, no? La sí. Rosario, Sopa de Cabra, Rosana, aquest any, que a més està ara fent promoció tot arreu,
1: sí,
0: als mitjans,
1: sí,
0: l'estem
1: sí,
0: veient
1: sí, sí, sí.
0: A tot arreu, al Sergio Dalma, vaja, en fi...
1: Bueno, pues hem fet coses com lo de This is Michael, que és sí, un projecte que nosaltres sí, ja es van explicar l'any passat.
0: Que a més coincideix això amb aquest documental
1: l'hem
0: que va
1: així,
0: sortir.
1: L'hem fet així,
0: ho
1: hem
0: fet a post, això,
1: l'hem
0: eh?
1: Fet, sí. Ja es van trucar l'any passat, es van dir que havia aquest projecte de la pel·lícula, amb el Nebo, tot això sabíem ja abans de l'estiu l'any passat. Llavors van... Bueno, a més, coneixem molt bé la història i van dir, pues, si ens interessa fer. Vull dir que està aquest projecte aquest any aquí perquè...
0: Que està pensat. Que està pensat.
1: Sí, sí, no ha sortit.
0: Que hi hagi menys pensants a darrere.
1: Exactament. Que
0: és
1: no està pensant. I després lo de Queen, aquest any també coincideix amb el quasi, perquè va ser el 9 d'agost del 86, l'últim concert. Tot, molta gent pensa que l'últim concert va ser Wembley. No. Ella, cap uns dies, va fer l'últim a un parc al nord de Londres, que es diu Notwork, i van tocar ja realment el 9 d'agost del 86. Vull dir, per 3 dies no coincidim exactament els 40 anys de l'últim concert i a partir d'ahir sí que ja no va tocar mai.
0: I en aquesta característica d'eclecticisme inclou aquest any també, i això ho vau anunciar també darrerament, teatre amb el Quim Masferrer,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que, perquè està funcionant. Això també funciona, eh? De sobte
1: funciona.
0: Com donar un dia de descans a la
1: sí,
0: música, no?
1: Sí, ens agrada això. I ho vam fer amb el Carles Sant, sí, hem fet coses així diferents i, bueno, i aquest any veient també aquesta dificultat també que tenim. Però sí que estàvem buscant, i fa temps que estàvem parlant amb ell, però era un artista que actuava molt a l'estiu i vam parlar l'any passat i vam aconseguir convèncer l'any passat perquè aquest any no fes molts bolos a la nostra territori. Llavors, bueno, arrel d'això ja vam parlar amb ell i ens va explicar que feia una cosa del Foraster que fan el 30 de maig al Sant Jordi, però bueno, no ens afecta, és una cosa de TV3 i jo crec, no sé, bueno, va molt bé la venda. I estem molt contents de tindre el Quim Masferrer, la veritat que és un personatge molt estimat i que traiem només a la venda la platea, les 950 cadires que tenim, només sortíem en platea i, bueno, i la venda va molt bé, sí que suposo que...
2: Bé, doncs el que ens recordava fa unes quantes setmanes el codirector del Festival Jardins de Terra Mar, el senyor Joan Ramon Rodríguez, en conversa amb la Carola Fernández. Arrenca tot plegat com el tema aquest proper dia 31 amb el concert que oferirà Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà, tornem a recordar, tornem a repetir, el concert de Joan Dausà, entrades exaurides, la resta encara en queda. El Festival Jardins de Terra Mar. Amb això posem el punt final a la cel obert d'aquest dilluns 27 de juliol. Per tant, que acabin de passar un molt bon dilluns. Demà hi tornem, com sempre, a partir de les 9. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Membre del govern de Carles Puigdemont durà l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El servei d'emergències mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
2: 3CAT Info.
1: Esports.
3: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols.